considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans de

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Avui torna a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que els docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats i el govern en la consulta unitària. La participació a la votació va ser del 60% i 2 de cada 3 mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
1: El sindicat crida a participar en les properes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Jané, secretària del sindicat.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària. Més notícies, Josep Almirall.
4: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat aquesta crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules.
1: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta nit ha afectat diverses comarques. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. La pluja també ha afectat la Patum de Berga i el Primavera Sound, que ha acabat suspenent els concerts dels caps de cartell.
4: Hezbollah rebutja l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
5: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: La dibuixant franco-iraniana Marianne Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que es va dur al cinema i que va ser guardonat amb el Premi del Jurat al Festival de Canes el 2007. El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
4: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explica així.
6: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar a 3 Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
4: La comèdia dramàtica Casa en Flames de Dani de la Orden va ser un gran èxit fa 2 anys i va batre rècords de taquilla. Des de la productora Sábado Time també han avançat que l'argument de la seqüela passarà a la neu.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra el Lucan Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
4: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous que ve. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
1: I el quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, a arribar a la final en els últims 50 anys.
0: Fins aquí les notícies.

0: matiners. Benvinguts al divendres 5 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres, encara de matinada, hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Rubí, al Vallès Occidental, el sol sortirà a les 6:21 i aquí el dia durarà exactament 15 hores.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient i, per tant, un bon dia per recordar aquesta pregunta que es feia la primatòloga i antropòloga anglesa Jane Goodall. Si els humans som l'espècie més intel·ligent que ha existit mai, com és possible que destruïm l'únic planeta que tenim?
0: Doncs mira, quina bona pregunta per començar el matí. El més fotut és que tindríem la resposta. Perquè no som els més intel·ligents. Per cert, déu-n'hi-do avui les pluges, ho estava comentant l'en Alfonso, no només aquesta matinada, sinó també ahir al vespre i a la nit. A Berga la Patum es va haver d'aturar precisament per aquest temporal, i a Barcelona el Primavera Sound, que va haver de suspendre i endarrerir diversos concerts com els de Bad Gyal i Massive Attack. En tot cas, avui ens haguem al programa. Home, ja us aviso que acabem la setmana per la porta gran. Ha sortit d'un dels talents televisius més exitosos d'Espanya, convertit en una mega estrella, girant sobre el seu propi eix sense aturador, i a més, avui fa anys. Un divendres se celebra amb el seu nom. David Bisbal.

0: artistes més coneguts de la música espanyola. Nascut a Almeria, es va donar a conèixer l'any 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. La seva veu potent, el seu carisma i la seva energia a l'escenari el van convertir ràpidament en un dels concursants més estimats pel públic. I després del concurs, una carrera musical en ascendència. Corazón Latino, Ave María, Bulería o aquesta, Lloraré las penas. Amb els anys s'ha convertit en una estrella, no només pel seu innegable talent vocal, sinó també per la seva dedicació i esforç constants. Més de dues dècades després dels seus inicis, continua sent una de les veus espanyoles amb més projecció internacional i un referent per molts joves artistes. Avui celebrem el divendres amb ell, amb David Bisbal, perquè avui és el seu aniversari i li tocarà bufar 47 espelmes. Aquí no venim a plorar les penes, sinó a celebrar que arrenquem el cap de setmana, i tant si sou fans com si no del Bisbi, no em negareu que heu mogut una mica els malucs quan heu sentit aquest èxit que ens serveix per dir sí, no esteu somiant, comença oficialment el cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, que arrenquem el programa d'aquest divendres. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: T'he vist il·lusionat ballant Lloraré les penes.
2: Sí, és la típica... No. Bisbal és el típic artista que ni va ni ve, però que en una revetlla sempre entra bé. Et puc demanar un favor? Podries llegir exactament la línia de guió que tens posada? Perquè m'han ensenyat l'Ara García i m'ha fet molt riure.
0: Ah, no, sí, però això perquè no ho vaig canviar. Perquè el peu, com que sempre...
2: No el vas
0: sempre
2: canviar.
0: Sempre canvia el teu peu, però vaja, no però llegeixo
2: dona'm
0: mai.
2: Pas, dona'm pas, dona'm pas.
0: Maiol Roger, què ens espera avui, divendres 5 de juny, als matiners de Catalunya Ràdio?
2: El que diu el guió, perquè ho entenguin els oients, és que ens espera avui dimarts 13 de gener. Imagina't ara, anar a un dimarts 13, però no. Avui és 5 de juny, queden 19 programes dels matiners, només,
0: no, bueno, 20,
2: amb aquest 20 encara.
0: Veus?
2: Per tant, entrem a la recta final de la temporada de matiners.
0: 19 despertadors, això sí.
2: 19 despertadors, exacte, per nosaltres, comptant que el dia de Sant Joan no hi ha matiners perquè és un dia festiu, però
0: ara,
2: avui hi ha, encara queden molts matins de Catalunya Ràdio, i avui tenim teca, perquè avui hi ha vaga indefinida dels professors després del no a l'acord entre el departament i els sindicats, i com sempre, totes les veus al matí de Catalunya Ràdio, tindrem el departament, la consellera Esther Niubó, i tindrem els sindicats, tindrem a USTEC, tindrem el sindicat a CGT, tindrem a la Intersindical, també tindrem a les famílies, la Lara García anirà a l'escola, no perquè hagi de recuperar assignatures, sinó per veure com es viu,
0: també podria ser,
2: com es viu l'ambient. També parlarem una mica de la visita del Papa. A partir de les 10 tindrem a la Laura Pedro Albiol, que és supervisora d'efectes visuals i és la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials. Després l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. El dilema que torna: s'han de deixar diners als amics?
3: Quin gran tema.
2: I després les recomanacions al cap de setmana, al Gavaldà i al final de festa amb l'humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros perquè no te'ls hagi de deixar al teu amic o
0: exactament
2: amiga i després tinguis problemes.
0: Tu deixaries diners als amics?
2: Depèn de l'amic i depèn de la quantitat.
0: Lara?
3: No.
0: En Alfonso, bon dia.
4: Depèn dels amics.
0: Depèn dels amics.
3: Depèn de la quantitat.
2: Però bueno, que si necessites 20 eurets te'ls passo ara.
0: Sí, home, sí,
3: clar,
0: sí.
3: Suposo que no estem parlant de 10 o 20 euros, bueno, no?
0: 3.000 euros.
3: No.
2: Depèn de l'amic.
0: Molt bé, doncs aquest és el dilema i per això fem aquest dilema cada divendres a Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, mentre us esteu rumiant això de si deixaríeu diners o no als vostres amics. Avui també volem saber què ha passat al món mentre dormia, mana.
5: Bon
0: Alfonso,
5: dia.
0: Alfonso, bon dia.
5: Mira, aquesta matina hem tingut un concert sorpresa de Madonna Times Square. Passejant per allà i de cop apareix Madonna.
0: Coses que passen a Nova York.
5: Un gran concert. La cantant ha presentat el seu nou àlbum Confessions 2 davant de centenars de seguidors al cor de Manhattan. Ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de Times Square i ha cantat alguns avançaments del seu nou treball, que es presenta demà, i també clàssics de la seva carrera. L'actuació s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
0: Ah, mira.
5: De fet, els usuaris de Grindr sí que ho sabien que es faria aquest concert, perquè bueno, ho han sabut uns segons abans, han rebut una notificació.
0: A l'aplicació?
5: Sí, i si no estaven allà a Times Square, podien veure-ho per l'aplicació.
0: Per Grindr podies veure el concert de Madonna?
5: Per Grindr, suposo. Uau. Que si estaves als Estats Units, clar. Confessions 2 és el 15è àlbum d'estudi de la cantant. Es publica el dia 3 de juliol i es presentarà oficialment avui, que pensava que demà era avui, perquè tot això de treballar de nit
0: és un mareig. Gràcies, Anna.
5: Fins ara.
0: Doncs ja ho sabeu, usuaris de Grindr, mentre estàveu lligant per l'aplicació, us ha sortit una notificació i mentre estàveu quedant amb algú, possible que també estiguéssiu veient l'actuació de Madonna a Times Square. I mentrestant, per què aquest matí el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món pot ser una mica millor o, com a mínim, més sorprenent quan excavem sota terra, perquè de vegades episodis històrics que coneixem només a través dels llibres prenen forma. És el que ha passat al Mercat de la Beceria, a Gràcia, Barcelona, on han descobert un refugi de la Guerra Civil, que ara quedarà protegit. Té capacitat per a 240 persones i una longitud total de gairebé 200 metres. Per ara quedarà tancat de cara al públic, però servirà per poder polir els coneixements que tenim sobre aquest període històric.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 5 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem poc avui?
6: Doncs atenció, d'una nova moda, en aquest cas de llenceria femenina, que utilitza...
0: Oi.
6: Rates reals dissecades.
0: És que de veritat, jo la gent... És a dir, les fotografies són que si les veieu...
6: Uf. Si les veieu, uf. A veure, el debat sobre crear roba amb pells reals d'animals està més que servit, sobre si és ètic o no matar només per fer una peça de roba. De fet, diversos països de la Unió Europea o estats dels Estats Units com Califòrnia està prohibit des de les granges de criança fins a la seva compravenda, per tant, això ja no es pot fer. Ara bé, una dissenyadora australiana ha anat més enllà i en lloc de fer servir només la pell ha utilitzat rates reals dissecades per dissenyar les seves pròpies peces de roba. Ha penjat les fotografies a les xarxes, ha rebut moltíssimes crítiques i ella el que ha fet és sortir en defensa del seu projecte dient que per raons òbvies no estan pensades per ser utilitzades en el dia a dia, sinó que només volia provocar.
0: Doncs el cert és que ho ha aconseguit, perquè...
6: Mare meva.
0: Les fotografies de les ratetes...
6: Són fastigoses.
0: Sí, la veritat és que quan
6: es posa
0: una rata dissecada per lligar...
6: No.
0: Vols veure la meva rateta?
6: És que en cap cas.
0: És que per favor.
6: No,
0: a la Lara li ha agradat, per això. A Lara.
6: Com m'ha d'haver agradat, això?
0: Amb per quina favor? Bona notícia ens haguem al matí, rateta.
6: Doncs mira, que Reus recuperarà una joia modernista amagada durant més d'un segle. És Vila Maria, un mas modernista del 1908. Obrirà les portes a la ciutadania a partir del mes d'octubre, després d'una restauració impulsada per l'entitat reusenca Còdul Experiències Culturals. D'aquesta manera, Reus suma un actiu inèdit al patrimoni modernista visitable que complementa grans reclams com la Casa Navàs o l'Institut Pere Mata, que per cert és preciós, ja heu d'anar si no hi heu anat.
0: Molt bé, apuntat.
6: Sentim ara a Maria Atzarias, que és presidenta de l'entitat, en declaracions al Diari de Tarragona.
7: Un espai privilegiadíssim, un espai doncs, de patrimoni modernista de primer nivell, és aquest espai de Vila Maria, obra de Pere Caselles, la mà dreta de Domènec i Montaner a la ciutat. Per tant, des d'aquest passat, des d'allò que era tan important en el modernisme, que era la natura, com on veia tot, doncs poder-nos plantejar avui en dia quina és la nostra relació amb la natura, adonar-nos en aquest moment de tants reptes, doncs com podem donar resposta també des d'aquesta reflexió del patrimoni que ens serveix per entendre el present i projectar un millor futur.
0: Doncs boníssima proposta, sens dubte, la de Vila Maria. I avui al matí, quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apostar pel teatre alternatiu com fa el projecte de la Sala B d'Amposta. Segons explica el seu director teatral, Joan Guijarro, l'avantatge és que permet més marge de maniobra que els espais públics.
8: Nosaltres podem incidir molt més en propostes que siguin més arriscades, que ens agraden, que interpel·len a la gent, que potser molesten públicament els polítics i a nosaltres no. I ens és igual. I per tant, aquesta és la llibertat pròpia de tenir la sala, no? De dir, doncs, vull programar certes activitats, certes coses que conten, que diuen i que són interessants i que el públic també vol fer-ho.
2: La Sala B d'Amposta, amb capacitat per unes 140 butaques, celebra el 22 de juny el seu primer any de vida amb 30 activitats que han aplegat uns 2.500 espectadors. La nova temporada obrirà la mirada internacional amb propostes com Qui va matar el meu pare, de Daphne Balduz, i una bellíssima jornada de Kernel Dance Theater.
0: Doncs bon giorno.
6: Bon giorno,
0: Otto. A aquestes hores del matí, quan passen 3 minuts d'un quart de 6, és moment de desplegar la revista del cor dels matiners per saber precisament com batega el cor aquest matí.
6: Batega.
0: A veure... Què li ha passat ara a la J-Lo?
6: Doncs mira que en una entrevista al programa de televisió estatunidenc Despierta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella. I ella defensa que quan estem solters som molt més creatius i productius.
9: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que porta una relació.
0: Un aplaudiment per l'intèrpret Marisa Gil, que sempre és una meravella. Els doblatges de Marisa Gil.
6: Els millors.
0: No hi estic gaire d'acord, depèn de com estiguis amb la teva parella,
6: clar,
0: no?
6: Totalment, això és perquè ella no ha estat gaire bé.
0: Ella no
6: està
0: bé.
6: Ella les ales.
0: Quan estàs bé, estàs enamorat, estàs creatiu, ets feliç, ara. No t'importa treballar una mica més, aguantar la gent...
6: I que ja ho sabem, que ella no ha tingut molt de gaire sort.
0: Té aquell puntet estrany, eh? Jennifer López, a vegades
6: sí,
0: penso les entrevistes té un puntet així una miqueta...
6: Una mica
0: estranya. Vinga, va, que seguim. El cor també batega en Maxi Iglesias.
6: Sí, perquè aquests dies està de promoció amb la seva nova pel·lícula Todo lo que nunca fuimos, és l'adaptació a la pantalla de la novel·la romàntica Alice Kellen. Ha reflexionat sobre la història d'amor que viu a la pel·lícula, en què es veu que no tenen ningú a favor, ningú està remant per allò, sinó són ells mateixos qui ho han de fer, i de fet el mateix Maxi Iglesias ho comparava amb la vida real, deia això.
10: También tiene ese punto realista que bueno, que nos enseña que en la sociedad hay muchas maneras de relacionarse y de vivir una historia de amor, tanto si es imposible como si no, y si es imposible, yo creo que cada vez somos más conscientes de realmente por qué lo es, ¿no? No que sea imposible por algo que está estigmatizado o que está acordado en base a ideas antiguas o a una tradición, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es imposible realmente? Y creo que esta película abre ese debate, ¿no? También de decir realmente qué sucede aquí.
0: Reflexions de Maxi Iglesias, també els matiners de Catalunya Ràdio, 10 minuts, 2 quarts de 6 del matí. Ahir van tenir una conversa Jordi González, Ricard Ostrell i el convidat Josep Cuní, que us recomano que recupereu a través del web i l'app de Catalunya Ràdio, perquè val la pena escoltar i Cuní una conversa interessantíssima, de la qual vam aprendre moltes coses, Lara.
6: Doncs sí, ens va visitar, com m'explicava Josep Cuní, i ens va deixar reflexions com aquesta.
11: No et cansen les tertúlies?
12: Però és que les tertúlies que vaig posar en marxa no tenien quotes, i les tertúlies es van pervertir el dia que hi van començar a posar-se quotes, i que els professionals vam acceptar que ens imposessin quotes, diguem-ho tot, i ara són pures quotes. I quan una persona va a una tertúlia per quota, tu saps perfectament què dirà, i si a tu no et dius res, per què li ha de dir a l'audiència? Si tu ets el filtre entre qui parla i l'audiència. Si no t'aporta res, què li aportarà l'audiència?

0: una meravella de cançó per saber què passava tal dia com avui.
1: Doncs un 5 de juny del 2016, ara fa 10 anys, els quatre membres d'ABBA actuaven junts per primera vegada des del 1982. Ho feien en una gala privada per commemorar els 50 anys d'aquella primera trobada entre els dos fundadors d'ABBA a Estocolm. L'actuació va començar de manera molt i molt improvisada amb un dels seus grans èxits del 1980, com és aquest que sentim, Me and I.
0: Jo et dic també que el tema d'ABBA és per donar-li de menjar part, perquè van tenir un merder aquests com a banda.
1: Sí.
0: Que van guanyar molts diners, però...
1: però
0: no passaven per la porta.
1: Ara. Però bueno, ja deu passar amb aquests grans grups.
0: Sí, però jo crec que ells encara no segueixen sense parlar-se.
1: No, clar.
0: Amb el rotllo segueix.
1: Si
0: al cap el que hauria de fer és escoltar els matiners i sobretot escoltar la gent d'Estrocat. Volem saber també quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica com cada matí la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 5 de juny tenim la lluna transitant per Aquari i això ens pot ajudar a agafar una mica de distància emocional. A vegades va molt bé sortir del drama, mirar les coses des de fora i observar amb més objectivitat. Aquesta lluna afavoreix les idees noves, les solucions creatives i la capacitat de trencar patrons que ja no tenen sentit. Avui, si alguna cosa se't queda petita, potser no cal insistir-hi més. Potser toca mirar-ho d'una altra manera. Bon divendres.
0: Déu-n'hi-do, el missatge per acabar
1: està
0: la setmana,
1: bé,
0: eh?
1: Per ser divendres està molt bé.
0: Sí, sí, sí, calma, calma, que acabem
1: calma
0: de començar el divendres.
1: Rebaixeu el drama.
0: Ara.
1: Ara,
0: molt bé, Lara, molt ben resumit, això.
1: Molt bé, encantats.
0: Vinga, va, que també volem saber qui bufarà espelmes avui, aquest divendres 5 de juny.
1: Vinga, som-hi amb alegria.
0: Oi, ella,
1: avui,
0: què passa?
1: És per la lluna.
0: Escolta, però com t'està afectant la lluna?
1: Bueno, he deixat el drama de banda.
0: Molt bé, Lara.
1: Sí, sí. Només
0: que
1: queda l'alegria. Avui fa anys, Ona Carbonell, que entre piscina i piscina arriba als 30 anys. S'ha posat molt tou amb la seva música perquè avui fa 70 el saxofonista Kenny G. Segueix escrivint la seva vida just avui que... en 70... Eh? No entenc res d'aquesta frase.
0: Que en fa 77?
1: Falta un fa.
0: Per favor.
1: Que en fa 77 l'escriptor Ken Follett.
0: Per favor,
1: no sé què estic llegint.
0: Però si t'ho has llegit abans, com que no t'ho llegeixes abans.
1: M'he quedat allò el cervell com a... Bueno, fa 77 anys l'escriptor Ken Follett.
0: Molt bé.
1: I segueix fent voltes al sol i també sobre ell mateix en Bisbee. Bufa 47 espelmes al cantant David Bisbal. Amb un als cors que feia anys sempre és una bona notícia.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, me dame el papel.
3: 93-201-7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Per cert, aquest matí als Matiners de Catalunya Ràdio us presentem un nou podcast que ja podeu trobar a la plataforma 3CAT. És un videopodcast, de fet, que es diu I ara què? No marxeu, que I ara què més enllà de l'esport. Us ho explicarem d'aquí uns moments als matiners. Abans per això, i abans no arribem a 6:15 del matí... La música de Quimi Portet i Manolo García, una d'aquelles cançons que ens serveix per dir-vos bon dia i també per engegar pràcticament el cap de setmana. Han tornat als escenaris, estan de retorn, fan sonar els seus grans èxits. Cançons com aquesta, amb la que us diem bon dia i benvinguts a Catalunya Ràdio. Com un burro amarrado en la puerta del baile, son ells, el último de la fila.

0: no et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el rebuig dels docents al nou acord entre els sindicats i el govern. A partir de les 10 del matí parlarem amb Laura Pedro Albiol, primera guanyadora del Goya a millors efectes especials. A la tarda recuperarem pregons de festa major, els més divertits i alguns de fallits. El Catalunya Nit farà un programa especial sobre el Primavera Sound amb el retorn de Paula Jornet als escenaris i abordarà també el fenomen de The Cure amb fans i el grup d'homenatge Obscure. I aquest cap de setmana, al suplement, estarem molt pendents de l'arribada del Papa a l'Estat i en parlarem amb fans del Lleó XIV. També recordarem la figura d'Arcadi Oliveres amb dos dels seus fills i Mònica Terribas. Diumenge, a l'Eclipsi, ens visitarà Gerard Quintana.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Vinga, va, benvinguts, benvingudes. No esteu somiant. Hem arribat al divendres final de setmana. Ana Alfonso, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Ho hem estat comentant també al llarg d'aquesta última hora, perquè avui torna a haver vaga d'educació a tot Catalunya.
3: Això després que els docents hagin rebutjat el preacord entre sindicats i govern a la consulta unitària. La participació a la votació, recordem-ho, va ser del 60%, i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
3: El sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions, que seran la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa.
2: La CGT surt reforçada d'aquesta consulta.
3: No va firmar el preacord i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó, Laura Gené, secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades, no està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
3: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària, com explica el secretari d'aquest sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat.
2: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
3: Sí, perquè tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant. Professors de secundària ja ha confirmat que hi anirà aquesta roda de contactes. La USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
7: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
2: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent.
3: Esquerra i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat la crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC s'hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària al conflicte a les aules.
2: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya també fa vaga.
3: Comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat.
2: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluja que ha afectat diverses comarques.
3: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental.
2: La pluja també ha afectat a la Patum de Berga i al Primavera Sound.
3: Sí, ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal. El Primavera Sound ha sortit més perjudicat, es van cancel·lar els principals concerts, no han actuat ni Massive Attack, ni Doja Cat, ni tampoc Bad Gyal. Avui, si tot va bé, The Cure actuarà a l'escenari principal i també serà el torn d'Skrillex.
2: El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
3: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que Viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explicava així.
8: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar A3Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
2: Gràcies, Ana Alfonso.
3: Fins ara.
2: Fins ara. 6:04, 4 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
2: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Doncs a la premsa...
2: A veure, qui comença? 1, 2, 3.
9: Sílvia, vinga. A la premsa lletra de Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu. L'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periódico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors.
10: La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents. Tots vestits, els veiem amb samarreta groga. A l'Ara, la principal imatge és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigües. Al periòdico la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat, en què es llegeix "Així és l'Espanya que rebrà Lleó 14".
9: Pel que fa a la premsa de Madrid, el País obre edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia, i el Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González.
10: Quan a les fotografies, a El País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat per influir en res.
9: I el Mundo, la imatge destacada és del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
2: I a les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de presumpta corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
10: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord en què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
9: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
10: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
9: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
10: El rotatiu de Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
9: Canviant de tema, el periòdico lamenta que els informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
10: Diu el periòdico que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i també diu que el govern hi ha de contribuir en aquestes explicacions. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
9: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díez i diu que sobretot les ha de donar la directora de la Guàrdia Civil.
10: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al que es coneixia.
9: Afegeix que només les respostes veraces i l'assumpció de responsabilitats poden tornar la credibilitat a les intencions de netejar avui en intradit.
10: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera textualment està al costat textualment també del germaníssim.
9: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
2: Repàs també la premsa digital. Qui va fer una celebració pujada de to?
9: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, això és una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho van organitzar un sopar al poliesportiu municipal. Fins aquí res destacable, però resulta que l'entrenador va contractar un stripper. La majoria de nois de l'equip tenen 18 anys, però també n'hi ha de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc en dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat una denúncia a la Fiscalia perquè havia autoritzat el sopar del club privat, però no un espectacle eròtic.
2: Mare meva.
9: Sí, sí.
2: Mare meva. Ai, què investiga la policia de Nova York?
10: Doncs investiga per què hi ha diversos vídeos en què homes surten de les clavegueres en ple carrer com si fossin les tortugues ninjas, no? Que també vivien sí, a les clavegueres de Nova York. Doncs en aquests vídeos, que són captats per les càmeres de vigilància en diversos barris com Brooklyn o Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I et preguntaràs, i què hi busquen sota terra aquests individus, no?
2: Què hi deu haver-hi?
10: Doncs la policia creu que miren aviam si troben objectes de valor. Això ho llegim a diversos mitjans digitals.
2: Aquí han enxampat infraganti.
9: Doncs un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com aquest home estira un parell de patinets que estan lligats a una tanca del carrer amb una cadena, i a cop d'estira i estira finalment aconsegueix trencar una de les cadenes i tan bon punt allibera el patinet se l'emporta carrer avall. De fons se sent com les persones que graven el vídeo estan avisant la policia que ja no va arribar temps d'evitar el robatori, ho explica el Nació.
2: I qui s'ha endut un bon ensurt?
10: Doncs els banyistes de la platja de Palma, a l'illa de Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles dels banyistes de manera que s'anaven aixecant, s'anaven espantant i s'anaven apartant ràpidament al seu pas. Això ho explica el Nacional.
2: Passat una nit de pluges, ho hem comentat també a partir de les 5 del matí, només començar el programa, que avui...
10: Sí, a més, la Patum finalment s'ha pogut fer, oi? Però una mica més tard. També el primavera hem vist com ha plogut moltíssim. Veiem aquestes imatges als diaris de les fotografies, no? D'aquesta imatge de gent amb paraigües.
2: Sí.
10: El primer, és a dir, que ha afectat molt la pluja aquesta nit. Ara ja ha parat,
2: Ha parat una miqueta, sí. veurem si al llarg del matí, que és el que es preveu avui, milloren aquesta temperatura, aquesta pluja. De fet, les màximes avui no arribaran als 28
10: graus. De fet, ha baixat la temperatura, es nota.
2: Abrigueu-vos-hi a sortir de casa, per cert. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
2: Amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. I per on comencem, Marta?
11: Doncs ara ho comentàveu precisament, a veure què passa avui amb la pluja, al Primavera Sound, perquè avui toque The Cure.

0: dels caps de cartells més esperats d'aquest primavera, també pel primavera d'aquesta nit hi passaran Skrillex, Pim Panzeres o Malena.
1: A veure si la pluja, que no ha de ser així, no jugui una mala passada en aquesta nova edició del Primavera Sound, i no s'ha de suspendre cap concert com ahir, que no vam poder tocar, entre d'altres, Més coses per avui, Marta.
0: Mira, això t'agradarà, perquè són aquests concerts sorpresa que fan alguns dels artistes, i Nati Peluso hi torna a Barcelona.

anunciat concert sorpresa, sorpresa i no tan sorpresa, també us he de dir, perquè ja ha dit on serà, serà la Casa Seat, serà avui divendres a 2:45 fins 4:45 de la tarda. Les entrades són gratuïtes, però s'havia de fer una reserva prèvia, evidentment, quan Nati Peluso va anunciar això, de seguida es van acabar. Això sí, si sou dels que creieu que teniu sort a la vida, doncs us podeu apuntar a la llista d'espera i a veure doncs, si acaba sonant la flauta. Porto una altra novetat, escolta això i a veure si et sobe.

0: escoltant, Marta?
1: Doncs la cançó que es diu No hi ha pla B, la nova cançó en debut, com deies, amb col·laboració de Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que ha fet aquesta col·laboració. Per mi molt sorpresa, però molt xula. A mi m'agrada molt com sona, molt Buhos i molt La Oreja de Van Gogh.
0: Mira que m'han enviat per cert una nota de veu la gent de Buhos, a veure si la podem escoltar.
1: A veure.
2: Bon dia, matiners. Aquí Guillem Soler, el que fa les cançons i les canta amb Buhos. Molt feliços perquè estem d'estrena amb una cançó la que canta la Leire Martínez, la que va ser vocalista durant molts anys de La Oreja de Van Gogh. Ens encanta fer-la cantar en català i amb un tema que té un rerefons interessant, que ens parla del camí a la vida i de que si saps el que vols fer t'hi has de tirar de cap per poder ser feliç. Espero que us agradi tant com a nosaltres.
0: Doncs mira, quina meravella, el Guillem de Buhos, amb aquesta nota de veu, que ahir vaig anar a dormir amb aquesta veu.
1: Fantàstica.
0: Mira, quin àudio que tinc. Gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Avui movem el dial quan falten 2 minuts per arribar a 6:15 del matí fins al maig del 1986, perquè en Pere Calders va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, i aquell mateix dia Catalunya Ràdio va emetre el programa Ciutadans de Catalunya amb Calders com a protagonista.
3: Us han dit somiar truites algunes vegades, senyor Calders?
4: Sí, sí. I m'ho he dit a mi mateix.
3: I com us ho preneu quan us ho diuen o quan us ho dieu?
4: Depèn de la idea que em faig de la truita. Sí, vull dir que de vegades això pot ser pejoratiu o pot no ser-ho. Depèn d'aquesta mena de dimensió del somni en el qual vulguis penetrar. A mi no em molesta gens. I em llevo somiant truites i em vaig a dormir somiant truites. Això no és sempre bo. De vegades m'ha procurat ensopegades memorables, però...
0: I quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Normandia, al nord de França. Guillem Soler, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Fa exactament 82 anys faltaven pocs minuts perquè els primers vaixells del bàndol aliat desembarquessin a les platges de Normandia, un moviment que va capgirar el curs de la Segona Guerra Mundial i que va fer possible el món on vivim actualment. Més de 8 dècades després, l'anomenat Dia D és una data molt important a les costes normandes, on es fan cerimònies oficials, desfilades, recreacions històriques i homenatges als cementiris militars on descansen milers i milers de soldats.

0: la resta dels països aliats també es fan commemoracions institucionals i es reten homenatges als pocs veterans que segueixen vius avui en dia en una jornada de record i de reconeixement. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de França, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí acabem la setmana amb el matí de Catalunya Ràdio, sí, Maiol.
2: Perdó, Guillem Soler ha fet una cançó amb la Leire i alhora ha anat a Normandia.
1: No, el nostre Guillem Soler no és el Guillem Soler cantant de gust,
2: val,
1: que a més
2: val,
1: a més tenen un to de veu que no té res a veure.
2: Bueno, però a vegades amb la ràdio, escolta'm, el matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 6, molt pendents de la vaga d'educació, recordem, avui hi ha vaga a tot Catalunya dels professors, després que ahir a USTEC, els professors afiliats a USTEC, ja ho diré bé, votessin que no a la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. Avui hi ha nova jornada de vaga i avui tindrem tots els protagonistes al matí de Catalunya Ràdio, començant per la consellera Esther Niubó, la portaveu d'USTEC, també tindrem a les famílies, estarem a les escoles, per tant, molt atents a veure què pot passar a partir d'ara, perquè és la pregunta que es fa una mica a tothom. Després també farem una mica més de la visita del Papa, que demà ja arriba a Espanya. Després parlarem amb la primera guanyadora del Goya Efectes Especials, a partir de les 10. Avui el dilema serà sobre si hem de deixar diners als amics o no.
1: Déu-n'hi-do aquest dilema, també t'ho dic.
2: Exactament. I la taula de recomanacions del cap de setmana, com sempre, abans del final de festa, amb el Gavaldà i el millor humor.
1: Doncs mira, res, d'aquí pràcticament 13 minuts engega aquesta nova edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Abans, per això, moment de posar-vos a prova i sobretot posar a prova també la vostra intuïció. He de dir que tinc una setmana fantàstica, la de Maiol, juntament amb Sara Llobet.
2: Ah, Sara Llobet, que li hem donat un micròfon perquè parli ella mateixa, però diu que no vol. Va, avui que són les eleccions
1: Sara,
2: de Madrid.
1: Escolta.
2: Dades sobre Florentino Pérez.
3: Ai,
1: Patrino Florentino.
2: I en concret, quina és la seva fortuna estimada i quina posició ocupa entre els milionaris del món? Va, que en són dues. Fortuna estimada, Florentino Pérez, ràpid.
1: Jo diria 1.000 milions.
2: 1.000 milions de què? D'euros o de dòlars?
1: D'euros.
2: D'euros, 1.000 milions d'euros.
1: Va.
3: 85.
2: 85 què, milions?
1: 85.000 o 85?
3: 85 milions.
2: 85 milions?
1: Només?
3: No, 1.200 milions.
2: 1.200, diu la nostra redactora d'Economia. Florentino Pérez té una fortuna de 6.900 milions de dòlars, que al canvi serien 5.940 milions d'euros. I això el situa en el lloc número...
1: Què sé, del món?
2: Del món. De l'1 al 1.000, va.
1: No, doncs jo què sé, Maiol, no ho sé, no tinc ni idea.
3: 27, 84.
1: 40.
2: 568. Espanya, segons el càlcul del 2010, era el desè més ric, però jo crec que quan Forbes actualitzi la llista estarà al top 5 bastant probablement.
1: Déu-n'hi-do, per això la fortuna, eh?
2: Home, sí.
1: Tu vas allà a actualitzar targeta.
2: És que, de fet, ha tingut un gran creixement en l'últim any, que tu dius, a tu, Florentino Pérez, et sembla igual de fastigosament ric que l'any passat?
1: Sí, sí.
2: Doncs ell ha augmentat bastant la seva fortuna l'últim any.
3: Que bé.
1: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
1: D'aquí uns moments, per ser al programa, no parlarem de diners, sinó d'esports, perquè ja podeu trobar la plataforma 3CAT. I ara què més enllà de l'esport? Us expliquem què és d'aquí uns moments.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
4: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
5: Kei Podellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
4: El divan, el valor de la conversa.
5: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
6: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
8: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
9: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
6: Catela Penya! Què passa?
10: Quina il·lusió!
6: Ah, m'he engreixat una mica.
10: No, estàs boníssimo, Ricard. Ets un referent, tens actualitat.
6: Sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: Un món on tothom està de vacances.
12: En creure un món
11: i sempre hi sonen les teves cançons preferides. Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
12: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
13: L'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
15: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
16: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
17: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
13: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
4: Els més matiners.
1: Dos minuts, arribem a les 6 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. I alerta perquè, us estàvem dient fa uns minuts, ja teniu disponible a la plataforma 3CAT tots els capítols d'un nou videopodcast que es diu I ara què? Més enllà de l'esport.
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
19: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
4: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
19: I el moment de retirar-se va ser complicat?
4: Miren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
20: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
21: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
4: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Miran Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
16: Són 5 capítols en què l'exjugador d'handbol Miran Morros conversa amb esportistes retirats sobre els valors que l'esport ha deixat a les seves vides. El propi Miran ens ho explica.
22: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els hi faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
16: Hi han passat esportistes coneguts per tots com Tiago Alcántara, Àlex Corretja, Laia Palau, Felipe Perrone o l'estrella de natació artística Andrea Fuentes, que comentava això sobre l'èxit esportiu.
18: És que l'èxit què és, no? O sigui, el medim amb medalles o el medim en que quan arriba el moment que ja he acabat estic orgullosa del meu camí i m'ho he passat bé. Per mi és aquest l'èxit.

0: I després, quan guanyes, què més hi ha?
1: Doncs ja ho heu sentit, almenys un petit tastet d'aquest nou vídeo podcast. I ara què? Més enllà de l'esport, una nova estrena a la plataforma 3CAT, que ja podeu escoltar, ja podeu veure, perquè els 5 capítols sencers els podeu trobar a la plataforma. 7 minuts, les 6 del matí. 9-3-2-0-7-4-7-4 per acabar la setmana. Deixeu-me que saludi aquest matí de divendres en Pau. Pau, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de despert, Pau. Això vol dir que ja fa estona que estàs despert.
2: Sí.
1: A quina hora ens hem despertat, Pau?
2: Jo em llevo a les 3 del migdia.
1: A les 3 del migdia? O sigui que ara pràcticament te'n vas a dormir ja.
2: Sí, aquí una estona. Ara quan acabi de treballar, ja me'n vaig a dormir.
1: Quin canvi d'horari més complicat aquest. A veure, per què et lleves, Pau, a les 3 del migdia?
2: Perquè sóc forner i m'hi poso cap a les 8 de la tarda, més o menys.
1: Ah, val, és a dir, et lleves a les 3, és a dir, el teu dia comença a les 3 i la teva jornada laboral a partir de les 8, eh?
2: Ah, exacte.
3: I treballes tota la nit?
2: Sí. Treballo normalment de 8 a 7, però hi ha dies que a vegades tinc abans, perquè al final de portar un negoci et fa estar-hi i has de fer moltes hores.
3: Clar.
1: Pau, treballes sol o acompanyat?
2: No, acompanyat. Som dos ara a la nit, però durant el matí també acaben sent més gent. Ara quan marxin la lleven les meves companyes i al final som colla.
1: Perquè estava pensant, dues persones treballant de nit us heu de portar bé, perquè si hi ha mal rotllo, allà ha d'haver una tensió al forn de pa.
2: Ja fa uns quants anys que ens coneixem i al final tenim bona relació. I bueno, ja, al final et coneixes i ja saps com portar-ho.
1: I escolta'm, Pau, com es diu el forn, per cert?
2: Es diu fet de farina.
1: Fet de farina?
2: A l'Instagram o per internet. Estem aquí a Sant Fruitós de Bages i és un forn que portem la meva parella i jo.
1: Molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, Pau, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguis un molt bon cap de setmana.
2: Moltes gràcies, igualment.
1: Que vagi bé. Adéu. No marxeu, que ara hem de parlar amb l'Eloi Cordomí. Ens ha d'explicar no només les pluges d'aquesta matinada, també d'ahir la tarda, sinó també a veure si ens explica alguna de les coses que ha passat a la muntanya. Mentrestant, la música de Bet i Gossos. Segur que recordeu aquesta col·laboració que porta per títol No és nou.

0: col·laboració que es diu No és nou. A veure, Eloi, aquesta cançó t'agrada o no t'agrada? Bon dia.
1: Sí, m'encanta. De fet, m'ha recordat, dic, això fa molt temps que ho vaig escoltar.
0: Quan eres jove.
1: Sí. Beti Gossos, no?
0: Beti Gossos, deu tenir ja... De tot fa molt, però... Uns quants anys,
1: no és nou, no és nou la cançó.
0: No és nou. Aquí ens movem entre novetats...
1: Però ens agrada
0: clàssics
1: molt.
0: De la música.
1: Ens agrada molt.
0: Escolta'm, anem pel que anem. Digue'm. O no?
1: Sí, farem el que podem, eh? Però sí.
0: Sempre ben fet, Eloi, sempre ben fet.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I amb l'Eloi Cordomi abans d'arribar a les 6 del matí, doncs això, ens explica alguna anècdota.

0: un home del temps que viu a la muntanya. Què t'ha passat, Eloi?
1: A veure, la història no va molt més enllà, eh? Però el que va ploure ahir aquí no està escrit.
0: És que és una, borrada,
1: estar... Però una animalada, és a dir, ahir vaig estar comentant no, podran caure de 50, 100 litres potser puntualment a algun lloc, doncs pam, puntualment va ser casa meva, 105 litres per metre quadrat.
0: Déu-n'hi-do.
1: A casa, una barbaritat, o sigui, raja aigua per tot arreu, on tenia l'hort, ara mateix i, bueno, ara no, ara ja s'ha acabat, però ahir va passar un riu per sobre.
2: Ostres!
1: Després aniré a mirar a veure què ha passat. Les cabres estan molles, els gossos estan molls, les gallines estan molles.
0: I ara què vas amb el secador, secant animal a animal?
1: No, ara espero que surti el sol i vaig a fer un reconeixement de que tots estiguin bé, no ho sé.
0: Ara també et dic una cosa, quina meravella aquests temporals quan ets a casa i els veus des de dins.
1: Sí, sí, ahir en el fons provocava una mica d'angoixa perquè rajava tanta aigua a tot arreu, és a dir, qualsevol paret rajava un raig d'aigua. Llavors angoixava una miqueta, bé, pensa, això s'esllavissarà o caurà o fotrà mal.
0: Escolta, però a dins de casa també?
1: Sembla que està tot a lloc. No, a dins de casa
0: no. Pensava dir que has de fer obres, Eloi, per favor.
2: Però clar, deu pensar en les cabres, saps?
1: A dins de casa no, però al mur que hi ha aquí al garatge sí. Bé. I baixava aigua també.
0: Déu-n'hi-do.
1: I les cabres, mira, ara n'hi ha una que em surt que està com apartada de les altres. Dic, hosti, que no s'hagi anat a lluny. Les tinc geolocalitzades, n'hi ha una que em surt que està...
0: Ves-la a buscar.
1: Que està lluny, no sé,
2: ui,
1: què li passa.
2: Ai.
0: En tot cas, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies.
2: Adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu. Eloi, fes-m'ho rapidet, adéu, això, va.
1: No, a veure, cap de setmana, que no serà esplèndid, anirem passant cosetes, però molt millor. O sigui, surt el sol, puja la temperatura. Avui encara amb algun ruixadet, aquest matí entre la costa de Tarragona i de Barcelona, alguns núvols també al nord-est del país, demà dissabte també algun ruixadet a l'interior de Girona, nord de Barcelona, alguns núvols també cap al sud, i diumenge ja va més sol, però al matí també passaran alguns núvols, així que una mica...
3: La xarxa de comunicació local.

0: Capítol 5. Lletra ferit.
1: Comissari, jo ja entenc el que vostè m'està dient. Però és que per vostè tot és una prioritat i, en canvi, aquí no tenim efectius. Escolti, hem desmantellat una drassana il·legal que fabricava en Marcollanxes i que en tenia dues de llestes amb motors de 2.500 cavalls. Tenim dues plantacions enormes de marihuana a Santa Coloma de Farners, que també hem desmantellat i on, a més, feien servir caimans com a trampa per possibles intrusos. Tres casos de violència domèstica. Una cèl·lula jihadista a punt d'actuar, que també hem desmantellat. Una infinitat de robatoris i furts i petits delictes, per no parlar del trànsit, amb fins a tres ciclistes atropellats i un conductor que encara no hem trobat. I vostè només es preocupa per l'assassí d'escriptors. En tots els respectes, em sembla una mica injust. Tinc dos dels meus millors homes investigant, però vostè ja sap com va això, és un tipus d'assassí molt poc freqüent. I malauradament haurem d'esperar un error seu per poder caçar-lo. O això, o que les minces pistes que anem trobant tinguin una bona resolució. Sí, ja ho sé, que tenim tota la premsa al darrere, perquè aquest fill de puta no ens ho ha posat gens fàcil amb els seus missatges. Ara tot Déu vol tenir els seus 5 minuts de fama i miri que aquest fa mèrits per aparèixer d'aquí uns anys al Crims, amb allò d'en Carles Porta, dient que ha vingut a posar llum a la foscor. Eh? Que vostè no el mira? Espiri, jo mirar-lo no. Però a la ràdio sí que en té ben enganxat el punyeter. Però és que a mi m'agraden molt també les novel·les negres. I vostè pensarà, un altre xalat que s'emporta la feina a casa i no pot desconnectar. Però és tan divertit veure com se les empesquen els novel·listes, que sovint no n'encerten ni una, de com treballem. Estaria molt bé que hi hagués un podcast basat en una ficció criminal i no en tant de crim real com a les radionovel·les d'aquell temps. En fi, comissari, tornem-nos a centrar en el cas, que ja veu que tinc ganes d'anar-me'n per les bardisses, però és que aquestes coses em posen negre. Sí, ja sé, i em puc imaginar que vostè el pressiona al conseller, i encara més, ara que tots deuen tenir el culet que els fa xup-xup amb les eleccions a tocar d'aquí 4 dies. Però a nosaltres aquestes pressions no ens van gens bé. I el que hauria de fer vostè, si em permet el suggeriment, és defensar-nos una mica més, sobretot els mitjans, que són uns veritables taurons i ens estan complicant força la vida. No li demano gaire cosa més, comissari. Només que ens ajudi a parar una mica el cop i si pot fer alguna cosa per tranquil·litzar tota aquesta gent que només vol carnassa, ens anirà molt bé. El com no en tinc ni idea. Però si vostè els va explicant tot això que jo li he dit, segur que tenen notícies per parar un carro. Aquí, el qui més em fot, i fan una feina periodística ben interessant, el mèrit no es pot negar, són els del Caso, que ara en versió digital no paren de treure bones notícies, però que ens tenen ben enfilats. Si a aquests vostè els pogués donar alguna de les altres notícies, això dels caimans, per exemple, estic segur que ens deixarien 2 dies tranquils per treballar una mica més. I sí, és clar. Ara no ens quedarà més remei que esbrinar quantes fires literàries es fan al país i blindar-les. Si no, no pateixi, no pateixi. D'això ens encarregarem nosaltres i ho coordinarem amb les àrees bàsiques i comissaries dels indrets afectats. No pateixi. Vostè tregui pit dels seus èxits policials que hem tingut a la contrada en les darreres 2 setmanes, distregui una mica l'atenció de tothom qui ens vol mal i guanyi temps perquè la sergent Siquier i el caporal Baireda puguin continuar investigant. Si fa això, li estarem ben agraïts i no pateixi
2: caimans? Que qualsevol mínima... Has sentit això dels caimans?
1: Sí, i m'ha deixat ben intrigat. Gràcies, comissari. Els tinc aquí al davant, així que ara mateix els ho diré de part seva i no pateixi. Però tregui'ns una mica els gossos de la pretxa de sobre i calmi el conseller. Li agrairem molt. Bé, sergent, caporal, bona tarda. Ja han vist que jo he fet la meva feina i estic fent tot el possible per donar-los més temps i perquè els treguin una mica la pressió de sobre. Però no serà fàcil. Tenim un assassí que mata escriptors, es dedica a enviar missatges a la premsa i juga una mica amb nosaltres. Heu de reconèixer que és una història ben llaminera pels mitjans. Que això no passa cada dia.
3: És per culpa de la globalització, inspector.
1: Què collons vol dir, caporal?
3: En els darrers 10 anys, els crims d'aquí han deixat de ser estrictament locals. Que n'hi ha, i molts encara, no es pensi. Homicidis per un pam de terra, per un tu fa 20 anys que em mires malament, o per deutes de joc, coses més o menys terrenals, per passar a ser globals. La penya ara es mata per defensar una plantació de marihuana, o per robar-la a una banda rival, per disputes territorials que venen des de Sud-amèrica i ens arriben aquí i s'enquisten amb els problemes locals que ja teníem amb el tema de les drogues. O bé per reptes virals que es fan a internet. Tot això ens ho complica tot molt. De sobte juguem a la Champions de la criminalitat. I vostè ho sap tan bé com nosaltres.
1: Sí, noi. En això no et falta gens de raó.
2: No me'n puc estar de preguntar-ho, inspector. Què collons és això dels caimans?
1: Uns paios molt bèsties han ocupat un bosc de percaçada a la selva per fer una plantació de marihuana a l'engròs. Però quan dic a l'engròs, dic a l'engròs, o que conya. Els molt animals fins i tot han desviat la riera per poder tenir aigua per regar, i en alguns indrets hi tenien caimans per protegir la plantació.
2: Cago en l'hòstia puta!
1: Ja ho pots ben dir. Ens van arribar veus per tres bandes que això passava. Primer van ser uns quants pagesos de Riera Vall que s'havien queixat als agents rurals que cada vegada baixava menys aigua. Però, esclar, en època de sequera ho havien atribuït a causes naturals. Però en veure que realment no en baixava gens, van anar remuntant el curs fins trobar la desviació que havien fet, carregant-se una part ben important de l'ecosistema i vés a saber quantes gorgues, basses i aqüífers subterranis a banda de l'aigua de reg dels pagesos. Van ser ells qui van alertar de la plantació. Després va ser l'escriptor Jordi Dausà, que a més és mestre, qui va alertar Serveis Socials i la DGAIA en veure uns nens petits del poble uns quants dies seguits sense escolaritzar. I tibant una mica el fil, es va saber que eren fills d'uns nouvinguts que treballaven suposadament de pagesos. Els nanos no parlaven cap idioma comprensible, perquè es veu que els paios de la plantació són un grup serbi. I, és clar, no els havien escolaritzat ni res. Però després va ser quan vam trobar dos joves del poble que havien estat agredits per les bèsties i que sort en tenen de poder-ho explicar. És clar, havien vist la plantació i havien pensat en assaltar-la per emportar-se alguna planta i fer negoci pel seu compte, o autoconsum, vés a saber. Sigui com sigui, el cas és que van saltar les tanques, van entrar dins la plantació i a un d'ells, un dels caimans, el va mossegar en una cama. L'altre el va ajudar així com va poder i van escapar i arribar malferits fins a l'hospital comarcal. Al noi li han hagut d'amputar el peu i part de la cama per les mossegades patides, i així va ser com vam saber no només que hi havia la plantació, sinó que feien servir els caimans. La setmana passada la vam desmantellar i vam detenir 11 persones.
3: Això en els bons temps dels Nege no passava. Ningú no es podia posar a plantar marihuana pel seu compte si no volia acabar al mig d'un piló de formigó o donant de menjar els peixos al mig de la badia de Roses. Eren uns mètodes brutals i gairebé mai no els podíem enxampar. Però com a mínim hi havia només un gall al galliner. En canvi ara ho tenim tot esvalotat i a cada dia que passa pitjor.
1: Faré que no he sentit el que has dit, caporal. No sigui cosa que algú pugui entendre com a connivència amb l'enemic, o encara pitjor, complicitat de les forces policíaques amb un clan mafiós, que no et vull dir que no hagués existit en el seu moment, però he de reconèixer que com a mínim els Neige tenien i tenen estil i han sabut complir el somni de Michael Corleone. Avui tothom sap que la família té un origen tèrbol i que segurament continuen manejant una part important dels negocis bruts del país, però s'han transformat en grans empresaris, polítics, tenen un eurodiputat a la família i fins i tot un dels nebots és un capellà cada vegada més influent a la Curia Vaticana, el sobri de qualsevol família mafiosa. A banda de ser propietaris d'un munt d'hotels, restaurants, discoteques i altres negocis de tota la Costa Brava i, per tant, un dels màxims empresaris i grans de lloc de feina de tota la contrada. Gent amb estil, no com aquells aficionats de pèl en cinc d'avui en dia que per protegir les plantes són capaços de muntar un exèrcit armat amb Kalashnikov. Ara, això dels caimans és l'hòstia. no sé on anirem a parar. Però bé, deixem-nos d'hòsties i anem al gra. Com tenim el nostre assassí en sèrie?
2: Doncs de moment se'n fot del mort i d'aquí el vetlla. Porta dos cadàvers i amenaça a matar-ne els següents esdeveniments literaris. Amb una mica de sort, podrem tenir alguna cosa de les càmeres de seguretat de dues botigues i un banc proper a l'establiment, on va comprar el punyal de submarinisme que va fer servir a Cabrils. I potser els informàtics ens podran dir alguna cosa dels ordinadors que vàrem capturar el locutori del Raval, des d'on va programar l'enviament dels mails als mitjans. L'únic que hem tret de positiu fins al moment és haver desmantellat aquest cau de rates de claveguera. Però això no és res, i el problema el continuem tenint.
1: Bé, no us preocupeu. Heu fet molt bona feina i he passat tot el que tenim als equips de perfilació, però si poden tenir alguna idea del tipus d'home en què ens enfrontem. Crec que el millor que podeu fer és anar a casa, descansar una mica i demà ens hi tornem a posar. De moment, i a falta de res millor, haurem de mirar de protegir al màxim les fires literàries i esdeveniments. Demà a les 10 del matí hauríeu de ser aquí. He quedat amb un periodista cultural per analitzar aquests esdeveniments i intentar preveure quins poden ser els més interessants pel nostre home. Us sembla bé?
3: Sí, perquè ara mateix tornem a estar parats. Aviam si al llarg del dia ens poden arribar imatges o alguna cosa que ens permeti seguir alguna línia d'investigació, perquè ara mateix estem del tot parats. Podem continuar tibant una mica del fil editorial i de les relacions entre associacions d'escriptors, però molt em temo que és una espècie de via morta.
1: El que he dit, caporal, gràcies per la feina i a descansar, que demà serà un altre dia.
3: Crec que ens hem sortit prou bé. M'agrada l'inspector. No ha dubtat en defensar-nos davant del comissari i la veritat és que la numeració de coses que han passat aquesta setmana fa feredat. Caimans en una plantació de marihuana. No sé què haurem de veure encara en aquest país.
2: De tot. Les coses estan molt malament. Tots els nanos es volen fer narcos o futbolistes. I ara ja comencen a tenir més clar que potser es guanya més pasta fent-se narco que jugant amb la piloteta dels collons. Que has de ser molt bo per poder aconseguir alguna cosa. Això acabarà malament. Cada cop hi ha més morts i més violència al carrer. I nosaltres al mig, amb poques eines per poder parar el cop. Els nanos de robatoris estan cada vegada més desesperats. Mai no havíem vist tantes armes blanques com ara. Hi ha molta inseguretat, molta gana i molta por. Però això no ho podem dir. No sigui que projectem una mala imatge del país. O ens posem a fer molta feina a les escoles, als instituts, amb els pares i amb els nouvinguts, o anirem pel pedregà. Aquest país se'n va a la merda. I després encara hi ha gent que se sorprèn de l'ascens de l'extrema dreta. Jo estic ben preocupada i cada cop em torno més pessimista. Serà que dormo massa poc darrerament o que com a mare estic ben cagada del món que estem construint.
3: O una mica de cada cosa. Sí que és veritat que fas farei. Jo ja tinc dos companys que han decidit deixar-ho. Estaven destinats a Barcelona, però en els darrers dos anys han vist que la cosa s'embrutava molt i la sensació de perill és cada vegada més gran, així com la impotència i el fet que no et valorin la feina. I han dit que fins aquí n'hi ha prou.
2: I ara què es dediquen? Eren grans o joves?
3: Un tenia 40 anys i se n'ha anat a treballar amb el seu sogre en un taller mecànic de la família. I ara, sempre que ens veiem, diu que fa 10 anys que hauria d'haver fet casa al sogre i anar a treballar amb ell molt abans. Que n'està encantat. L'altre és jove. En té 28 i ara es dedica a treballar en coses de logística al port de Barcelona. Està ben avorrit, però acaba de ser pare, té un horari fix, una feina que no l'ha de pensar gaire i, a més, també es dedica a escriure i ara publicarà la seva primera novel·la.
2: Que vagi en compte, que això d'escriure ara és una professió de risc.
3: Ja ho pots ben dir. Antònia, bon dia. Has vist el caso?
4: Collons, Estanislau, que són només les 8 del matí. Fa un quart d'hora que m'he llevat i estic donant el pit a la nena.
3: Doncs deixa de donar-li, que potser se't fa agre de cop.
4: Tan greu és?
3: T'ho llegeixo jo mateix perquè te'n facis a la idea.
4: Va, dispara.
3: El Lletra Ferit, l'assassí d'escriptors,
5: afirma que continuarà matant escriptors. El Caso rep una carta en exclusiva de l'home que es bateja així a si mateix i assegura que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant properament.
2: La puta d'oros!
5: Espera, espera, que llegeixo. El Caso ha tingut accés a una comunicació esfereïdora. Un home que es fa dir a si mateix el Lletra Ferit i que s'atribueix als assassinats de l'escriptor Joan Daniel Bessonov i de l'escriptora Ada Castells a la Vila del Llibre de l'Escala i de Cabril, respectivament, assegura que continuarà matant escriptors i que a partir de la tercera mort ens explicarà els motius que té per fer-ho i si ha pogut comprovar la teoria que l'impulsa a cometre els seus homicidis. El fet que a la carta rebuda s'hagin esmentat algunes informacions concretes que no han aparegut a la premsa i que no publiquem per no entorpir les investigacions atorguen una gran validesa a aquest missatge i per això el nostre consell editorial, després de sospesar-ho molt, ha decidit publicar la missiva i avisar al mateix temps al Departament dels Mossos d'Esquadra de les nostres intencions. Esperem que avui els investigadors es posin en contacte amb nosaltres per esbrinar més coses sobre el missatge rebut. De moment, el que sí que podem afirmar és que l'home, com a mínim es refereix a ell mateix en masculí, ha demanat que a partir d'ara l'anomenem el Lletra Ferit i que la posteritat els seus crims es coneguin com els crims del Lletra Ferit. Afirma que és algú que coneix molt bé la indústria editorial i el món de la literatura catalana i que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant posteriorment. Afirma que pensa continuar matant autors en diferents indrets del país coincidint amb esdeveniments literaris, que es diu quan els escriptors surten de les seves infames llodrigueres, en paraules textuals. També afirma que no dubtarà en refinar els seus mètodes d'assassinat i que fins ara ha estat molt compassiu amb les seves víctimes i que, si cal, pot endurir els seus mètodes tot el que calgui. També assegura que els Mossos d'Esquadra estan ben perduts, per això els dono peixet i algunes pistes, perquè si no tens un rival això no és gens divertit. Moriarty no seria res sense Sherlock Holmes i a la inversa. I ja us adverteixo, investigadors de Pelham 5, que Sherlock no us servirà de res. Això no es resol tocant el violí i pensant en el sexe dels àngels. Això només ho resoldreu amb sang i baixant a l'arena. I quan us penseu que em teniu, quan hagi acabat amb el meu pla, tocaré el 2 i mai ningú no sabrà res del Lletra Ferit. Però la literatura m'ho agrairà eternament.
2: Collons! Segurament sí que se'n farà la lletagra. Tros de fill de puta! On ets ara?
5: En un bar, a 10 minuts de la comissaria. El que hi ha allà a prop està massa ple de policies i mala gent. Passo de trobar-me segons qui.
2: Dóna'm mitja hora i ens veiem al despatx. Ves esbrinant qui són aquests del Caso, que em sembla que els haurem de fer una visiteta. I si pots, demana'm un entrepà de llom amb formatge. Aquest cabró m'ha obert la gana i aquí només tinc magdalenes de bossa i cafè de càpsules. Porta'm això i t'ho pago en arribar, d'acord?
5: D'acord. També buscaré totes les fires i festes literàries que hi hagi aviat. Haurem de començar a pensar si fem algun dispositiu especial o què, no?
2: Ben pensat. Estic fins al que no sona del puto fil musical d'aquesta casa.
5: Sí, no aporta gaire varietat. Té, Carpanta, el teu esborzar.
2: Oh, mil gràcies. Què et dec?
5: 6 euros tot plegat.
2: Hòstia, no és gens car el lloc aquest. Si a sobre és bo i el cafè és d'aquests de veritat, m'hauràs d'ensenyar on és.
5: Ja hi anirem, ja. He descobert que hi fan uns menús al migdia que tothom recomana i que no són pas cars.
2: Ets un pou de sorpreses. No sé què faríem sense tu. Digues, què has descobert?
5: Que això del món del llibre és molt més complex i complicat del que mai no hagués imaginat. Saps que hi ha una barbaritat de fires i actes literaris abans i després de Sant Jordi i que no tenia ni idea que existien?
2: Doncs l'inspector es posarà negre en saber-ho i haver de pensar tot de dispositius per cobrir-los. Anem a veure'l. Hem quedat alguna hora amb els del Caso?
5: Els he trucat. El director ens espera quan vulguem i estan disposats que hi vagin els companys informàtics de Barcelona ara mateix per anar avançant feina. He demanat als companys d'homicidis d'allà que ens facilitessin la gestió i ara mateix ja hi ha un equip que ha anat a la redacció. Nosaltres hi podem anar quan ens vagi millor. Per això no hi ha problema.
2: Perfecte. Anem a veure l'inspector. Crec que el nostre assassí no sap quin vesper ha anat a picar.
5: Per què ho dius?
2: Perquè si fossis una mica intel·ligent no tocaries els collons a un inspector dels Mossos que es diu Ares, el déu grec de la guerra.
1: Bon dia. Heu pogut descansar una mica? Ja heu vist que el nostre fill de puta té ganes de passar la posteritat i se li ha pujat l'ego fins més enllà del que és suportable. Li haurem de fotre un bon gec d'hòsties perquè es deixi de creure una estrella del rock americà i baixi a la puta realitat. Però de moment, això no fa res més que afegir nova pressió.
5: Doncs molt em temo, inspector, que el que li diré ara no li agradarà gens. Hi ha un munt de fires i actes literaris previstos en breu en els quals podria tornar a actuar. Tenim la fira literària Joan Cid i Mulet, que es fa a Jesús, a Tortosa, el 14 i 15 d'abril. Tenim Sant Jordi, que es fa arreu del país, però ell mateix, en el missatge que ha enviat als del Caso, ho ha descartat. Diu que no vol que els escriptors se sentin cohibits i que no vol deixar ningú sense la seva signatura. Ens dona una treva. Llavors ja arribaríem a la Fira del Llibre Vell de Figueres el 3 de maig. El 7 de maig és la Fira del Conte de Palamós. I el 13 de maig a Vilanova i la Geltrú fan el Firavà, va de contes. El 14 de maig és el Mercat del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles. I del 14 al 21 de maig la Fira Literal d'Idees i Llibres Radicals es fa a Barcelona. El 21 de maig a la Fira del Conte de Medinyà i del 2 al 4 d'abril la Fira del Llibre Ebrenc i el Literarum a Mora d'Ebre. Tot això és el que ens ve a sobre.
1: Quina barbaritat. Si el nostre home segueix el patró d'un mort per mes, el mes de maig té múltiples oportunitats, però no podem descartar res. Podria ser en qualsevol moment, o actuar abans d'hora, o fins i tot atacar durant Sant Jordi, encara que ens hagi dit que no ho faria, potser perquè ens relaxem i no estiguem tan previnguts. Intentaré reforçar la seguretat en totes, però serà complicat. Aviam si avui arriben les imatges de les càmeres de Cabrils i podem tenir una cosa més sòlida, o si els informàtics esbrinen res del caso, que no ho crec. Quan heu quedat amb el director?
2: Ens ha dit que hi podem passar quan vulguem. Però crec que el millor per a tots, i així vostè també hi pot ser present, és que el citem en una videotrucada. Ja tenim els informàtics allà, no cal perdre temps tenint tants de fronts per anar investigant. No sé com ho veu.
1: A l'hora que quedeu amb ells, jo em connecto, sense problema.
2: Doncs ara mateix l'avisem, a veure si és possible.
6: Mirin, nosaltres estem disposats a col·laborar amb vostès amb el que calgui, però ens dediquem al periodisme de Crònica Negra i, com poden comprendre, una notícia així no la podem desaprofitar. Ja entenem que potser és una complicació per a vostès, però això és un negoci on hi ha moltes coses en joc. I el periodisme del segle XXI es basa sobretot en la immediatesa. Ser els primers en saber una història i ser els primers en publicar-la. I si pot ser una exclusiva, molt millor.
1: Jo ja l'entenc, però es podria haver avisat d'una altra manera. Vostè sap perfectament que enviar un correu a una bústia general dels Mossos a les 5 de la matinada, abans de publicar vostès la notícia, és com no avisar. Vostè sabia que difícilment ho veuria algú amb capacitat de decisió abans que vostès publiquessin la carta del lletraferit. Però ara la cosa ja està feta. Li deixaré el meu telèfon personal perquè en futures ocasions em pugui trucar directament.
6: No dubti que així ho faré i no dubti que sempre hem estat disposats a col·laborar en el que calgui.
2: D'acord. Ens podria fer una seqüència dels fets, si us plau?
6: Sí, és molt senzill. Cap a les 10 de la nit, el redactor de Guàrdia va rebre un missatge a la bústia. Una carta del suposat assassí d'escriptors. Va veure que el remitent era el mateix, perquè tota la redacció estava ben avisada que això podia passar. I de seguida va contactar amb mi. Vaig trucar alguns consellers editorials i vàrem estar analitzant la carta del dret i del revés. I vàrem veure que hi havia algunes informacions noves, que no eren les publicades fins al moment. I això ens va fer pensar que el remitent era en veritat qui deia ser. En aquell moment vàrem reenviar el correu a la seva bústia i explicàvem que a primera hora del matí ho publicaríem si ningú no ens donava cap indicació en contra. I així ho hem fet.
2: I vostè, com a periodista especialitzat en crims, què n'opina de tot plegat?
6: Mirin, jo fa només 10 anys que em dedico a la crònica negra. Però a la redacció tenim algun periodista veterà que fa més de 30 anys que s'hi dedica i n'hem estat parlant. Tots estem convençuts que es tracta d'algun escriptor frustrat que vol donar alguna lliçó especial. Ell mateix ha explicat que comunicarà més endavant. Algú que amb aquests assassinats vol cridar l'atenció. Potser sobre la seva pròpia obra. El que sí tenim clar és que és una personalitat amb un gran ego. Un narcisista de manual, amb un elevat grau de satisfacció personal, de veure que allò que ha planificat està sortint bé. I vostès estan ben perduts. I em sembla que estan començant a planejar això com un joc, com un repte. I em sembla que ara, a més, voldrà començar a demostrar que en sap molt de literatura. Fins ara només ha començat a marcar terreny, però ara ja començarà a complicar la cosa.
3: Què vol dir?
6: Que crec que vostès estan perseguint una espècie de monstre que creu que pot fer a la vida real el que ha vist a les pel·lícules o els llibres. Algú que no distingeix entre realitat i ficció. Algú molt intel·ligent, però a la vegada molt perillós, perquè té una visió distorsionada de la realitat. Una espècie de Don Quixot que viu dins la seva pròpia ficció. Només que la seva pròpia ficció no són les novel·les de cavalleries, sinó les pel·lícules de sèrie B i la novel·la negra. Però em sembla que, a més, vol mesclar-ho amb una alta literatura i que és quan tot es comença a complicar.
2: Per què? Què voleu dir?
6: Que no hi ha res més perillós que un lletre ferit ofès, sense límits i amb ganes de matar. Ara mateix no voldria per res del món ser cap de vostès i haver d'enfrontar-m'hi. Ell no té res a perdre i tots els altres hi tenim massa coses en joc. Em sembla que ell és algú que ja ho ha perdut tot i que només té una sortida: el salt cap endavant fins a complir els seus objectius. Com un ciclista que no només vol guanyar el Tour, sinó també emportar-se totes les etapes. I ara mateix no sabem quantes seran. Però jo crec que n'hi haurà moltes i que el lletre ferit no es conformarà amb dos assassinats. Ha vingut per carregar-se un munt de gent i ho farà si vostès no el paren.
7: Heu escoltat El lletre ferit, capítol 5 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Sariol, amb les veus d'Enric Frigola, Cristina Cantal, Abel Font i Josep Martinoi. I al capítol següent, els poemes de Jacint Verdaguer seran utilitzats pel lletre ferit per complir la seva amenaça. Ens trobarem a la Fira del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles, amb una bona parafernàlia medieval. Serà el capítol 6 de Mar Negra. El poeta és mort.

0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana.
2: És d'època de Dioclecià, perquè a lo que diu hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però lo que la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una cosa, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, el 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma, aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles, tot això ens ho diu aquest document, i clar, és d'una importància tremenda.
1: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
2: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, potser hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que eren gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
1: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist, i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà, i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, el nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels ponts i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Pere Sant Romà, saurí, i Zascun Mejías, guia de l'associació mediambiental La Sínia, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, i l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
2: Pont, del llatí, pons, pontis. Un pont és una construcció per mitjà de la qual una via pot passar-hi pel damunt. Aquesta via de circulació pot ser una carretera, un camí, una via ferroviària o bé un canal d'aigua. Així, poden travessar un obstacle sense interferir-lo.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Avui posem la mirada als ponts i passejarem pel riu Gaià tot fent un recorregut per la història d'aquestes construccions i per la força de l'aigua. També descobrirem que no estan lliures d'anècdotes i és que ha estat una eina unida al comerç i l'economia i també a la seguretat i a la protecció. Un mot que és metàfora d'unió i que avui us mostrem des de diverses perspectives. Ens n'anem primer als inicis dels ponts i a la seva evolució.
0: Remor de pedra.
2: Els ponts de pedra d'arcs i de voltes van ser molt utilitzats pels xinesos i pels romans. Les seves tècniques de construcció van ser perfeccionades al segle XVIII amb voltes de poc punt i pilars petits, però el cost elevat va fer que quedessin desplaçats pels ponts de ferro de diversos tipus des del principi del segle XIX. Els sistemes de construir ponts han anat variant molt al llarg del temps. Els més primitius eren d'un tronc sobre un obstacle o un pont de lianes penjat d'un arribar a l'altre. Aquests van ser superats pels ponts d'arcs o de voltes. Però l'aparició de nous materials de construcció com l'acer, el formigó armat i els cables de gran resistència han revitalitzat els sistemes antics que han estat perfeccionats gràcies a aquests nous materials que han fet possible la construcció de ponts de bigues de gran longitud i de ponts penjants de tramades llarguíssimes.
1: La gallanada, com comentem al capítol dels jups i basses, és el mot que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. En el citat capítol parlàvem de la de l'any 2015, però la que en recorda en Pep Saragossa i que ha estat la més gran documentada succeí la nit del 17 d'agost de 1921. La forta tempesta va fer confluir la gran avinguda d'aigua del torrent de Salomó amb la crescuda del riu Gaià, desencadenant un desastre de gran magnitud. Se la recorda com la riuada de Sant Cinto. En Joan Boronat ens n'explica més detalls.
3: Del la riuada de Sant Cinto, que va ser l'any 1921, i hi ha diferents versions, però podríem que per establir una mitjana es calcula que van arribar a baixar 1.200-1.300 metres cúbics per segon, que això és el cabal de l'Ebre, no? Què va passar? Doncs que es van anegar totes les hortes properes a la llera del riu, va arrencar avellaners, va arrencar arbres, van embussar el pont de la carretera que condueix a la Riera de Gaià. No és l'actual, perquè evidentment va haver de ser reconstruït, perquè va ser l'aigua se'l va endur literalment, i en el cas del nostre molí, doncs els molins, les edificacions tenen un desnivell, perquè és el salt del salt de l'aigua de les basses els edificis, la casa del moliner té un desnivell, no? Llavors, doncs, la part baixa va quedar també inundada, i el meu pare i el meu oncle van haver de sortir per la part alta de la casa i marxar, perquè allò va ser de nit, encara més tràgic, no? Més tràgic. Van avisar, tirant poble amunt, perquè aquest molí està als afores, d'aquí baixava una gran riuada i, bueno, va malmetre totes les hortes, inclús, doncs, a Altafulla i a Tamarit i tot, i pues, va ser una cosa espectacular, no? Que no s'ha tornat a produir més una gallinada d'aquesta envergadura.
1: Camps de conreu, el pont de la Riera, cases i casetes de camp, l'aigua s'ho va endur tot i molt de bestiar va morir ofegat. Per a memòria de tothom, el molí de la Torre, d'on és fill en Joan Boronat, es va gravar la marca d'on havia arribat l'aigua en una llosa de pedra. D'efecte devastador, la gallinada del 1921, tal com ens comenta el saurí Pere Sant Romà, fou la veu de la natura.
4: El Gaià en si era un riu pobre, baixaven les gallinades que deuen, que feia més mal que bé, però bueno, era una cosa de naturalesa també. Estem parlant de la naturalesa.
0: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Deixant enrere les gallinades, continuem amb en Pep Saragossa, ubicats al castell del Catllar, tot fent un repàs històric d'aquesta construcció i del seu pont. Un castell amb una història intensa, amb un pont llevadís i un fossar que han estat recuperats i que parlen de l'evolució de la protecció al llarg dels segles.
5: Qui n'hi ha més vell? Doncs el que després veurem quan sortim del castell. Hi ha un pont que és del 16, perquè anteriorment hi ha hagut un pont llevadís. Hi ha un fossat, el pont llevadís són aquelles portes que per unes cadenes baixen. L'any 1521 el senyor vol l'accés, la manera de defensar els castells ha canviat, doncs diu, fem un pont. El document diu que fem un vell pont de pedra picada. Aquest pont, a la guerra dels segadors, el castell del Catllar és assetjat per les tropes castellanes i franceses, i els ocupants, per oferir una mica de més de resistència, l'enderroquen, perquè no sigui fàcil entrar al castell. Després de la guerra ja no el refan, perquè entre la runa que treuen de la destrucció del castell del setge i el pont que havia caigut, doncs fan un terraplè i passen, que és de la manera que ho vam excavar, que ho vam trobar, i ho vam excavar, esclar, trobar els documentació que hi havia un pont, doncs va ser quan vam decidir excavar el fossat del castell, perquè en aquell moment el castell encara no era municipal, però l'exterior sí. Llavors va ser quan vam decidir excavar, perquè clar, si hi havia un pont, tenim de trobar, i sí, vam trobar les arrencades i vam trobar l'enderroc, que pel material associat a l'enderroc vam saber que era això de mitjans del segle XVII, pel tipus de ceràmica que surt, no? Surt una ceràmica que és un blau de l'editada, i sabem molt concretament quan es fabrica aquella ceràmica, doncs, i llavors, esclar, dius, i llavors, esclar, això tenia de ser un fet luctuós, clar, que va ser la guerra aquesta, vam dir, això té de ser aquesta, són aquestes conclusions que tens d'arribar a les excavacions, doncs, diguéssim, no? I ja abans que el castell fos municipal, doncs el pont ja es restaura. Es restaura el pont i, bueno, i ara quan sortim és el que hem tingut accés, doncs clar, aquest pont és d'això, és de mitjans, té més o menys la mateixa cronologia que té el de Santes Creu.
0: Ramó de Pedra.
1: Comentàvem a l'inici del capítol que els ponts han estat un punt important per a l'economia i el comerç, i ha estat així degut a la importància del transport. Ens n'anem a l'any 1883. S'inaugurava la línia fèrria de Barcelona a Lleida. Escoltem en Pep Saragossa com ens fa una breu crònica de com en podem observar el seu pas per la conca del riu Gaià, on hi trobem un espectacular viaducte que salva el riu, els Set Ponts. Ens explica les seves característiques, la seva construcció i els materials emprats.
5: Després, els ponts que es comencen a fer al Gaià són els del ferrocarril, són els dos. El de la Via de Valls, que és la línia, una línia que patrocina el Francesc Gomà, que era un fabricant de Vilanova, un fabricant tèxtil de Vilanova, i és el que va a la Vilavella, entre Vilavella i Salomón, i diuen els Set Ponts. És un pont molt característic perquè té una passarel·la intermitja per passar-hi els vianants. Vull dir, esclar, ells, en un lloc que hi havia molt de trànsit, diu, farem un pou, esclar, la gent passarà per la via, és un perill, llavors doncs van fer un pou a mitja alçada, i un pou de vianants que travessa els pilars, és un pont molt... no n'hi ha masses, per exemple, dues aigües també hi és, això, i bueno, es fa aquest pou. Aquesta línia s'inaugura, el primer tren arriba a Valls el 1881, vull dir que abans, i llavors quins fa? Es fa l'altra, la Via de Valls, la via que té en Via Roda, no? La que passa per la Riera, el Catllà, aquí aquest el s'inaugura en 1883. Hi ha dos ponts, un que salva el torrent de Salomó, que és el de la Riera, que també n'hi diuen un pont dels Noulls, no? Aquell té una característica, el no ser tan alt, l'arc és un arc rebaixat i té una característica que està inscrita en una gran corba i és un pont curt. Vull dir, si tu vas al pont i te'l mires d'un costat, veuràs que fa tomb. Vull dir, és molt poc, però no és un pont recte, la planta és corba. I després hi ha el Catllà, que també té nou arcs. Els arcs són de mig punt, perquè d'aquesta manera guanyaven alçada, ja només amb l'arc ja guanyaven alçada, i llavors més de la meitat està fet enmig de parets, no? I al final hi ha un altre pont, que hi ha el camí dels Horts i passava la Síquia. Vull dir que era una construcció... Ara aquests dos ponts estan en desús, però són obres d'enginyeria importants i maques, no?
6: Clar,
5: sí, bueno, la base és de pedra, les cantoneres, llavors després estan fetes de maó, sí. Per exemple, el pont del Catllà, doncs encara... Els vinyets encara hi quedaven restes del fons de fer els totxos. Vull dir que ells buscaven el material, la pedra, tota la pedra, tant del pont de la Riera com el del Catllà, la van portar d'una pedrera que hi havia a l'estació de Roda. A l'estació de Roda hi havia una gran pedrera, i esclar, el tenia al costat dels trens, doncs ja de la pedrera pujaven els trens, i van treballar molts anys d'aquella pedra. Vull dir, el tipus de pedra és aquella.
1: Si parlem de transport, no podem oblidar les carreteres. En Pep Saragossa ens parla de la seva construcció, dels models que feia l'Estat i com s'adaptaven al territori. Ens apropem ja a la nostra actualitat amb ponts de nova construcció com els dels trens d'alta velocitat.
5: Després, els altres ja és quan construeixen, diguéssim, les carreteres, no? Aquí al Catllà, quan hi va haver la riuada de l'any 21, hi havia els picapedrers que estaven fent les pedres per fer el pont, per anar, doncs, diguéssim, cap a la Riera i cap a Torredembarra. L'Aiguat pren tot el material que hi ha, pren el pont de la Riera que ja estava construït, i llavors què fan? Decideixen, doncs, fer uns ponts, doncs, més alts, aixequen el nivell de la carretera, i l'any 25 doncs construeixen el pou, encara que hi ha actual, i el que hi ha a la Riera, que ja són de formigó, són ponts de formigó. El pont de la Riera, per les restes que hi ha, d'unes fotografies que hi ha una vegada enderrocat, és molt semblant com el que encara hi ha amb la carretera que del Catllà cap a Tarragona, Mas de la Creu, allí on hi ha el camp de golf. Aquell pont, aquest, clar, això ho van fer la Diputació, aquestes entitats, com l'Estat, ells feien un model de pont i llavors l'adaptaven, doncs, vull dir, si el tram era massa llarg feien tres ulls, si eren normalment feien dues, i és molt semblant com el que hi havia a la Riera, vull dir, el model jo diria que és el mateix, no? Però aquest està sencer, ara amb les obres que fan de carretera han ampliat, amplien la plataforma, el pont queda baix, és un pont molt, també molt gapo, tot fet de pedra, i després els últims que s'han construït són els del tren d'alta velocitat, no? Que també torna a ser igual, n'hi ha un entre la quadra del Catllà i la Nou, el torrent de Salomó, i després el que salva el Gaià aquí al Catllà, que també té aquesta característica com el vell de la Riera, que també està inscrit dins d'una gran corba. Vull dir, tu quan passes per la carretera de la presa i et mires els pilans, veus que els pilans van sortint, diguéssim, no? Que estan inscrits. Clar, ara no n'hi ha cap de dificultat, vull dir, els constructors, ja els topògrafs, però abans, segurament, quan van fer el de la Riera, doncs va ser una mica complicat fer aquell pont.
2: Quan es va generalitzar la utilització de l'acer, es van construir ponts d'arcs i ponts de bigues. Els ponts penjants acostumen a tenir tres trams i els ponts de formigó armat són de bigues o d'arcs. A partir dels anys 60 del segle XX es va generalitzar la construcció de ponts amb bigues pretesades que permeten la construcció en voladís i estalvien la necessitat de fer una bastida damunt del riu.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Hem arribat fins a l'actualitat, però també es té informació sobre ponts més antics, els d'època romana. Que en Jordi López Vilar, doctor en prehistòria, història antiga i arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ja citava i explicava el capítol dels aqueductes. En Pep Saragossa ens en fa 5 cèntims.
5: Mal anomenats, els anomenats romans, doncs diguéssim, no? Que, és clar, dels romans queden restes, dels romans, perquè, doncs, esclar, els ponts, sencer, sembla ser que el d'Alcàntara, segons diuen, és l'únic que queda, els altres, doncs, se'n diuen d'anar refent, doncs, diguéssim. Aquí, clar, no tenim un pont, bueno, esclar, és un pont, tenim el pont de les Ferreres, no?, l'aqueducte romà de Tarragona, que aquest està intacte, doncs, no?, és un pont, és un aqueducte, però és l'únic que està intacte, que està sencer, doncs, diguéssim, no? Però és clar, aquell doncs n'hi passava un torrentet per dintre que no li va fer mai mal, doncs, no? Els altres, és clar, tard o d'hora els rius era com el de Martorell, doncs el de Martorell ja només les bases del, diguéssim, de l'arrencada de l'arc, no? L'altre tot era, i llavors és clar que hi ha aquestes gravats del 18-19 que clar, hi posen molta imaginació, doncs, diguéssim, no? Però bueno, n'hi ha que se sap, doncs, que eren molt antics, sí, sí.
1: Hem parlat de les característiques, els materials, la seva evolució, però qui estava al capdavant de la construcció dels ponts? L'economia i la protecció eren els seus únics objectius? Escolteu algunes curiositats de la veu d'en Pep Saragossa sobre aquests punts.
5: Històricament, a l'edat mitjana, a Catalunya, els que fan els ponts són els bisbes, que per això n'hi diuen pontífecs, doncs, no? Perquè feien ponts, diguéssim, no? Eren els amos. Clar, ells el que els interessava és que la gent anés a missa, doncs, diguéssim, no? I volien fer, doncs, que la gent pogués, tingués accés, perquè hi havia moltes excuses, no? Per exemple, al segle XVI, a Ardenya, a la Riera, es queixen, volen que se'ls hi faci, perquè és clar, la parròquia és parròquia de Tamarit, el qual volia dir que tremien de passar el riu, i ells, doncs, és clar, posen l'excusa que quan baixa el riu no poden anar. Què diuen? Diuen, donen aquesta excusa, que no tenen, clar, no tenen cap pont, que no tenen, i llavors, doncs, passa això, no? Que els mossens, els capellans, el que volien que la gent anés i que portés el que tenia de portar, doncs.
1: És inevitable recordar altres capítols de la història local. La seva importància per al comerç era sempre lícita? En Pep Saragossa ens relata alguns fets curiosos.
5: Aquí al Catllà, tot, quasi tot el Camp de Tarragona, era el senyor, era el que bisbe de Tarragona, era religiós, però la vorera del Catllà era laica, no tenia res a veure. I llavors, a dalt aquí al Coll de Tapioles, que és tocant la carretera de Pont d'Armentera, allí hi havia un portatge. Vull dir, allí quan arribaves allí, el servidor de l'arcabisbe et feia pagar, doncs, no? Llavors, al Catllà hi havia un grup patrocinat pel senyor que aquests passaven de contraban, per altres llocs passaven de contraban. Llavors, esclar, els perseguien, fins i tot havien vingut la gent de l'arcabisbe, havien vingut a assetjar el castell, perquè llavors ells se refugiaven al castell. Això ho explica molt bé el Blanc, amb un canonge que hi havia, que al segle XVII, quan és del XVII, fa la història de tots els arcabisbes de Tarragona, i ho explica. I quan surt el Catllà sempre són dolents, són malvats, perquè, esclar, perquè tot el que es portava tant al port de Tamarit com a la Torre d'Embarra, no és clar, si no et pagaves aquestes petites coses que tenies de pagar, passaven més, clar, i el Catllà es dedicaven a això.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: La Izaskun Mejías ens fa diverses propostes, Santes Creus entre elles, per poder gaudir de tot aquest patrimoni cultural. Són rutes que ens descobreixen també la natura.
6: Del pont d'Armentera a Santes Creus és el punt mig, no? Aquí trobem també vinyes, cirerers o ametllers. A Santes Creus hi ha un monestir

0: aula, si és un espai, un merendero, pues abans els monjos el feien servir per cultivar les seves plantes aromàtiques i també com un espai de meditació. Així que és un espai molt tranquil i per anar amb la canalla està molt bé. Abans, que no havia explicat, a Querol, ara que tu veig aquí, també hi ha una ruta d'un quilòmetre que baixa cap al riu, que és un espai molt xulo de visitar. I a qui li agradi caminar, també hi ha una ruta circular d'uns 6 quilòmetres i mig que passes també per diferents passarel·les i que és molt, molt interessant.
1: La Izaskun parlava d'alvaredes i nosaltres de natura. Escoltem de la veu d'Héctor Hernández la importància de protegir el bosc de ribera, les alvaredes i com s'ha vist afectat per la canya. En recomana també gaudir de les que tenim a les terres del Gaià.
2: Sí, exacte, la canya doncs era una eina molt útil per la pagesia, per la construcció, i es van expandint. Van expandint perquè l'home anava anar plantant, però sobretot és una conseqüència directa de la pèrdua de boscos de ribera. Al costat dels nostres rius, a costat i costat, hi ha una vegetació que és diferent a la que viu a la muntanya, que són uns arbres que estan ja preparats per viure al costat del riu, que a més són moltes funcions. Les seves arrels ens ajuden, per exemple, a frenar la velocitat de l'aigua del riu, a infiltrar l'aigua cap als aqüífers. O sigui, hem de fer una bandera importantíssima de la funció que fan els boscos de ribera. La desaparició d'aquest bosc de ribera doncs va provocar que la canya, que és d'origen asiàtic, es pogués escampar arreu, no? I què passa amb la canya? Doncs, bueno, allò que explicàvem abans, té sempre afectacions, en primer lloc sobre la flora, perquè li costa a les plantes que són d'aquí créixer al mig d'un canyar, però després té afectacions directes, com per exemple tots aquells ocells que fan el seu niu, ja sigui una branca de l'arbre o un forat de l'arbre, quan arriben a un canyar, a on fan el forat? Al lloc. Per tant, la canya no només afecta la flora, sinó que té unes afectacions importantíssimes sobre la fauna. Llavors, en aquest sentit, ens vam inventar ja fa molts anys que treballem per anar eliminant la canya o controlant-la i recuperar el bosc de ribera. Ja des de fa uns anys hi vam posar nom. I això és un projecte que es diu Alvaredes del Gaià, i en el qual doncs intentem fer treballs de millora arreu de la conca per afavorir la presència de l'àlber. Que l'àlber és l'arbre, aquell arbre de color blanc, allò que li amb els xops blancs, i aquest és l'arbre característic dels rius. Recomanació per la gent, si voleu veure una bona alvareda al Gaià, i de fet una de les alvaredes més importants que trobem per tota aquesta zona del sud de Catalunya, aneu a Vilarrodona, entre Vilarrodona i Aiguamúrcia, allà hi ha l'itinerari de les Terres del Gaià, i passa precisament per tota una sèrie d'alvaredes. Hi ha l'alvareda de la Font Cervellona, que és un espai on hem recuperat la font, però també hem recuperat l'alvareda. És un lloc fantàstic, vull dir que des d'aquí amb el respecte que sempre cal tenir quan ens aproximem a la natura, si us plau, però sí que és un passeig molt maco, i allà veurem la dimensió i la necessitat d'aquests boscos de ribera al costat dels nostres rius.
1: Els ponts són patrimoni cultural i en aquest capítol els hem volgut compartir des de diverses vessants. Són economia, protecció, disputes, però també supervivència i connexió. Han anat evolucionant i integrant-se en el nostre paisatge, i es podem gaudir amb les rutes proposades per la Izaskun i l'Héctor, que a més ens conscienciava de la importància de la natura per als ocells, que també ens han visitat en aquest capítol. Els heu reconegut?
3: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
4: Cadernera. Carduelis carduelis.
3: Au resident tot l'any als camps i zones de conreu.
4: Garça. Pica pica.
3: Au molt comuna a les zones de conreu de tot el curs del riu.
4: Gaig. Garrulus glandarius.
3: El trobem durant tot l'any a les zones boscoses. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
5: Aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: sabies que...
1: La majoria dels gats blancs amb ulls blaus són sords, tret que tinguin un ull d'un color diferent a l'altre. O bé, tan sols estadísticament ho són. El gen de la sordesa és un gen propi dels gats blancs. Es diu al·lel. No tots els gats blancs són sords, només els que presenten aquest gen. El gen B doble...
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca avui mateix els sindicats per analitzar els conflictes, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 5 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb un accident a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, on es talla un carril de circulació que ja provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també arrosseguem una avaria des d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara doncs, encara continua també tallant un carril en sentit nord, també a la AP7, però en aquest cas entre Cambrils i Vilaseca, en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim alguns punts també amb retencions als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues ja arreu del nus de la Trinitat, que afecta, com és habitual, també a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió a la AP7, com dèiem, a Barberà del Vallès, però en els dos sentits de la marxa, també en sentit sud. Pel que fa a la C58, cues de manera intermitent des de Sant Quirze, en direcció a la capital catalana. Pel Llobregat també tenim retencions a hores d'ara al punt del Papiol i Sant Feliu durant 1,5 km. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig a Barcelona i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de l'últim episodi de pluges, pendents també de l'avís vigent per precipitacions intenses a la comarca del Montsià. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Després de les fortes tempestes de les últimes hores a moltes comarques, ens queda un divendres al matí ben ensupit, també enrarit. Hi ha molts núvols que encara a les immediates hores continuaran sent més abundants a la costa, al prelitoral i també amb boirines o boires. A la Catalunya central i sobretot també aquest matí que ha refrescat i força respecte ahir al matí. La tarda serà una mica més oberta, però no del tot. Serà cap a Lleida, bàsicament, on el sol serà més present, a Tarragona, sobretot cap a l'Ebre. amb alguna gota, al igual que algun ruixat a l'interior gironí, també a la comarca d'Osona. El cap de setmana serà més suau, sobretot el diumenge, però amb núvols matinals a la costa i també alguns ruixats de tarda al nord del país, sobretot el dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
4: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
4: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat de la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes, USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat però l'oferiment al·legant que avui és jornada de vaga.
6: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord a una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
1: Recordem que la UGT i Comissions Obreres ja van signar al març l'acord amb el Departament d'Educació. Un pacte, però, recordareu que no van ratificar mai els sindicats majoritaris. Doncs bé, durant una jornada d'UGT a Tona, el seu secretari general, Camil Ros, ha defensat de nou l'acord i insisteix que millora notablement les condicions dels professors.
7: Nosaltres, entre el tot o el res, nosaltres som del camí gradual cap al tot. I jo crec que l'acord d'educació que van fer en el seu moment més l'annex és un acord gradual cap a canviar el model educatiu en inversió i especialment en inversió en les persones, en les condicions de treball i salarials.
1: I enmig dels conflictes, precisament 11 centres educatius de l'Hospitalet de Llobregat s'han sumat a la iniciativa Aules que cremen, on es mesura la temperatura de les escoles per evidenciar la calor que pateixen alumnes i docents en alguns centres i que també és motiu de reivindicació. El seu objectiu és demanar més recursos per a la climatització de les aules. El Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet, ha visitat 2 centres que s'hi han adherit.
8: L'Institut Provençana és un dels 11 centres educatius de l'Hospitalet adherit al projecte Aules que cremen, una iniciativa que vol denunciar la calor que alumnes i docents han d'aguantar a classe. Gràcies a aquests sensors connectats a la xarxa, han elaborat un mapa que recull a temps real la temperatura i humitat a les aules d'arreu de Catalunya. A l'Institut Provençana registren habitualment temperatures superiors als 30 graus i asseguren que van arribar als 39. Malgrat estar equipats amb ventiladors, la calor es fa insuportable, especialment en espais com l'aula d'informàtica o el laboratori.
9: La llei diu que a més de 27 graus ja no s'hauria de fer classe, i nosaltres l'estem fent en temperatures molt superiors, 30-35 graus, depèn de les hores del dia.
8: Un altre centre que s'ha acollit al projecte Aules que cremen és l'Institut Margarida Xirgo. Han patit diversos desmais i la setmana passada van haver d'aturar una classe perquè es va superar el llindar dels 33 graus.
10: Això afecta l'alumnat, fa que les coses siguin més complicades, estan més distrets, estan més moguts, generen problemes de convivència.
8: Des d'Aules que cremen volen fer pressió al Departament d'Educació i denunciar la situació a Inspecció de Treball. També animen a la comunitat educativa dels centres a enviar queixes a la síndica de greuges.
1: Els pressupostos de la Generalitat del 2026 continuen el seu camí i s'aprovaran a principis de juliol, després que el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns hagin rebutjat les esmenes a la totalitat. El govern ha demanat a Junts i al PP que votin a favor del nou finançament autonòmic quan arribi al Congrés dels Diputats. L'oposició ha criticat durament els comptes. És una informació de Lamont Carvajal.
11: Per només un vot de diferència, els pressupostos del 2026 tiren endavant. El govern d'Illa se n'ha felicitat i agraït als socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. Amb mirada futura, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha acollat Junts i el Partit Popular amb el finançament autonòmic.
12: Per això jo faig una crida, doncs sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
11: Els dos al·ludits han defugit respondre i han carregat contra el pressupost. Mònica Sales és de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
13: El seu propòsit és anestesiar Catalunya, fer veure que tot funciona mentre Catalunya es deteriora lentament, fer oblidar tot el seu potencial, el potencial del país, fer adormir la nació.
14: Creant places absurdes pels seus, organismes inútils pels seus, sempre tot pels seus. Resultat: un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
11: Pel que fa als socis, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calien acords per avançar, i els Comuns han advertit que el seu suport no serà incondicional ni permanent.
1: De l'àmbit judicial, destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
15: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a nen. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fet també ve la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna cosa de català, no faltaria més, clar que sí.
1: També el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, es mostra convençut que el papa parlarà en català en la seva visita a Catalunya. Gordo diu que entén el rebombori d'aquests dies, però assegura que li consta que la situació s'està reconduint. El bisbe tortosí, d'altra banda, demana escoltar l'homilia que el papa Lleó XIV farà a Barcelona.
16: El papa, jo estic segur que utilitzarà el català, em consta que ho farà, que consta que la Santa Seu està atenta. Jo en discreció demanaria, no? Doncs, i clar, jo no estic a l'organització, però tinc molta esperança que sí que comprenc el soroll que hi ha aquests dies per la publicació del que ha sigut el ritual de benedicció. Em consta que nosaltres hem de tenir confiança.
1: Mentrestant, i en aquest context, Càritas Diocesana de Barcelona alerta que es cronifica l'exclusió residencial. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien, la major part, 3 de cada 4, en habitatges sense condicions dignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
17: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
18: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
17: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys i per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint la mesura del possible les relacions socials.
1: Un quart de vuit, el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i La Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica de Jordi Casino.
19: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
20: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
19: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del Macropol de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
21: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equivale a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
22: Y entonces hemos hecho un mix, hemos intentado cubrir estas personas que van a salir
2: por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
21: Quedan fora del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa aquest dijous del cadàver d'una persona en una zona d'accés difícil del Montseny. L'avís l'ha donat un excursionista que caminava per la zona. De moment, no consta cap hipòtesi del que ha pogut passar. I la jutgessa que instrueix el cas per la mort d'Helena Jubany ha denegat la petició del principal acusat, Santi La Iglesia, d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa. Els lletrats de l'investigat argumentaven que estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per rebatre l'elaborat per la policia, que assegura que hi havia restes biològiques de La Iglesia a la roba de Jubany i demanen un termini de 20 dies. Demanaven, de fet, un termini de 20 dies. La magistrada no atén, doncs, aquesta petició, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar. Alhora, reprèn el termini de 5 dies que havia donat a La Iglesia perquè presenti l'escrit de defensa. Amb 10 minuts arribarem just a 8:15 del matí. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 17 i les 23 hores, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Els bombers han atès 89 avisos entre, com us dèiem, les 5 de la tarda i les 11 de la nit. Aquest divendres 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient i des de la Federació d'Ecologistes de Catalunya reiteren la seva disconformitat amb el model impulsat pel govern, que titllen d'obsolet. La Sílvia Fernández ens n'amplia la informació.
3: La gestió de l'aigua, la cacera o els residus, el model turístic amb l'anunci de l'ampliació de l'aeroport del Prat, la pèrdua de biodiversitat i la manca de models de mobilitat sostenible són algunes de les carpetes que més preocupen a la Federació d'Ecologistes de Catalunya. L'ENS denuncia que els indicadors de l'estat de conservació del medi s'han agreujat al territori i reiteren la urgència de recuperar la Conselleria de Medi Ambient i Transició Ecològica. Asseguren que el govern incompleix la seva promesa i demanen obertament el cessament dels consellers Sílvia Paneque i Òscar Ordeig. També critiquen durament el PLATE, el Pla Territorial pel Desenvolupament de les Energies Renovables, perquè apunten que és un obstacle per a implantar un model de generació distribuït i de proximitat. Més d'un centenar d'entitats van subscriure la declaració del Moviment Ecologista Català abans de la constitució de l'actual govern.
1: Us ho hem destacat en titulars. El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pascual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
22: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment, i estarem llestos pel partit. Serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
1: El Joventut rep a les 9 al Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
0: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
1: I els màxims responsables de Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
4: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
5: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
23: Que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües de lo que ell pensa, de lo que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, ho dic abans de que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
4: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després, amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
1: Tot i la pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, els patumaires han pogut celebrar la Patum completa. Amb aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, però és sens dubte que s'ha pogut celebrar aquesta festa. De fet, han fet bona aquella dita, aquella màxima que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després de l'any passat, el salt de plens s'hagués hagut d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat. L'Ajuntament ha optat enguany per reforçar els missatges preventius per megafonia i recordar de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Blat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum, que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins a les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant del tot passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques, amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda ha pogut celebrar-se segons el previst. Un dels primers artistes en obrir la jornada ha estat, de fet, Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara.
24: La xarxa de comunicació local.
25: El diccionari Termcat.
26: 40 anys, 40 paraules.
27: 1994. Coixí de seguretat.
28: Dispositiu de seguretat passiva d'un vehicle consistent en un coixí que s'infla automàticament en produir-se una col·lisió frontal o frontolateral forta i que serveix per esmorteir el moviment dels ocupants.
29: Núria Artigas.
30: Vaja, que parlem de l'airbag en anglès, que en català està normalitzat com a coixí de seguretat des de l'any 1994. El coixí de seguretat en automòbils és una invenció dels anys 50 del segle passat, que no es va començar a comercialitzar, però fins a la dècada dels 70. A finals del segle XX ja va ser un element indispensable per a la seguretat dels vehicles privats, fins al punt que ha esdevingut obligatori per llei. Les raons per les quals es va adoptar la denominació catalana coixí de seguretat i no el manlleu airbag són diverses. Es tracta d'una alternativa catalana al mot anglès, és transparent quant al significat, També és una denominació paral·lela i coherent amb altres formacions de la mateixa àrea, com podria ser cinturó de seguretat, i permet la creació de termes compostos a partir de la forma abreujada, com per exemple coixí lateral o coixí de conductor. Totes aquestes raons van fer que en català, en aquell moment, s'optés per aquesta forma, coixí de seguretat, tot i que ja sabem que els parlants a vegades van per una altra banda.
26: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general a les aules d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca també avui mateix els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. De seguida us ho ampliem, connectarem en directe amb una de les accions de protesta que ha de sortir a aquesta hora en forma de bicicletada a Mataró per confluir en la manifestació unitària d'aquest migdia a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 5 de juny. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i en sentit nord deixa els vehicles al voral provocant 5 quilòmetres de cues. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara encara deixa un carril tallat en sentit nord a l'AP7 entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, tenim algunes retencions als voltants de Barcelona amb cues al Nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 també a Barberà, amb 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Al Llobregat, retencions des de Sant Feliu durant 1,5 quilòmetres. Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig, a Barcelona, i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir al vespre i a la nit, ens queda un divendres enrarit, amb molts núvols que continuaran sent abundants a la costa i al prelitoral. Es preveuen boires també a la Catalunya central. Aquest matí ha refrescat i la tarda serà una mica més oberta. El sol, però, només serà present a Lleida. A Tarragona s'espera alguna gota fins i tot i algun ruixat a l'interior gironí. Ens espera un cap de setmana més suau, sobretot diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Passen ara gairebé 5 minuts de 8:15 del matí. Hem tancat portada i ara entrem de ple en matèria. Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
4: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
3: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
2: Precisament la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat a la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat l'oferiment, al·legant que avui és jornada de vaga.
5: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
2: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians, en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
6: Al moment de la benedicció jo faré el que pugui, jo no ho he parlat a nen. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà algo de català, no faltaria més, clar que sí.
2: De la plana judicial destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies, per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
8: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
7: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
2: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
9: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equival a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
10: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
9: Quedan fuera del proceso colectivo protegidos personas con discapacidad igual o superior al 33%, dones víctimas de violencia masculista, familias monoparentales y parejas que trabajen todas dos a la empresa.
2: I els comitès d'empresa dels centres de Nissan a Catalunya acusen la companyia de practicar terrorisme empresarial i demanen al govern la màxima duresa legal. Així ho han verbalitzat després de manifestar-se a les portes del Parlament. No descarten dur l'expedient de regulació d'ocupació als tribunals si la mediació amb la direcció de la companyia s'encalla. Els treballadors també han anunciat les pròximes mobilitzacions com una manifestació oberta a altres empreses en processos similars per aquest dissabte. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via, en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat també de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Mig any després de l'aparició de la pesta porcina a Collserola, els porcs senglars tornen a fer acte de presència a les nits al barri de Vallvidrera de Barcelona. Els veïns afirmen que, lluny de reduir-se en el nombre amb les batudes de caça, s'han reproduït de manera important. A més, reclamen a l'Ajuntament que es reculli la brossa a les 7 de la tarda en lloc de fer-ho al matí per evitar que els animals assaltin els contenidors i escamprin la brossa. El consistori defensa, però, que la freqüència de recollida s'ajusta a les necessitats del barri. D'altra banda, la Generalitat ha emès una autorització especial per caçar coipús a l'Alt i al Baix Empordà amb arma de foc per frenar la proliferació d'aquesta espècie exòtica invasora. La brigada específica que els capturava, volíem dir, ha deixat d'operar des de principis d'any perquè depenia de fons europeus. Ara, arran dels danys que provoca el coipú, el govern ha autoritzat pagesos i caçadors a capturar-ne fent servir una munició especial sense plom. La vigència del permís s'estén fins a finals de juliol i des de mitjans de setembre a finals d'octubre. I recuperem en aquest punt la notícia de portada d'aquest informatiu, la nova jornada de vaga educativa d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat la consulta al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Doncs bé, 24 hores després d'aquest no rotund, volem saber com ho ha paït la USTEC i quina lectura en fa. Ens acompanya ara mateix la portaveu Iolanda Segura. Iolanda, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Hola, molt bon dia.
2: El resultat és un cop molt dur per USTEC. Com expliqueu aquest desencaix tan gran entre la direcció del sindicat i la vostra pròpia base?
11: Doncs nosaltres ho agafem, ens ho prenem amb esportivitat, que es diu. Nosaltres tenim molt clar que el que vam posar a consulta era una proposta que el Departament d'Educació ens feia i que ja no podia anar més enllà, no? Després d'uns dies d'esgotament, de negociació, d'una negociació molt complexa i molt complicada, doncs els màxims que se'ns oferien en aquell moment, i nosaltres doncs vam fer el que estàvem compromesos, que era posar-ho a consulta. Ara nosaltres agafem el guà del col·lectiu, ens diu que això no és suficient i nosaltres doncs actuem en conseqüència i anem a lluitar doncs per ampliar aquesta proposta o fins i tot per reconsiderar una mica tot el sistema educatiu en general. Jo crec que aquí necessitem donar una volta a tot plegat. Això no va només de 4 reivindicacions, sinó va d'una, diguéssim, d'un canvi estructural profund.
2: Vostè que queda desautoritzada per la votació, com afecta això el vostre lideratge en el conflicte? Us heu plantejat dimitir?
11: Bueno, hauríem de dimitir tot el sindicat, perquè són decisions que prenem des del sindicat, i home, i això voldria dir desaparèixer l'USTEC. Crec que no es tracta d'això. Evidentment, potser hem pres decisions desencertades i es tracta de reconduir-les. Penso que el més honest que podem fer és fer això, és fer la lectura pertinent del que ha passat. Sabem que hi ha un desgast molt gran, que necessitem canvis molt grans, en som conscients. Si nosaltres ho vam llançar a consulta, i que no és una votació electoral ni a que ens guanyem, diguéssim, els ser majoritaris o no, sinó que ha estat una consulta sobre una qüestió en concret, però nosaltres seguim lluitant igual. De fet, la gran part de la feina, per no dir la majoria de la feina que s'ha fet durant tot aquest temps de mobilització, l'han fet l'USTEC, i si s'ha aconseguit ni que sigui aquest preacord, ha estat gràcies a l'USTEC, que no ens hem aixecat de la mesa en cap moment. Però si no és suficient, nosaltres evidentment anirem a batallar al costat del col·lectiu, no? I dins del col·lectiu, perquè també som treballadores i treballadors, doncs a millorar o a anar fins allà on faci falta, perquè realment en els centres educatius es notin aquestes les millores. És veritat que no es pot continuar treballant a les aules com s'està treballant, que l'educació necessita uns canvis profunds, que es necessita... diguéssim, que les persones treballadores puguem fer la nostra feina amb garanties, però no només això, sinó que no haguem de patir, sinó que l'haguem de gaudir, que la puguem gaudir, aquesta feina. I això és evident. Per tant, bé, nosaltres a disposició i a treballar el que faci falta.
2: Estàveu demanant, de fet ahir ho demanàveu vostè mateixa, de demanar reobrir la negociació avui mateix. Sabem que Esther Niubó en principi havia de cridar-vos a consultes avui mateix, i anireu, heu decidit, heu rebut ja aquesta convocatòria.
11: Sí, nosaltres primer vam llançar aquesta crida, però després potser creiem que avui mateix que tenim aquesta jornada de vaga no és el dia més adient, tampoc per nosaltres, que també necessitem resituar-nos, encara que nosaltres ho tenim molt clar i tirem endavant, però també una mica d'espai ens va bé. Així que no descartem reunir-nos amb la consellera, perquè crec que és important que ens reunim, perquè crec que s'ha de fer una anàlisi de fons de la situació en la qual ens trobem, que no es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, no, aquesta fórmula no ha funcionat, i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no, i aquest no té un significat molt gran, no? Llavors crec que aquí tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció. Nosaltres
12: sí.
11: Hem fet el que hem fet per ser conseqüents amb el moment, però evidentment això és un conflicte que s'ha de resoldre.
12: Doncs esperem que sí sigui. Iolanda Segura, gràcies i bon dia per atendre'ns.
11: Molt bon dia a vosaltres, moltes gràcies.
12: Doncs bé, en el marc de la jornada de lluita d'avui, l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme han convocat una bicicletada que ha de sortir en els pròxims minuts des de Mataró, amb l'objectiu d'arribar, com dèiem, fins a Barcelona per sumar-se a la manifestació unitària que hi ha convocada. Volem saber quina és l'última hora de la mobilització. Connectem amb els companys de Televisió de Mataró, en Jaume Dormoà i la Clara Sánchez. Molt bon dia.
13: Molt bon dia, Helena. Doncs ens trobem just davant de l'estació de Mataró, com veieu, que és el punt de trobada d'aquest inici de recorregut cap a Barcelona en bicicleta. Com veieu, ja s'han començat a congregar alguns dels docents que avui se sumen a aquesta nova jornada de vaga i doncs el que faran és aquest recorregut per la Nacional 2, fent parada a diferents municipis de la comarca del Maresme per poder arribar a les 12 del migdia a aquesta manifestació unitària que hi ha convocada a Barcelona. Nosaltres tenim aquí a un dels membres de l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, en Joan Barón, perquè ens expliqui una miqueta doncs, com entomen aquesta nova jornada després del resultat d'aquesta consulta que es va fer i que va donar el no com a resultat. Joan, bon dia.
14: Hola, bon dia.
13: Això, com encareu aquesta jornada després del no i de tot el que s'ha anat succeint les darreres hores?
14: Home, molts ànims, perquè semblava que l'acord havia de ser un punt i final i sembla que és el contrari, que no només és un punt, no és un punt i final, sinó que és un punt d'inici nou. La veritat és que molts ànims i avui doncs marxem tots cap a Barcelona perquè estem convocats a les 10 a la columna que li toca al Maresme, que és entrar pel Besòs, i a les 12 del migdia hi ha la manifestació unitària Arc de Triomf.
13: Una miqueta el seguiment, què preveieu a nivell de seguiment, perquè són molts dies i encara en queden?
14: Són molts dies, però també és l'últim dia que avui hi ha prevista una vaga unitària, una vaga de tot Catalunya, perquè s'han anat fent per territoris, per tant pensem que serà una vaga bastant sentida, bastant massiva. Hem de veure quines són les xifres després, però la comunitat està molt, molt, molt mentalitzada, molt mobilitzada, i sobretot després del no, que va ser rotund, que va sortir ahir.
13: Per què aquest no? Seguireu amb protesta, entenc, com pinta el final de curs i també l'inici del curs que ve.
14: Exacte, perquè la gent veu que estem en un moment que l'educació pública s'està enfonsant per tot arreu, que necessitem més recursos, que no es tracta d'un tema de sou o de condicions laborals nostres, sinó que es tracta sobretot dels recursos que té la infància, l'adolescència, per poder tirar endavant. És a dir, l'educació és l'únic ascensor social que tenim les classes treballadores, i aquest assessor social està completament espatllat des de fa molt de temps. Llavors arriba un moment que ja no ens serveixen pedaços, és a dir, necessitem una reforma, un pacte nacional per l'educació que tiri endavant una manera nova d'entendre aquesta educació.
13: Moltíssimes gràcies, Joan. Doncs, com veieu, a poc a poc es va sumant més professionals de l'educació que se sumen a aquesta reivindicació i que d'aquí ben pocs minuts arrencarà aquesta marxa ciclista per la Nacional 2 que vol arribar doncs, a aquesta convocatòria unitària de Barcelona.
12: I aquest docent que deixava clar el titular, que demanen un pacte nacional per a l'educació i

0: a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
1: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de 9 a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
2: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
0: Arribarem a les 8. La pluja, que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, no ha frenat els petumaires, que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després que l'any passat els salts s'haguessin d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat, aquest any l'Ajuntament ha reforçat els missatges preventius per megafonia i ha recordat de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum, que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'Esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins a les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques, amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda sí que ha pogut celebrar-se segons el que estava previst. Una de les primeres artistes en obrir la jornada ha estat Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara. Per al cap de setmana s'espera una actuació sorpresa.
3: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures, propi de la cuina japonesa.
5: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
6: Ja està aquí, ja arriba Carolé.
5: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori, de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten.

0: pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també convoca avui els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú.
3: Crec que aquí tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
2: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 5 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Buscarem tot seguit més reaccions de la comunitat educativa. D'una banda, parlarem amb el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i de l'altra, amb el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Jordi Darcarreras. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord en Nestlé per treure una seixantena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87-90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. És moment per saber en hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ens ho explica la Sílvia de l'Amo des del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
4: Hola, bon dia, Elena. Doncs en aquests moments estan pendents de ser retirats els vehicles que s'han accidentat a la P7, a Barberà, en sentit Girona. Els vehicles són al voral i en 4 quilòmetres i mitja de lentitud, en sentit contrari, i arran del trànsit, però també l'afectat afanent aquesta mateixa via també hi ha aturades en sentit Tarragona. Pel que fa a les rondes, compte perquè hi ha molta mobilitat i els accessos nord hem de parlar encara de aturades a la C58, amb aturades de Montcada cap a Trinitat, també a la zona de la C33 i de sortida entre Montcada i Ripollet cap a Sabadell. Pel que fa als accessos sud, hem de dir que la 2 hi ha problemes a Cornellà cap a Barcelona i l'entrada i la sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Demanar-vos, com sempre, que circuleu amb molta cautela i no baixeu la guàrdia. Bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera. Tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, dèiem, un servei alternatiu per carretera i us explicàvem en els punts concrets on. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, avui els patumaires de Berga i els que vagin al Primavera Sound de Barcelona dius que podran estar més tranquils.
5: Així és, Helena, molt bon dia. I és que la cosa estarà molt més tranquil·la i molt més calmada que no pas l'aiguada que hi vam tenir ahir, tant a Barcelona com a Berga i, de fet, a gran part de Catalunya. Recordem que ahir es van recollir gairebé 150 litres per metre quadrat en alguns racons del Berguedà i més de 120 litres per metre quadrat al sud del Ripollès. La crescuda del Llobregat i del Ter ha estat de calample i, de fet, els embassaments de la Baix, per exemple, i el de Sau estan desembassant perquè estan tan plens doncs, que no han pogut acollir aquesta vinguda d'aigua. Ja diem, tot això és molt més calmat a hores d'ara. Sí que queden alguns ruixats a les comarques de la costa de Tarragona i, de fet, a l'Ebre ha plogut amb ganes fa poques hores, per exemple, a les cases d'Alcanar, 40 litres per metre quadrat en poca estona. Doncs al llarg d'aquest matí encara la costa daurada anirà plovent, a la resta del país queden núvols però s'aniran trencant i esmicolant i, sobretot, també, al matí està sent més fresca el que ahir. Aquesta tarda una temperatura que no pujarà gaire, estarem parlant d'una calor molt continguda i molt suportable. Aquesta tarda amb algun xafaguet a l'Ebre, també acabarà vall de les Gavarres, de la comarca de la Garrotxa, el Gironès i Osona. Res a veure amb dies enrere. I al cap de setmana doncs s'anirà escalfant la cosa una mica, especialment el diumenge, però no pas amb calor angoixant, i algunes tempestes de tarda que, sobretot, dissabte a la tarda tornaran a afectar moltes comarques del nord del país. És probable que demà al vespre i nit torni a ploure, per exemple, a Berga. I n'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Nova jornada de vaga educativa avui divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa de la unitat sindical que cal per superar els esculls.
3: No es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, no, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
2: A tot això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord, que sí que compta amb l'aval del sindicat Professors de Secundària, i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. La USTEC ha confirmat al Notícies en Xarxa que avui no hi anirà perquè és jornada de vaga.
6: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord a una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
2: El rebuig al preacord obre un final de curs tens, està clar, i ple d'incerteses per a les famílies, sobretot, que ja estan al límit i que tornen a quedar atrapades en un conflicte que sembla que no avança. En parlem tot seguit amb Jordi de Carreras, ell és president de l'AFAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Senyor de Carreras, bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Molt bon dia.
2: Com interpreteu des de la FAC aquest no tan rotund al preacord amb educació?
7: Bueno, clarament creiem que només es pot interpretar com que reflecteix que hi ha una persistència en demandes d'una part molt important dels docents que considera que no estan resoltes i que no s'estan afrontant de forma prou concreta i prou valenta pel departament.
2: El que sembla haver quedat clar és que el problema de fons no era salarial, si més no per a una gran majoria de docents, sinó un problema estructural que ni el departament i tampoc els sindicats han sabut o han volgut abordar. Comparteix aquesta lectura?
7: Sí, efectivament. És evident que la majoria dels docents han indicat això. No és un tema només de condicions salarials, sinó que s'han d'afrontar tots els problemes del sistema educatiu que s'arrosseguen de fa molts anys. Educació inclusiva, adaptació climàtica dels centres, una gratuïtat efectiva de l'educació pública... Hi ha un ventall, no? També menjadors escolars, la lluita contra segregació, una planificació de l'oferta. Tot això no s'està afrontant de forma estructural i fins i tot els docents i les famílies, ho sabem, requereixen afrontar-los.
2: Amb el final de curs que es presenta, consideren que s'estan vulnerant els drets educatius dels infants? Quin cost tindrà per als estudiants i per a les seves famílies que aquests infants, això... no puguin acabar el curs en condicions. Els nens tornen a ser de nou moneda de canvi?
7: Bé, evidentment les famílies i els infants estan fent un esforç molt gran en aquest context, per això esperem i apel·lem a la responsabilitat del departament i del govern a que afronti el repte de solucionar aquest conflicte abordant aquests problemes perquè tot aquest esforç serveixi realment per avançar en un sistema educatiu amb millor qualitat, no? I amb millors garanties per a tot l'alumnat. Llavors, esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Evidentment, els docents i les famílies també sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit tot aquest conflicte.
2: I acabo molt ràpidament. Després de com han anat les coses, creuen que la negociació, si parlem de sistema educatiu i de les seves deficiències, ha d'incloure a tots els actors de la comunitat educativa, incloses també les famílies?
7: Efectivament, són reptes molt grans, fa molts anys que s'arrosseguen i només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit de cara a un futur i que no siguin pedaços que tornin a evidenciar que no s'afronten de forma estructural els reptes.
2: Doncs Jordi de Carreras, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia.
7: Bon dia, gràcies per donar-nos veu a les famílies.
2: I amb aquest escenari sobre la taula, què hi diu el Departament d'Educació? Com encara la situació a partir d'ara? Li preguntem ara mateix a Ignasi Jiménez, ell és secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou avui.
8: Molt bon dia, Helena.
2: El Departament diu que el preacord és bo i que el vol desplegar igualment, malgrat que el 65% dels docents l'han rebutjat. Com es pot tirar endavant un acord que la majoria del col·lectiu no valida?
8: A mi m'agradaria fer un matís important perquè em sembla que no s'ha entès massa tampoc quina és la situació fruit del que va passar el divendres de la setmana passada, just avui fa una setmana, quan es va signar un preacord amb dues organitzacions sindicals perquè es poguessin adherir a l'acord del 9 de març que es va signar el seu dia en Comissions Obreres i UGT. En aquest cas, ha signat el preacord per part de l'USTEC i per part, en aquest cas, de professors de secundària, aquestes dues organitzacions sindicals han utilitzat el mètode que ells han considerat necessari per tal de poder ratificar el seu preacord. Per tant, fixeu-vos, hi han hagut dues consultes. Una consulta de professors de secundària, que en aquest cas l'ha fet entre els seus afiliats i ha resultat positiva, i que, per tant, més del 60% del col·lectiu de professors de secundària dona recolzament i suport, en aquest cas, al preacord. I, per una altra banda, hi ha hagut un procés, en aquest cas, de participació i consulta, dut a terme per l'USTEC, juntament amb d'altres organitzacions sindicals que no varen signar el preacord i en el qual el resultat és el que varen conèixer ahir a les 12 del migdia. El govern compleix amb la seva paraula i si ha signat un preacord amb dues organitzacions sindicals i una d'elles decau, amb l'altra nosaltres estem absolutament compromesos i per tant tenim la necessitat de poder complir en aquest cas amb el preacord i poder-lo tirar endavant. Fixin-se, Ara mateix, en l'acord del 9 de març, més aquest annex, i per tant acabarem formalitzant amb professors de secundària aquest preacord, ja tenim tres organitzacions sindicals, que pràcticament és la meitat de la mesa sectorial, que és l'espai de negociació col·lectiva amb els diferents sindicats. Per tant, a mi em sembla que ens hem d'expressar correctament en aquests termes. Evidentment hi ha hagut una consulta, aquesta consulta en aquest cas per part de l'USTEC, doncs han volgut fer participar no només els seus òrgans, no només els seus afiliats, sinó que han enviat un correu al conjunt dels docents perquè hi participessin, però escolteu, això és una decisió que ha pres l'USTEC, no és una decisió que ha pres en aquest cas el departament. El departament ha fet la seva feina, que és signar un preacord amb les organitzacions sindicals.
2: Entenem. Entenem, senyor sí, sí. Ignasi Giménez, però la situació és la que és i ho tenim sobre la taula. En tot cas, avui obren una ronda de contactes. Què es busca amb aquestes trobades exactament?
8: Doncs fixin-se, nosaltres el que volem és compartir una diagnosi. Ahir, després del resultat, en aquest cas, de la consulta que ha fet USTEC, nosaltres ja vàrem anunciar en aquest cas doncs, que ens volíem reunir amb tots i cada un dels sindicats que havien signat aquest preacord per tal de poder compartir diagnosi, fer una anàlisi compartida de la situació. De fet, la pròpia USTEC ens va demanar en aquest sentit que féssim una convocatòria urgent, fem la convocatòria urgent per avui, i avui ens acabem d'assabentar doncs, que en aquest cas l'USTEC no vindrà. Per tant, continuarem treballant per tal de poder desplegar l'acord del 9 de març, més totes aquestes mesures noves que es contemplaven al preacord i que assumeixen i que s'integren dintre l'acord, fruit en aquest cas de la incorporació de professors de secundària, perquè entenem que és evident que hi ha un malestar en el sistema educatiu. És que això no ho hem negat mai, és evidentíssim. No? Miri, el curs 24-25 jo estava en un centre educatiu i és evident que el malestar porta no d'aquest curs, sinó de molts cursos anteriors. Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar, i per tant la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i per tant anar implementant totes aquestes mesures.
2: Secretari, acabo. Amb tot el que m'explicava, amb tot el que m'explicava ara, deia, veuríeu factible, doncs, replantejar els dèficits del sistema educatiu tenint en compte a tota la comunitat educativa, no només el departament i els sindicats, vull dir a tota la comunitat, fins i tot per exemple a les famílies i la resta d'actors que estan involucrats en aquesta comunitat educativa? Això seria interessant tenir-ho en compte?
8: Jo crec que tots aquests espais estan creats i són. Hi ha un Consell d'Educació de Catalunya en el qual hi són representades les famílies, hi són representades les mateixes organitzacions sindicals, hi són representats els docents, hi són representats organitzacions de caràcter educatiu. Vull dir, aquests espais ja els tenim dotats, i escolteu, quan s'arriba a un acord d'aquesta naturalesa, d'aquestes característiques i d'aquesta magnitud, el que fa el departament és anar-lo explicant al Consell d'Educació de Catalunya. I nosaltres estem oberts a poder incorporar diferents mirades, però és que sembla que tot hagi d'aparèixer en aquest acord. Aquest acord és fruit d'una negociació col·lectiva amb uns sindicats, i per tant és difícil que puguin aparèixer totes i cada una de les mesures que ha d'aplicar el departament durant els propers anys per tal de poder donar resposta als dèficits històrics i estructurals que hi ha en el sistema educatiu. Nosaltres en aquest cas el que hem fet és respondre a les peticions que ens han fet els sindicats. Fixin-se que estaven tan d'acord els sindicats que van signar aquest preacord, i que per tant nosaltres vam donar resposta al que ens estaven demanant els sindicats. Ara bé, si els sindicats després, a l'hora de ratificar en aquest cas per part de les seves organitzacions aquest preacord, no han estat capaços de fer-ho, qui té un problema també són els sindicats. I en aquest cas jo crec que el departament ha fet la seva feina, continuarà amb aquesta voluntat de diàleg, de mà estesa, de treball conjunt, de poder anar incorporant mirades que no només han de ser dels sindicats, evidentment, per tal de poder respondre i donar solució en aquesta situació de malestar. Però jo crec que estem fent bé la feina, l'estem fent en una situació de molta complexitat. Evidentment, doncs aquest malestar respon a moltes casuístiques diferents, i no és el mateix malestar per cada un dels diferents docents. Per alguns serà una qüestió de reconeixement, per d'altres per una qüestió salarial, per una altra per les necessitats, en aquest cas, de reforçar encara més l'escola inclusiva. Però hi ha molts malestars, jo crec que aquí ara toca el moment ja de desplegar, de començar a treballar, de donar resposta. L'acord és un punt de partida, això no significa que no pugui evolucionar i que per tant es puguin incorporar mesures noves, d'acord? Però necessitem ja començar a donar resposta, finalitzar aquest curs i encara en garanties també a l'inici del curs 26-27.
2: Ignasi Jiménez, doncs ho esperem així. Aquest curs, queden 15 dies, com aquell que diu, ja està gairebé perdut. Esperem que el setembre es comenci amb ganes i amb fermesa i sense problemes. Ignasi Jiménez, gràcies una vegada més per atendre'ns. Que vagi bé.
8: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: Per arribar a 8:45 del matí, expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians, en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les últimes hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
9: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a ell. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
2: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
11: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
10: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del Macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.

0: El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
1: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment, i estarem llestos pel partit. Serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simón Virgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
2: Contra este Baskonia es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
0: Empat a un de la selecció espanyola de futbol contra l'Iraq en el primer amistós de preparació per al Mundial. El gol del combinat estatal el va fer el blaugrana Ferran Torres, mentre que una errada de Joan Garcia, que va ser titular sota pals, va propiciar el gol dels iraquians. Va debutar Marc Bernal, que no està convocat per a la Copa del Món, però reforça l'equip durant la preparació. També es va estrenar el català Marc Pubill. I el Sabadell buscarà avui la remuntada davant el Reial Madrid Castilla per obtenir el bitllet per a la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de la nova Creu Alta, que espera registrar un ple absolut a les graderies. La prèvia és de Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
3: Ganes, empenta, rauxa, confiança, tot això i molt més és el que Ferran Costa ha vist en els ulls dels seus jugadors aquesta setmana abans d'afrontar un repte majúscul. El centre d'esport Sabadell ha de remuntar una eliminatòria davant el filial del Reial Madrid, que fa pujada. Els arlequinats necessitaran 2 gols de diferència per primer forçar una pròrroga i després passar a la final del play-off d'ascens a segona divisió. La nova Creu Alta serà un autèntic infern, ja que previsiblement esgotarà totes les entrades.
4: Generarà una nit màgica i una nit pel record d'aquelles que els més vells li explicaran als més joves com passin els anys, que quan acabi el partit sortim tots de l'estadi sentint que ens hem buidat i ens hem deixat l'ànima per aquests colors i per aquest escut.
3: Tot plegat serà aquest divendres a l'estadi de la nova Creu Alta, que fregarà el ple a partir de les 9 de la nit.
0: L'Ajuntament de Llívia ha homenatjat la ciclista Paula Blasi, que resideix i entrena a la localitat sardana. La corredora de l'equip UAE ha guanyat la Vuelta Femenina i l'Amstel Gold Race. A més, el proper estiu també participarà al Tour de França, ocupant el lloc de la neerlandesa Paulina Roy-Jagers, de baixa per maternitat. L'espluguenca ha explicat els seus lligams amb Llívia i també ha destacat els beneficis de poder-hi entrenar.
5: Les meves vacances eren a Llívia, a esquiar, o a l'estiu estar amb un germà per anar amb bici, fer les típiques borrades que fas amb el germà. Llavors, a mi Llívia, poder dir que ara estic vivint aquí, per mi és... A vegades truco al meu germà i li dic, és que Víctor, que és que cada dia em desperto i li ensenyo les vistes del balcó. I entrenar per aquí és bàsicament perfecte pel tipus de corredora que sóc i també el tema tràfic i tot. És molt, molt tranquil, llavors, bueno, té una combinació perfecta de tot el que necessito.
0: La pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda de dijous a Berga no ha frenat els petumaires, que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, repartits entre els 2 salts programats. We'll be right back.

La flor de l'hibisc, també coneguda com a hibiscus o rosa de la Xina, és una planta notable no només per la seva bellesa i color vibrant, sinó també pels múltiples usos i propietats. Una de les curiositats més fascinants de l'hibisc és la seva capacitat per canviar de color depenent de factors com el pH de la terra. En terres més àcides, les flors poden presentar tons més vermellosos, mentre que en sòls més alcalins poden adoptar colors més blavosos. A més, la flor de l'hibisc té una història rica i variada a la medicina tradicional i a la cuina de moltes cultures. A la medicina tradicional de llocs com Àfrica i Àsia, s'utilitza el te d'hibisc per tractar hipertensió, refredats i com a diürètic. Aquest te, fet dels pètals secs de la flor, també és conegut per les seves propietats antioxidants i la seva capacitat per millorar la salut cardiovascular. En l'àmbit culinari, l'hibisc s'utilitza en la preparació de melmelades, gelés, salses i begudes. Per exemple, a Mèxic, és un ingredient clau en l'elaboració de l'aigua de Jamaica, una beguda refrescant i lleugerament àcida que es consumeix àmpliament. Una altra curiositat interessant és que la flor de l'hibisc és simbòlica a moltes cultures. A Hawaii, les dones solen portar una flor d'hibisc darrere de l'orella. Si la flor es col·loca darrere de l'orella esquerra, indica que la dona està casada o compromesa. Si es col·loca a l'orella dreta, vol dir que està soltera i disponible. Aquesta flor no només adorna, sinó que també comunica missatges subtils i tradicionals a moltes parts del món.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Bon dia, benvinguts, com estem? Benvinguts a la sintonia de la ràdio. Molt bon dia.
2: La ràdio que ens uneix.
1: Avui fa més fresqueta, eh? Us heu d'obligar una mica si sortiu ara al carrer.
3: La teva companyia diària.
1: Matí de divendres, 5 de juny, primera setmana del mes de juny, que ja la tenim al serró, eh? Ja, això està passat ja, eh?
3: Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ahir va ploure, va remullar tot Catalunya. Aquest any, podem estar contents de la quantitat d'aigua que ha caigut a zones de la costa. Doncs, per exemple, el Baix Empordà ha caigut allò de valent, ha plogut amb força. I en altres indrets de Catalunya també la remullada que els homes del temps havien anunciat que plouria fort també. Aquí ha anat perfecte, allò que ha plogut bé i no ha fet mal, que és una bona cosa. Bon dia, benvinguts, us parla Toni Guerrero, un matí més en aquesta jornada de divendres 5 de juny. 17 graus de temperatura, podem dir que és una bona temperatura fresqueta per començar el dia. Avui arribarem als 24. Durarà poc, aquesta fresqueta. Demà ja pugen les temperatures i al cap de setmana s'enfilen. O sigui que de mica en mica arribarem als 27-28 graus. Els núvols tenen les hores comptades i per tant marxaran. I això vol dir que el sol lluirà de valent. Avui divendres 5 de juny és Sant Bonifaci, Doroteu, Sants, Florenci, Julià, Siriac, Marcel·lí, Nicanor, Faustí, Apoloni, Marcià i Valèria. Des de la ràdio, felicitats a tothom que avui celebri en aquest 5 de juny sants aniversaris o qualsevol cosa en especial. Tenim mercat a la Bisbal d'Empordà, Celrà, les Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, el Port de la Selva, Portbou, Porqueres, Sal, Sant Esteve d'Envàs i Sils. Refrany del dia, els gats s'hi veuen a les fosques. Els gats s'hi veuen a les fosques. I la cita del dia, la música va ser inventada per confirmar la soledat humana. Ho va dir Lawrence George Darrell. La música va ser inventada per confirmar la soledat humana. El sol ha sortit a les 6 i 16 minuts al matí, s'amagarà a les 9 i 21 minuts de la tarda o del vespre. Avui, 5 de juny, es celebra el Dia Mundial del Medi Ambient, Dia Internacional de la Lluita contra la Pesca Il·legal No Declarada i No Reglamentada, Dia Mundial del Donut. Celebra principalment als Estats Units, però bueno, si és una festa, nosaltres aquí ens hi afegim. Avui també és Sant Ígor, Santa Zenaida, Sant Sancho i Sant Bonifacio. Déu-n'hi-do, si hi ha sants avui. Aristòteles, que era un paio grec molt llest, va dir que, i atenció, perquè allò que va dir Aristòteles i tots aquests grans pensadors grecs, encara avui en dia, té raó, allò que dius. Diu, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Una gran veritat, eh? Que no, que sí, que ja ho sé, que sí, que segur que ja ho sé, i després que no, que no. Avui hi ha lluna menguant, 82,24% il·luminada. La propera lluna plena serà el 30 de juny. Falten 25 dies. Tal dia com avui, el 5 de juny de l'any 2022, un vaixell anomenat Mayflower, un projecte d'IBM, va creuar l'Atlàntic per primera vegada sense tripulació. Governat únicament per intel·ligència artificial, anava a reproduir el primer viatge dels colons anglesos que arribaven de l'estat de Massachusetts, però en aquest cas arribava a terra de Halifax, al Canadà. L'any 2013, un equip d'arqueòlegs i científics utilitza tecnologia d'escaneig per muones per estudiar la Gran Piràmide de Keops, revelant estructures i espais interns sense fer excavacions invasives. L'any 2009 succeïa l'accident de Baguazo, en el que la policia dispara contra una manifestació de comunitats indígenes que protestaven contra la llei de la selva al Perú. Causava 33 morts i un desapareguts. El 2003 es va arribar al màxim de temperatura en la greu onada de calor que va estar a l'Índia i al Pakistan, en la que superaven els 50 graus centígrades. 50 graus, déu-n'hi-do, eh? L'any 1984, l'exèrcit de l'Índia assalta el temple daurat d'Amritsar, per ordre del govern d'Indira Gandhi en el que es coneix com a Operació Blue Star per aturar un intent independentista. Morien 83 soldats i 492 civils. Déu-n'hi-do, eh? I l'any 1981... Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties de Los Angeles, als Estats Units, informen dels primers casos de sida en 5 barons homosexuals. Tal dia com avui, el 5 de juny, és l'aniversari de Troyen Sylvan, cantautor i actor australià i sud-africà, 31 anys. Pete Wells, baixista nord-americà de la banda Fall Out Boy, 47. Lisa Well, actriu nord-americana, 49. Mark Wahlberg, gran actor, model, actor i productor de cinema, 55. Brian McKnight, cantant, compositor, productor discogràfic i actor nord-americà, 57. Kenny G, saxofonista, compositor i productor nord-americà de música pop. Kenny G, 70 anys el Kenny. Avui hauria estat l'aniversari, descansin en pau, Bruce Lee. Ei, Bruce Lee. I Pancho Villa. Avui hauria fet anys Pancho Villa, de la gran revolució mexicana, eh? Fem una ullada a Empordà.info per saber què es cou a la comarca. L'Alt Empordà, tercera comarca catalana amb menys joves que cursen estudis superiors. Els 175 anys de la Societat La Concòrdia d'Agullana es fixen en un llibre monumental. Figueres demana a la Generalitat que exerceixi l'acusació particular pel crim masclista de la plaça Tarradellas. I Pedro del Campo, un retorn il·lusionant per inaugurar el mercat de fitxatges de la Unió Esportiva Figueres. Expulsen un multireincident que tenia atemorits els veïns d'un barri de Figueres. L'han fotut fora. Ben fet. Si no fan bondat per tenir multireincidents aquests, oita, un bitllet d'avió i cap a casa seva. Aquí volem una societat integrada, una societat que la gent es comprengui, s'entenguin uns als altres, sense violència i, naturalment, sense cap mena de pressió amb els veïns, ni que hi ha cada personatge que déu-n'hi-do, eh? Vinga, som-hi, anem camí de les 9, a les 9, com sempre, informatiu, a les 9 i 5, la tertúlia, abans, però, l'edició del nostre informatiu municipal i comarcal, ara, però, Alex Warren, té nova cançó. Alex Warren ha presentat Fever Dream. Benvinguts, bon dia.

0: Atenció, amants de la lectura i la cultura. Després d'haver-se ajornat per les condicions meteorològiques, arriba la nova data de les Tardes Literàries de Vilafant 2026. Aquest divendres 5 de juny a les 7 de la tarda, l'Espai del Cau acollirà la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armenguer i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura i les històries que neixen al voltant d'una bona taula. Divendres 5 de juny, a les 19 hores, a l'Espai del Cau de Vilafant. Organitza Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. No deixis escapar aquesta nova cita amb les Tardes Literàries de Vilafant.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

0: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 12:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Divendres 5 de juny d'aquest 2026, a les portes d'un nou cap de setmana, expulsen un multireincident de Figueres amb nombrosos antecedents després de 2 anys de tràmits. Figueres demana a la Generalitat que exerceixi de l'acusació popular pel crim masclista de la plaça Tarradellas. Junts a l'Empordà es desmarca de la moció de censura presentada a Pont de Molins. I la Concòrdia de Guyana celebra 175 anys d'història amb un llibre commemoratiu. També parlarem del temps i ho farem amb en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Aquest és el nostre butlletí de notícies locals i comarcals.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La Policia Nacional ha fet efectiva l'expulsió d'un home de 45 anys i nacionalitat senegalesa que acumulava nombrosos antecedents policials i judicials i que, segons les autoritats, havia generat una forta alarma social al barri de la Marca de l'Am de Figueres. L'ordre d'expulsió es va dictar el març del 2024, però els tràmits administratius i la coordinació amb les autoritats del Senegal han allargat el procés fins ara. Finalment, l'home va ser localitzat en una casa ocupada de la ciutat gràcies a un operatiu conjunt entre la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra. Segons la policia, acumulava antecedents per robatoris amb violència, furs, amenaces greus, atemptat contra agents de l'autoritat i una temptativa d'homicidi. Fa unes setmanes va ser traslladat a Madrid i repatriat en un vol amb destinació al Senegal. L'actuació ha generat debat públic després que l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, celebrés l'expulsió a les xarxes socials. Diverses entitats han criticat aquestes declaracions, mentre que des del govern municipal es defensa la mesura com una acció necessària per garantir la convivència i la seguretat al barri.
0: L'Ajuntament de Figueres ha acordat sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que es personi com a acusació popular en la causa judicial oberta pel crim masclista del passat 19 de maig a la plaça Josep Tarradellas. La decisió es va formalitzar durant el ple municipal d'aquest dijous mitjançant una declaració institucional consensuada per tots els grups municipals. El consistori considera que aquesta és la via més sòlida jurídicament per garantir la presència de les administracions en el procediment judicial. L'Ajuntament argumenta que, a diferència dels municipis, la Generalitat disposa d'una habilitació legal específica per actuar com a acusació popular en casos de violència masclista. Per aquest motiu, aposta perquè sigui el govern qui assumeixi formalment aquesta funció, mantenint una coordinació constant amb el consistori. La declaració també expressa una condemna contundent del feminicidi i el suport a la família de la víctima. Paral·lelament, la família ha anunciat que exercirà l'acusació particular per seguir de prop el desenvolupament de la investigació. Segons explica l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, l'objectiu és garantir que el procediment judicial avanci amb totes les garanties i sense obstacles legals que puguin dificultar la personació de les administracions públiques.
2: Continua la polèmica política a Pont de Molins. Junts per Catalunya, a l'Alt Empordà, ha fet públic que no dona suport a la moció de censura presentada pels 3 regidors de la formació al municipi, juntament amb un regidor d'Esquerra Republicana, per intentar provocar un canvi a l'alcaldia. En un comunicat, la direcció comarcal de Junts assegura que ha rebut la notícia amb perplexitat i desacord i remarca que la decisió s'ha pres sense el coneixement ni l'autorització dels òrgans territorials del partit. La formació considera que el mandat municipal ha estat marcat per diversos episodis de tensió i inestabilitat política i afirma que ja treballa en una candidatura completament renovada de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. Aquest nou capítol arriba enmig de la crisi oberta aquesta setmana de l'Ajuntament de Pont de Molins després del cessament d'un regidor de govern per part de l'alcaldessa Maria Lluís Gurnai i de les discrepàncies internes que han acabat derivant en la presentació d'una moció de censura.
0: La Societat La Concòrdia de Agullana commemora aquest 2026 els seus 175 anys de trajectòria amb l'edició d'un llibre que recull la història de l'entitat des de la seva fundació l'any 1851. L'obra, elaborada per quatre investigadors locals, repassa l'evolució d'una entitat que va néixer per donar suport als treballadors del sector del suro i que amb els anys s'ha convertit en un dels principals motors culturals i associatius del municipi. El llibre posa en valor el paper de la Concòrdia com a espai de protecció mútua, cultura i convivència, així com la importància del seu emblemàtic edifici i obra de l'arquitecte Josep Acemar. Els actes de celebració continuaran aquest estiu amb una sessió de cinema i òpera a la fresca i una exposició que mostrarà documents i fotografies històriques de l'entitat. Actualment la Concòrdia compta amb més de 300 socis i continua sent una de les associacions més actives de la comarca.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
3: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Doncs és el torn de posar el punt final a aquesta edició del butlletí de notícies amb la previsió del temps que ens acosta en Lluïsmi Pérez des de la xarxa de comunicació local amb el patrocini de Llenyes Empordà. Lluïsmi, bon dia.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do la aiguada i les tempestes que van descarregar ahir a molts indrets de les comarques de Girona. Destaquen i molt els 110 litres per metre quadrat que es van recollir a Camp de Bànol, o pluges ja de 40-60 litres per metre quadrat, per exemple, al sud de la Selva, cas de Grions, també una pluja de gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, una bona regada. Doncs tot això de mica en mica va de baixa, però ens ha quedat un matí ennuvolat, amb la ressaca d'aquestes pluges en forma de boira també, i amb mala visibilitat, i sobretot també un ambient més fresquet. Podem dir que gran part d'aquests núvols s'han d'anar trencant, però no arribaran a desfer del tot. De fet, aquesta tarda, al voltant de les Gavarres, de les Guilleries, una altra vegada a la Garrotxa, al sud del Ripollès, tindrem algun ruixat. Ara bé, els que cauran aquesta tarda no tindran res a veure amb els d'ahir. Compte perquè el dissabte a la tarda tindrem més tempestes una altra vegada, especialment a les comarques interiors. N'estem pendents a la xarxa.
3: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
5: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
3: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
7: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Música i ritme de Bebe Reixa, Fightless, han tret aquest New Religions. 6 minuts i arribarem a les 9 al butlletí.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a l'AP7 a Barberà, deixa vehicles al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. També on haveria l'AP7, però en aquest cas a Vilaseca, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, retards també a l'R11 per caiguda d'arbres a la via. I avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa.
1: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i per tant la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i per tant anar implementant totes aquestes mesures.
0: Pel que fa a les afectacions, avui un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al Barcelonès i han tallat també la Nacional 150 a Barberà del Vallès. També s'han convocat 3 columnes que partiran de diversos punts de la ciutat a partir de les 10 del matí i que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. No hi va haver ferits i els 6 passatgers van ser evacuats. De fet, encara no s'ha reprès la circulació en aquest punt i, de fet, s'ha habilitat servei per carretera. També va provocar afectacions a la C-17 i diverses incidències al Ripollès i Osona. Els bombers van atendre un total de 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, el temporal també ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i Batial. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat, tot i els instants de reprogramació. Per exemple, l'actuació de Massive Attack també es va acabar anul·lant a la matinada. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a Alcau, arriba la Festa del Còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant, una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem. Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina Almata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldoria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldoria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
6: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més. A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
7: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
6: De dilluns a divendres, de 10 a 1 i de 4 a 7.
7: Dissabtes, de 10 a 13 hores.
6: Diumenge, tancat.
7: I recordeu que de setembre a juny, les tardes són de 15 a 18 hores.
6: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
7: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim els nostres tertulians, bueno, la nostra tertuliana els divendres, la Maria Creuet, bon dia.
1: Bon dia.
0: I Antonio Guerrero, que avui ha saltat.
2: Sí, vinc a fer-vos companyia.
0: I te poses els auriculars com en Kiko, perquè ens pensem que ets en Kiko, com va?
2: No.
1: Perquè jo li estava parlant.
2: Si amb els auriculars no la sentia. Però allò, una orella allà fora, una orella dintre, no, però després sí. Si ja estic a la tertúlia em poso tot dos i ja
0: sí,
2: està.
0: Sí, sí. És que en Kiko sempre ho fa, se'ls posa així perquè li agrada més i dic, mira, m'ha fet pensar
2: no. Que
0: avui no hi és i em sembla que ens queden aquest, divendres que ve...
2: I prou, dos tertúlies
0: fins al 19, no?
1: I el 19 sí. no hi podré ser.
2: Vaja, un altre.
0: Perdràs l'últim.
1: El 19.
2: De totes maneres...
1: No, queda un altre.
2: Sí, queda un altre la setmana que ve.
0: Sí, queda un altre la setmana que ve.
2: La setmana que ve, que em sembla que serà dia 9, em sembla, i després el 19.
1: Sí,
2: cosa
1: i el 19,
2: sí.
1: No, sóc fora.
2: Bueno, després hi ha vacances, ara ho parlava amb l'Ivan Llerpes, el nostre company, que ja m'oloro les vacances.
0: Sí, es nota.
2: De fet, ja ara miraré de no fer res, o molt poca cosa, perquè no vull que m'agafi de cop, saps allò de cop i volta, vacances, sense fer... Vull dir, vaig reduint la feina, vull dir, perquè no agafar-ho de cop.
0: No? Anem centrant els temes, avui volia parlar dels mestres. Perquè...
1: Una altra vegada?
0: Sí, una altra vegada, sí, perquè...
1: Però sí, ja vam dir.
0: Us sorprèn que hagin dit que no en aquest preacord?
1: Jo
0: no?
1: Crec, ja ho vam dir l'altre dia, tu no hi eres l'altre dia.
0: No, bueno. És que jo no hi era, clar, per això no...
1: El problema dels mestres no és només el sou. De sou. Moltes altres coses, tant a educació, ensenyament, com a sanitat. No pot ser que s'augmenti les persones que fan servir aquests serveis, tant a ensenyament com a sanitat, i en canvi no s'augmenti el personal per atendre aquestes persones. I llavors és un problema de sobrecàrrega de feina, d'esgotament, de en l'ensenyament d'un canvi
0: de paradigma, no,
1: de paradigma de lo que ha de ser un ensenyament per la nova era, diguem-ho així, no? I llavors, bueno, augmentar el sou pal·liarà...
2: No, és que a més, jo crec que si haguessin dit que sí, haguessin quedat molt malament.
0: Clar, perquè això discutíeu ahir.
2: S'hagués vist que si t'apugen el sou, ja està, no. Jo crec que van molt més enllà del sou, i jo torno a dir que des de fa 20 o 25 anys les coses no s'han fet bé, no, per una... O sigui, de mica en mica no s'han anat fent bé, en molts aspectes, a l'aspecte de les carreteres, a l'aspecte dels trens, a l'aspecte de la sanitat, de l'educació...
0: Habitatge,
2: justícia... Mm-hmm. Tot això no s'ha anat fent bé. Què passa? Doncs arriba un punt que això esclata. I jo sempre dic...
0: El que passa és que ha esclatat de cop tot.
2: Perquè és normal, perquè ja fa molts anys que no es fa res. Quants anys fa que no sentim que s'arregla o que es fa un pont? Jo sempre dic que aquí, allò que dèiem, no? Hi ha 4 o 5 llocs que quan plou molt queden inundats per l'aigua. Cony, doncs fem un pont encara que sigui cada 5 anys o cada 7 anys i arribarà un punt que totes les carreteres tindran uns ponts com Déu mana en lloc d'aquestes passeres i ja ho tindrem arreglat. Doncs si això s'hagués fet, potser ara no tindríem aquests ponts en lloc de passeres. I amb l'educació passa igual. Com que no s'ha anat arreglant res,
1: no.
2: O sigui, perquè es van jubilant professors i posem els justos, no hi ha un professor agafa la baixa i té una baixa llarga. És molt complicat saber qui està de baixa i quant de temps està de baixa. Poder algú agafa la baixa i en 4 o 5 dies es reincorpora o en una setmana. Però a vegades hi ha gent que l'operen o que té una baixa i saben que és una baixa llarga i no hi ha manera de que posin ningú al seu lloc, no? I amb això passa moltes coses. Les ràtios de les escoles no van baixant, o sigui, passem de 20 a 25 alumnes, resulta que a mig curs arriben, jo sóc molt clar, arriben dos immigrants, s'incorporen dos immigrants a classe, parlen castellà, perquè mira, hem tingut la sort que en lloc de l'Àfrica venen de Llatinoamèrica, parlen castellà, no parlen català, quan moltes classes són en català, i resulta que tu vas amb una classe una mica avançada i aquests nens que arriben nous, doncs van molt més retrasats. Això retrasa les classes, no sé... Tot és una cosa que s'ha d'arreglar i s'ha de posar...
1: En aquests casos hi hauria d'haver un reforç.
2: Exacte.
1: I
2: potser hi hauria d'haver-hi una classe que els atengués abans, especial,
0: bueno,
2: perquè els posés al dia.
0: En principi hi ha l'aula d'acollida.
1: Però bueno... Bueno, però en certa manera creiem, jo crec, i l'altre dia en parlàvem, que no... tot s'arregla només augmentant el sou. Hi ha moltes coses més que s'han d'arreglar.
2: Que el sou també, però no,
1: sí,
2: més professors, més d'això. No pot ser que tu et gastis... I ahir escoltava una persona de les xarxes socials que deia que amb subvencions, ja l'explicava la Maria, la Generalitat dona 5.000 milions a l'any en subvencions. Subvencions super estranyes moltes vegades, i super rares, que ningú sap on van els calés ni res. Sí, potser seria hora de seure una mica, allò que fem els pares de família, que a vegades t'assentes a taula amb la família, nois, fins aquí hem arribat, tal, tal, s'ha de reduir despeses per aquí, despeses per allà, i quadrar una mica els números. I no pot ser que tu tinguis aules prefabricades de llauna sense aire condicionat o sense calefacció, no pot ser que no hi hagi...
0: Ara aquí has donat un altre tema, el tema de la climatització.
2: No, els calés hi són, però estan molt mal repartits.
1: Això és el que anava a dir. El problema és que els diners es reparteixen malament.
2: Deixa un apunt. Mireu, l'altre dia llegia que es donaran 4 milions d'euros al monument de Walter Benjamin per fer no sé què, no sé quant, no sé ni què es farà, a Portbou. Jo no dic, i no vull posar-me en contra de la gent de Portbou.
0: Ai, que ens trucaran
2: no,
0: l'alcalde de Portbou.
2: Més igual. Que es necessiti fer una... el que tu vulguis, Walter Benjamin, el que sigui, sigui. Però, escolta'm, jo crec que els diners s'han de mirar d'una altra manera, en el sentit, poder aquest any li donarem 1 milió i els altres 3 serviran per coses que són de més necessitat, com són una escola nova, la sanitat millorada, o sigui, em refereixo que algú s'ha de plantejar de totes les conselleries de veure quines obres són necessàries, quines no, quines podem fer, perquè des de que es va anunciar lo de l'habitatge, jo no he vist cap actuació de la Generalitat dient, noi, mira, aquí a Figueres fem 150 habitatges i no he vist les grues.
0: El que passa és que, esclar, fer cases no és fàcil.
1: És que no és només
2: fer cases. No és que no es fa res.
1: N'hi ha moltes de buides.
2: Bueno, rehabilitar cases, sí, rehabilitar algunes.
1: Buides,
2: però veus el rètol posat, jo us passo, mira, l'edifici que hi ha a la rotonda de la biblioteca, per dir així, Nacional 2 a Figueres. Mm-hmm. Un edifici, es van posar uns rètols aquí, 47 habitatges em sembla que són, que renovaran, no sé... Pues fa 2 anys que està el rètol posat. O sigui, i com això, moltíssimes coses. O sigui, es posen rètols, posa el cartell...
0: També és veritat que potser quan comences obres o quan fas rehabilitacions no saps el que et trobes. Potser han entrat per fer les obres i han trobat alguna cosa que s'ha de fer una actuació...
2: No s'ha començat.
1: Que els diners estan mal repartits aquí i arreu, és veritat. No pot ser que es gastin els milions que es gasten a nivell del món en tirar bombes i després no hi hagin diners perquè la gent no pugui menjar. Va. I això existeix a gran escala i a petita escala. I és algo que hauríem de solucionar algun dia si és que en som capaços.
2: Però ahir parlàvem de les depuradores d'aigua. Sí. Quan fa que l'aigua no sentim, que l'Alt Empordà, que té 68 municipis... Mira, jo no et dic que cada any es faci una depuradora, però és que fa 25 anys que no es fa ni una. Per tant, escolta'm, és que no es fan escoles, no es fan depuradores, no s'arregla res.
0: Però el problema és que potser les persones que estan al capdavant, que són qui ha de prendre les decisions, per ells, és tu que deies, no? En lloc de tirar bombes, doncs, que ho inverteixin en menjar, potser per ells no és important o prioritari el menjar.
1: No, perquè, bueno,
0: perquè
1: a veure...
0: Perquè ells entenen.
1: No, i a més fan negoci. Sabem que les guerres són un negoci per moltes empreses, les empreses d'armament, que s'haurien...
0: Bueno, i després de constructores, no? Perquè llavors fan la reconstrucció.
2: Jo ja no vaig tan enllà, jo vaig a Catalunya,
1: també suposo que la nostra part d'impostos que van a l'Estat també van
0: a armament.
2: No, i donen subvencions a l'Estat. No entenc com es pot donar subvencions a companyies elèctriques i després et presenten uns resultats aberrants i que fan vergonya de la quantitat de milions que guanyen. I els hem de donar una subvenció de què?
1: Què
2: els hem d'ajudar si estan guanyant diners a dojo? Home, sisplau. Sí.
0: Digues, Maria.
1: No, que ja no sé què anava a dir de...
0: Estàvem parlant del tema aquest de l'armament, clar que mira.
1: Ah, vale, si no, anava a comentar que jo una vegada vaig tenir 4 calerons i jo m'agrada gastar-los, el meu home es va entossudir a posar-los a un fons i vaig demanar que fos un fons que no fos d'armament, que fos ecosocial, vale? Al cap de 4 anys, quan es van retirar, havia perdut 5 euros. Wow. Ai, no és el que vaig perdre, però clar, un fons representa que és per guanyar, no? Mm. Doncs suposo que si l'hagués posat en armament,
2: fons d'armament hagués
1: guanyat diners.
0: Però clar, però el problema també és sistèmic, no? Perquè ara estàvem, o sigui, tenim un sistema que no és, que no funciona bé, i si a més les persones que estan al capdavant doncs tenen una visió esbiaixada, no, pel seu propi visió, interès,
1: o una pressió, encara... una pressió molt capitalista que s'ha de fer, s'ha de construir, s'ha de no sé què, però en canvi l'altre deixar que, bueno, que vagi fent, no? Que es vagi podrint.
2: Clar, però és que jo no veig que els impostos, o sigui, que paguem cada any. Per exemple, ara reflexionem i ho fem, jo m'agrada fer-ho de casa, no? Allò, a l'Empordà, molt bé. Quantes obres fa l'estat espanyol? L'estat, no la Generalitat. Aquí, l'última, no sé si va ser la rotonda de la Nacional 2 aquí a Garrigàs.
1: Ara faran l'escalèctric de la Cruïlla d'Ordis.
2: Sí, sí, però, però fa 10 anys que estem parlant de la Cruïlla d'Ordis.
1: Sí, i que fem aturades.
0: Espera't. I manifestacions.
2: Que bueno, no, però espera't que veiem les obres. Ara es fa fa 10 anys.
0: Però heu de pensar...
2: I com això, moltes coses, la Generalitat... aquí al pont s'havia de fer un pont sobre el Manol,
0: la Diputació.
2: Bueno, un altre, jo es poso tots al mateix sac. Va haver unes al·legacions, no sé quan, han passat 2 anys
1: i la Diputació fa la carretera de passat al pont fins a Borrassà i la fa nova, no sé, fa 3 anys, 4, sí.
2: I no fa voreres.
1: Sí. Ni a peu ni en bicicleta, 2,5 quilòmetres que hi ha, que es podrien fer tranquil·lament a les alçades de la pel·lícula que estem, perquè en altra època diries, bueno. Però...
0: Clar, vols dir que no es pensa tampoc en un futur
2: potser
0: caldria aquí un carril bici, sí, perquè ja, pues mira, en un futur potser no ens desplaçarem tant amb cotxe.
1: Exacte, és el que ens estan dient, però no tens facilitat.
0: Però esclar, però jo crec que no volen aquest futur, no? Potser
1: no
0: o sigui, diuen que serà aquest futur, però que no el volen.
1: Però després, jo no sé si són els tècnics, els polítics, tots.
2: I la mala planificació, perquè arriben diners d'Europa per carrils bici, fotem un mà de carrils bici en els pobles i ciutats descoordinats. Vull dir, aquest carrer fins aquí, però no continua. L'altre carrer, un tros de carril bici, però no continua. O sigui,
1: encara
2: que fem les coses més
1: ara
2: ben fetes.
1: Ara me'n vaig cap a Barcelona, tinc una germana que viu a Santa Coloma de Gramenet i els hi han posat bici
2: d'aquestes de lloguer.
1: D'aquestes bici.
0: Sí, tipus
1: doncs
0: bici,
1: resulta
0: no?
1: Que, esclar, sí, Santa Coloma de Gramenet collinda amb Barcelona, vull dir, estan tocant, doncs se'n van a Barcelona i no poden deixar la bici perquè és una altra concessionària.
2: Clar.
0: Sí, sí. Una cosa és l'empresa Bicing i l'altra cosa és l'empresa Santa Coloma de Bicing, sí. No?
1: Però ja això, em diràs tu.
2: Això passa amb a les zones blaves, cada
0: zona blava té la seva aplicació, sí, per pagar.
1: I t'has de tornar boig per saber com és. Bueno, i el que passa ara amb els carregadors dels elèctrics, els cotxes
0: també.
1: Elèctrics.
2: Que... Hi ha 5 marques o 6 diferents, no?
0: Sí. I cada una té la seva aplicació,
1: això,
0: no?
1: La seva no sé què, si o vas a les teves, jo perquè no carrego, sé per companys que en tenen, o vas a la que tu tens i els tens poc o molt ubicades, o has de tenir 30 aplicacions al mòbil.
2: Perquè... Sí, perquè són diferents, com això és Repsol, això és Iberdrola, és Movistar, això és l'Esclat, això no sé què, i has de tenir 4 o 5 com els pàrquings.
0: Tranquils, però us en recordeu dels carregadors dels mòbils?
1: Bueno, poc o molt el mateix, va arribar un moment que van unificar, sí, jo espero que un moment
0: ja arribarà tard, però heu de pensar que l'administració és garantista i l'administració va lenta.
1: Va lentíssima.
2: No, si fos lenta ja estaria moltes coses fetes i arreglades. I aquest és un problema endèmic que s'ha produït, que tu quan veus que s'aproven uns pressupostos, és igual, perquè...
0: la Generalitat tindrà pressupostos,
2: sí,
0: no? Se suposa que això farà que es pugui avançar en tot el que...
2: No tinc gaires esperances.
1: Veremos.
2: Però a més, fa gràcia per dir, aquest any tindrem 50.000 milions més. És igual, posa-li 300.000. Si fareu el mateix, si és que no es veu la millora per molts milions que us omplin la boca de dir i que tenim, no es veu la millora, no es veu noves actuacions de millorar carretera. Diu, ara començaran les obres del desdoblament del cinturó de Ronda de Figueres. Escolta'm, que fa 30 anys que ho estem escoltant, el que s'ha de desdoblar el cinturó de Ronda, el de les vies del tren,
0: entrem a trens, vinga. Però... La Maria té una anècdota, volia que vingués en Quico per explicar-li bé.
1: Ja li vaig explicar. Resulta que dimarts tornava jo de Barcelona.
2: Amb tren?
1: Amb tren.
0: Amb convencional.
1: Amb el mitja distància. I de cop i volta, quan ja arribàvem cap aquí a veure Camallera, fa un cruc-cruc i
2: es para
1: Camallera. Bueno, jo anava al primer vagó, acostumo anar al primer vagó perquè quan arribem a Figueres, si no, a vegades depèn d'on para, et fas quilòmetres a peu, no? I vaig sentir que parlava, no sé si amb el cap d'estació o amb una oficina o amb un d'això, i els deia, diu, a veure, diu, jo no sóc tonto, els deia, diu, quan he vist que la catenària no estava tensa, he vist que allà no hi havia corrent com per continuar. Llavors he baixat els pantògrafs, que els pantògrafs són sí. Aquestes
2: les barres que tenen
1: barres
2: els
1: que
2: trens
1: que connecten amb la...
0: Sí, que en sabeu de tren.
1: Però jo ho vaig sentir, ho vaig haver de buscar, no, que volia no dir un pantògraf.
0: La Maria escoltar la conversa i buscar les paraules tècniques.
2: El pantògraf és aquella barra de ferro que té, que els trens, que de forma automàtica puja i baixa i es connecta amb el cable.
1: Es connecta amb la catenària i agafa l'electricitat. Uh-huh. Vale? Doncs ell el va baixar perquè es veu que si no es trenca, es fan malbé. Diu, i d'inèrcia he fet l'esforç per arribar a l'estació, perquè si parava enmig de la via, jo no sé què passaria amb la gent que porto en el tren.
0: Clar.
1: Vale? Es va portar amb els viatgers perfectament, va informar en tot moment. En un moment donat obre les portes i ens fa baixar perquè diu que ens ha de comptar per saber quants autobusos ha de demanar.
0: Però no és més fàcil comptar-vos a dins?
1: Són dues unitats, bueno,
0: ah, d'acord.
2: No pots passar d'una a l'altra.
1: Ens va fer baixar, va anar, són dues unitats, va caminar fins al fons i després, com que polvinejava, va tornar a obrir les portes i va dir s'esperin a dins asseguts i no sé què, vam estar ben bé. Jo vaig trigar 4 hores de Passeig de Gràcia a casa. Però va ser, vull dir, que quan trobes un professional que
2: va ser amable,
1: va ser amable,
2: explicar,
1: que va fer bé la feina. Sí. Perquè és clar, jo perquè ho vaig sentir
2: com... Llavors, si tu no estàs a l'estació, o estàveu a l'estació?
1: A l'estació va aconseguir arribar a l'estació i va aconseguir el cap de tren a la punta a punta perquè tot el tren pogués cabre a l'andana, perquè ningú es trobés penjat.
2: Vale. Llavors vareu baixar i vareu agafar els autobusos,
1: sí,
2: no?
1: Sí, bueno, vam esperar que arribés.
0: Clar, perquè van haver d'arribar, sí. Els va haver de demanar, li van haver de concedir, els autobusos van haver d'arribar.
1: Sí. Ah, i quan vam arribar a Figueres, clar, nosaltres érem 112, em sembla, i va demanar dos autobusos, i quan vam arribar a Figueres hi havia tota la gent que havia de baixar cap a baix, que jo crec que amb dos autobusos no en tenien prou ni...
0: Clar, perquè el de tornada, diguéssim, sí, que aquest tren havia d'arribar a Figueres però després tornar cap a Barcelona.
1: Estava tallada la circulació des d'aquí fins a Flaçà.
0: Clar. Ah, perquè si el tren estava al mig no podia passar.
2: Jo també em poso la pell.
0: No hi havia electricitat.
1: No hi havia, sí, energia.
2: Jo també em poso la pell dels maquinistes que porten uns trastos de tren.
1: Jo li vaig dir, quin paperot que us toca fer, noi? Perquè era un nano jove. Diu, no s'ho pensi pas, senyora. Diu, cada matí o cada dia...
2: És una aventura.
1: Això diu, és una aventura. I penso, a veure quina me'n passarà avui.
2: La línia no funciona, el tren no va, quan no és el tren és que han robat el coure, que no sé...
0: Però seria molt avorrit si no.
2: No.
1: No
2: ho sé. El que és patètic. Aquest país així és patètic.
1: Quantes dies us explico que he tingut problemes anant i tornant de Barcelona?
0: Quasi cada setmana. Ui.
2: Bueno, em treu les ganes d'agafar el tren per anar a Barcelona.
1: Sí, bueno, mira,
0: jo l'he agafat, però jo a diferència de la Maria agafo el tren d'alta velocitat perquè, bueno, vivint a Vilafant i tinguent estació, doncs aprofito que la tinc, bueno, queda
1: moment...
0: més a prop. I
1: per l'altre, m'ha fallat precisament...
0: dels 4 cops que he anat i tornat, només m'ha fallat una tornada, que m'ha anat en retards de 3 quarts d'hora.
2: Encara, 3 quarts d'hora Renfe no és res.
0: I a més vaig tenir la santa sort de l'estació trobar-me una persona que conec d'aquí de Figueres i vaig tenir companyia allà a l'estació.
1: A mi també em va passar que vaig trobar un company.
0: I vaig poder xerrar i vaig fer relacions socials, vull dir.
1: Quan
0: que
1: vaig baixar del tren vaig trobar un company i vam estar a tota l'espera.
0: Clar, podem xerrar.
2: Sí, el que passa que clar, si tu tens un horari i tu vas a Barcelona...
1: Ah, sí, perquè
2: en
1: cas d'arribar un lloc... Hi havia molta gent que... jo crec que eren bàsicament dones sud-americanes que venien a treballar amb ajuda a persones grans, suposo, o alguna feina de neteja que entraven a la tarda. I clar, ja van demanar què havien de fer i el maquinista els hi va dir vagin a la taquilla que els hi facin un document. perquè puguin justificar aquesta que ha passat que això, perquè és clar, això és justificable. I llavors suposo que també et podrien tornar, perquè ara ja pagues, però només de pensar que has de fer cua perquè et tornin
0: els diners de
1: 4 euros.
2: 4 euros, sí, clar. Si has d'estar allà una hora perquè et tornin 4 euros.
0: Clar, i també les empreses, no? Ara tu deies, no, aquestes dones que potser anaven a treballar, clar, les empreses... aquí potser no ens afecta tant, però...
2: No, sí, les empreses privades...
0: Empreses de Barcelona, que
1: segur que tenen... moltes entraven en una empresa de neteja d'algunes oficines que comencen a netejar la tarda.
2: No, no, però,
1: a veure, havíem d'arribar a les 2, a les 4. Vam arribar a les 6.
2: Sí, però a veure, si tu tens un treballador en una empresa, ara jo poso que tinc un bar... No. I tinc persones allà treballant. I tinc una persona que ve en tren des de Girona, per dir una cosa, i m'arriba tard cada 2x3. No li renovaré el contracte. És que no és només el fet de que aquella persona arribi tard, és que està jugant amb la feina d'aquella persona. Perquè per culpa de que arriba tard sempre, arribarà un moment que el jefe li dirà, escolti'm, pues m'estiu més agafar una altra persona que no tingui que agafar el tren per treballar. I no li renovaré el contracte.
0: Clar, i això fa també que... que això que imaginàvem, no? Quan es va estrenar l'AVE, us en recordeu que deia, no, gent de Barcelona vindrà a viure aquí a l'Empordà perquè irà, amb l'AVE irà a treballar cada dia, perquè...
1: És més aviat al revés, gent d'aquí que va a treballar a Barcelona.
2: Sí, això sí, gent d'aquí que va a treballar a Barcelona
1: molts,
2: i torna.
1: Però
2: sí.
1: Al revés,
2: però
1: poc.
2: Gent de Barcelona que hagi vingut a viure aquí, que tinc... No, perquè el problema del lloguer és igual aquí que a Barcelona. Que,
1: sí. I pues, hi ha molta gent que és urbanita, i no els treguis de la capital o de la ciutat.
0: Jo no podria.
1: Jo tampoc, però bueno, n'hi ha que l'altre dia...
2: Hi ha gent que s'acostuma. Hi ha molta gent que viu a Barcelona que no té carnet de conduir, perquè no el necessita, perquè sí. Té el metro i el bus...
1: Sí, que perquè... pensen que la cultura doncs, és més accessible.
2: Hi ha teatres,
1: sí,
2: també, hi ha cinema, hi ha de tot.
1: Aquí també n'hi ha, i sí. Que per cert, que s'ha sortit el programa del FAST.
0: És veritat, sí. dels pobles
1: els micropobles.
0: Més petits, que també tenen cultura i accés
2: també
0: a cultura.
2: També fan espectacles i cultura.
1: Hombre...
2: I teatre, i
1: música, i tot el que vulguis.
0: Clar, perquè viure en un poble no et deixa sense cultura, sí, també, no? Sí. Que això també és important. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara.
3: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a Alcau, arriba la festa del còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de Bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant, una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem, Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. La Salle Figueres presenta 2 nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
5: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
4: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
5: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
4: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat. Saps aquest lloc on sempre tornes?
6: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
4: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
7: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
8: Manolada 2026. Amics de Manol i Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campinal Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
9: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
10: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
8: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldoria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldoria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
11: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
0: Vinga, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Deixem per als mestres, que no sé com acabarà la cosa. A mi sí que em preocupa que estem...
1: Els que teniu...
0: Perquè estem a final de curs...
2: Que facin vaga juliol i agost. Poden fer totes les vagues que vulguin.
0: Sí. Estem a final de curs i jo li comentava una vegada, a mi em sap greu que al meu fill li queda a l'escola dues setmanes, i ara la setmana que ve comencem la intensiva, perquè acaba sisè i canvia de centre, i em sap greu que perdi aquests dies. No perquè vanci matèria, ni molt menys, eh? No em preocupa això.
1: Social.
0: Exacte, i perquè, bueno...
1: Però jo tenia dos temes avui. Sí. Aquesta setmana hem tingut el Dia Mundial del Medi Ambient.
0: Important, aquest dia.
1: Sí. I no sé si avui o ahir era el dia de la sobrecapacitat o la sobreexposició.
0: És com allò dels impostos, això, la sobrecapacitat. Sí. No? Que treballes, a partir d'ara treballaré per pagar els impostos, no?
1: Algo així.
0: A partir d'aquesta setmana ja hem acabat els recursos
1: anys,
0: de la Terra.
1: Això era a finals de juliol, uh-huh, principis d'agost, i s'ha anat retrasant, i cada vegada suposo que anem acumulant més deute, i sembla ser que ara ja hem arribat al punt on a partir d'ara tot el que gastem de matèria prima, la Terra no té capacitat de regenerar-ho amb el temps necessari per tornar-ho a fer servir. O sigui que estem en números vermells i amb crèdit a la pròpia Terra.
0: Ostres, això sí que és complicat, normal, estar en crèdit amb la pròpia Terra.
2: Mireu,
0: perquè...
2: amb el tema de la pesca, l'altre dia vaig veure un reportatge davant de les costes d'Argentina, que el govern argentí es va queixar, cap a 2.000 barcos xinesos de pesca, que és una flota de barcos que va recorrent tot el món, perquè com que són tan xinos i han de menjar i mengen peix, però no mengen pas malament, doncs 2.000 barcos de pesca que comencen des de la costa de l'Argentina, van pujant, davant d'Amèrica no, perquè els americans no deixen, i després giren cap a l'Àfrica i van baixant des del Sàhara, van baixant totes les costes africanes. O sigui, 2.000 barcos pescant alhora, han de fotre una neteja que després de peixos, com aquell que diu,
0: Perquè regeneren, i si fan pesca responsable, això ja és una altra cosa, no? El que dèiem dels pezqueñines, no?
1: Quan se'n tiren, quan se'n malmeten, vull dir que hi ha molt poca...
0: A quin preu es venen?
1: Molt poc respecte envers el que fem servir. O sigui, la idea aquesta de que l'home és el rei de la natura, un rei el que fa és cuidar el seu territori. I nosaltres el que hem fet ha sigut... no sé, depredar-lo,
0: explotar-lo, en diguem, no?, que són explotacions.
1: Jo
0: escoltava un podcast fa un mes, una cosa així, que parlava de diguéssim de la prehistòria, i l'antropòloga que tenien d'experta deia que la culpa de tot la tenia el neolític. I no sé si, no sé per on anava el fet de que digués això, perquè al final no ho va acabar desenvolupant, però potser sí que si continuéssim sent, clar, llavors tampoc la societat no hagués evolucionat com hem evolucionat, això sí. Està claríssim,
1: yeah.
0: Però que si no haguéssim arribat a descobrir l'agricultura, diguéssim, no? Perquè el neolític, la gran descobriment va ser el sedentarisme i el deixar de ser nòmades perquè vam poder ser agrícoles, com haguéssim evolucionat? No haguéssim crescut tant en població i la terra no estaria sobreexplotada? És que no us heu plantejat mai això?
1: Sí, no. Sí i no. A veure...
2: Ara ja...
0: No, ja ho sé, que ja no hi ha marxa enrere.
1: No, que sí, però el problema no és l'agricultura, és com com ens hem cregut capaços de poder fer més sense respectar el que hi ha. O sigui... per exemple, ja que parlem d'agricultura, l'agricultura d'avui dia què està fent? S'està carregant els sòls.
0: Per això en diguem explotacions agràries.
1: Explotacions agràries, a més amb unes llavors, o sigui, en mans d'aquests grans empreses que donen unes llavors que no són reproduïbles, amb el que l'any que ve has de tornar a comprar llavors a ells mateixos, amb uns sistemes fitosanitaris, per dir-ho d'alguna manera, que quan ruixen es vesteixen com si...
2: Sí, com si de la NASA... Sí.
1: I després penses, i això després tu t'ho has de menjar, no?
2: Bueno, ara ja no tant, no? Poder estar vigilant
1: més, cada vegada més, però...
2: Sí, sí, sí. Però hem passat molts anys, anys 50, 60, 70, 80...
0: I després, que clar, que el que mengem repercuteix en la nostra salut.
1: Hombre, que si hi hagués una agricultura respectable i una alimentació sana... Pues ens estalviaríem molt en medicaments i en metges. Jo no sé si això li interessa a la indústria farmacèutica.
0: No, ara t'anava a dir, jo crec que no els interessa. Hi ha algú que no li interessa això, no? I per això no
2: moltes vegades s'ha dit que no els interessa curar-te, sinó els interessa donar-te una pastilla. Una pastilla que tota la vida hagis de prendre aquella pastilla, perquè és el seu negoci, no? Vendre pastilles, vendre medicaments i vendre això. O sigui, no els interessa curar la gent, els interessa... que la gent necessiti aquells medicaments.
0: Bueno, m'estàs dient que hi ha malalties que es podrien curar.
1: Sí,
2: segurament.
0: No es curen
2: perquè llavors et donen un medicament que tota la vida vas amb aquells medicaments.
1: Sense dolor, vas fent, et carrega altres coses, et fa molt bé altres coses perquè tot té efectes
0: secundaris. Però si fos com dius tu, més respectuós, amb una agricultura doncs, més regenerativa, clar... no podríem consumir com consumim ni podríem ser la quantitat de persones que som al món.
1: Jo crec que al món hi ha prou si reparteix bé per tothom.
2: Jo no estic tan d'acord. No estic tan d'acord amb el sentit de que tu mires la població que estem, són 8.000 milions ja d'això, i això no s'atura.
0: D'això.
2: Ja. De persones. D'elementos supersimples.
0: No?
1: Però, bueno,
2: però escolta'm, l'any 2050 serem 10 o 12.000. O sigui, arribarà un punt...
1: No ho sé. Si
2: arribarà, sí, perquè,
1: no,
2: clar...
1: Perquè quan arriba un moment donat, la pròpia natura o la pròpia societat fot això, fot guerres, fot no sé què...
2: Però no tantes com
0: COVID, un altre Covid, no?
2: No sí. Tantes com abans. O sigui, avui, quan hi ha guerra... mor molta gent,
1: molta.
2: Però si comparem amb les guerres d'abans...
1: No, abans, molt abans només morien els guerrers.
2: Vull dir, no, però si comparem amb les guerres, per exemple, a l'època napoleònica, s'emportava un exèrcit de 100.000 homes, que són els 100.000 que van anar a França, a Rússia, i van tornar 10.000.
0: Però, o sigui,
2: però... morien entre russos
0: però a part de les guerres també hi havia la part de la fam, no?
1: Sí.
0: i de les malalties, clar, de la manera que hem avançat ara.
2: La Segona Guerra Mundial, quan va morir la Primera Guerra Mundial.
1: Quants de menjar tirem entre tots?
2: Home, sí, sí.
1: Ah, vale.
2: Sí.
1: Tirem als supermercats, a la distribució, a la producció, a casa, perquè comprem més del que necessitem i se'ns fa molt bé a la nevera i l'hem de tirar.
2: Bueno, perquè en un lloc d'un quilo de préssecs poder hauries de comprar 5 préssecs o 4
1: préssecs. Bueno, els que necessitis, els que, pels dies que, fins al proper dia que vagis a
0: marcar. El problema també a vegades és que no sabem els que necessitem, no?
1: Bueno, però
0: jo crec que és a més... mi em passa això no, a vegades.
2: Jo
0: que
2: crec
0: no
2: que és
0: comprar.
2: Més bo tenir que anar a mitja setmana a buscar més préssecs que no arribar a llançar-ne dos o tres.
1: Sí, sí, jo també ho penso.
2: I això passa amb compres plàtanos.
0: Jo vaig molt sovint al súper i no ho faig gaire bé, em sembla.
1: No, però és un aprenentatge també de saber organitzar-se i saber veure el que he gastat aquesta setmana, quan se n'ha menjat de més o de menys, quan he hagut de tirar, potser la setmana que ve doncs
2: agafaré
1: compro
2: menys.
1: Més d'allò que m'ha fet falta i menys d'això que m'ha sobrat. Jo què sé, és tot... O sigui, és que anem així i a més a més arribes al supermercat i et diuen, compren dos pel preu d'un, apa, compres dos pel preu d'un i els dos
2: potser no els necessites.
0: Bueno, i vaig fer una cosa, jo vaig anar a comprar els dijous a casa meva es menja pizza i ara jo m'he acostumat que en lloc de menjar-me una pizza, doncs perquè me la menjo, per no menjar-me una pizza sencera m'agafo dos focatges que són com un panet així, bueno, perquè tinc la sensació de que menjo menys, ja ho sé que no és així, i en lloc de comprar un paquet que era el que necessitava, em vaig comprar dos perquè hi havia la meva segona casa i dic, no sé si el voldrà tastar, si em voldrà, bueno, dic que el compro, i ella no em va voler, diu, congelem, i això tampoc és mala idea, dic, ho compro a l'engròs,
1: si pots...
0: faig paquetets i ho congelo, perquè
1: si
0: tinc
1: sí,
0: l'espai,
1: però hi ha vegades que penses que ho gastaràs i no, per exemple, hi ha coses que no pots congelar la fruita,
0: mm-hmm.
1: No pots congelar
0: exacte.
1: Els plàtanos ni les peres perquè es fan malbé.
0: Jo...
2: I saber, no, i una altra cosa, quan cuines saber les quantitats.
0: Sí.
2: Perquè per 4 fas com a molt 100 grams d'arròs o 100 grams de pasta per persona.
0: Ui, l'arròs. No em parlis de l'arròs.
2: Perquè llavors què passa? Acabes fent per 4 600 o 700 grams d'arròs, després tothom menja i te sobra allà. I l'endemà o l'any ja no ho volen.
1: Ningú vol.
0: Cada cop que hi ha excursió dels meus fills, se n'ocupa el meu home, no? I els hi fa una mica d'arròs blanc i bueno, un can rebossada, no? El típic dinar d'excursió. Ostres, me fa unes quantitats d'arròs brutals. Diu, bueno, així en tindrem per nosaltres demà dinar, i dic, ostres, però és que menjarem una setmana arròs,
2: ja.
0: Saps?
2: Això passa,
1: no,
2: passa amb la pasta, amb els
1: macarrons, l'arròs amb no sé què, l'arròs amb no sé quantos, l'arròs amb no sé què més per diversificar, per no avorrir-me.
2: Bueno, fas arròs a la cubana.
1: A veure, abans a les cases menjava sempre el mateix i la gent no s'avorria, no. Ens hem acostumat a la
0: estem molt ben acostumats,
2: sí.
0: Vull dir que...
2: Abans...
0: Però és que potser haurem de canviar de vida, potser bueno, no podrem menjar tanta varietat.
1: A veure,
0: jo m'he enamorat dels alvocats i ahir estava pelant l'alvocat i pensava, m'encanten, però suposen una despesa d'aigua important. Potser amb el canvi climàtic, doncs en el meu país jo no podré tenir alvocats i els hauré de comprar lluny.
2: Està de moda, la gent gasta, i si gasta els que estan al camp, doncs hauran canviat una cosa.
0: Home, jo
2: per
0: sé que el sud d'Espanya se'n fan d'alvocats
1: sí.
0: Sense problema,
1: no,
0: i mangos també, vull dir...
1: No, que haurem de canviar d'hàbits, segur, de moltes coses. D'entrada, o sigui, pensem que les renovables no són contínues.
0: No.
1: I llavors o fan falta molt emmagatzematge, que també requereix de territori, i aquí veurem què passa, o ens haurem d'adaptar als fluxos de les renovables.
0: A consumir quan hi hagi l'energia, no?
1: Clar, i a lo millor al vespre no tindrem tele.
2: Bueno, això ho dubto, perquè aquí hi ha una empresa que et cobra, té un benefici perquè tu tinguis tele a la nit, perquè és la companyia elèctrica.
1: Ja veurem com acaba.
0: Potser hauràs de pagar un emmagatzematge per poder-lo veure, i no ho sé.
1: Sí, pots.
0: Potser, clar, potser no tots podrem, potser hi haurà aquí unes diferències a nivell econòmic.
2: Jo veig canvis molt, o sigui, veig canvis al llarg dels anys molt poquets. O sigui, canvis,
1: bueno,
2: en el sentit aquest de que canvis de coses, per exemple, els envasos, no? Allò del reciclatge i tot això, es parla, ho fem, no sé què, no sé...
1: I vas al súper i tot està envasat.
2: Tot està envasat.
1: Fins i tot poden
2: envasar-te
1: dos taronges.
2: Sí, sí.
1: Llavors...
0: Però, escolta, sí, m'envasen aquestes dues taronges, com a mínim que sigui en plàstic d'aquest compostable, de patata, d'alguna història d'aquestes.
2: És més car que l'altre, no els interessa. Llavors, això s'ha de fer global, en el sentit que a mi no me diguis que jo recicli mentre el veí del costat, no? I quan vaig,
0: o la gran empresa del costat.
2: Sí, o la gran empresa del costat, per exemple, no ho està fent. Però o veus aquelles... Resulta que aquí tenim unes normes a Europa de reciclatge, de lo que tirem al camp de, per cultivar i tot això, i te'n vas a l'Àfrica, Llatinoamèrica, Estats Units, la Índia, el Japó, que són milers i milers i milers.
0: Jo crec que el Japó sí que deuen reciclar.
2: O Corea del Sud, però els altres països, tu te'n vas a l'Índia, un reportatge de l'Índia, o de, bueno, Xina està canviant molt, però sobretot la Índia, Tailàndia, Camboya, bueno, és que és increïble. Clar, la
1: molta
2: quantitat
1: població. Això del, del...

0: Havíem parlat.
1: Sí, aconsegueixo un certificat i puc vendre el que jo he estalviat a qui no estalvia. Jo això ho trobo èticament terrible. Comercialment pot ser molt interessant,
0: sí.
1: Però jo
2: per això hi ha països que compren que
0: llavors no, el que no s'aconsegueix amb això és un estalvi mediambiental, perquè clar, si tu estalvies però l'altre no, perquè tu compra tu,
2: no, i polítiques que veus que a les companyies elèctriques no els interessa. Per exemple, la gent que té plaques solars i ven l'energia, resulta que et paguen a 6 cèntims i te la cobren ells a 19.
1: Ja,
2: o sigui, home, almenys ja que te la...
1: Paga
2: mala igual.
0: Llavors l'única solució és canviar el sistema o intentar ser antisistema i autosuficient.
2: És molt complicat, perquè fins i tot els països molt diferenciats al capitalisme...
0: Bueno, acaben sent capitalistes.
2: Acaben siguent capitalistes.
1: Sí, bueno, la Xina,
2: per exemple, la Xina és
1: sociocapitalista.
2: La Índia va pel mateix camí... I Vietnam, i fàbriques noves, estan fabricant els mòbils.
0: Clar,
2: estan fabricant...
0: a mi, jo la pregunta...
2: A Vietnam, que era el país comunista que va guanyar la guerra dels americans sé què, resulta que cada vegada és més capitalista.
0: Clar, jo el que em pregunto és si és possible viure en un altre sistema.
1: Jo sé, possible sí.
2: Possible sí.
1: Sí, com és possible? Ho aconseguirem? Això ja no ho sé.
2: I a més,
0: la segona pregunta és aquesta.
1: El capitalisme té uns tentacles, és el que deia l'altre.
0: Està tan arrelat?
1: No, tan sofisticat que et venen la felicitat, o sigui, és el que dèiem l'altre dia, no? Del vas d'aigua, no?
2: Quan però el pitjor d'això...
1: Tu tens set, un vas d'aigua, el segon ja no, i el tercer ja ni et ve de gust. Però esclar, si tu et venen la felicitat dient que si compres això fas aquest viatge... Com que la felicitat no l'aconsegueixes fent això, i ho saben, et van tenint enganxat amb una altra cosa, una altra
2: però
1: cosa...
2: Però no només això... No només
1: o sigui
2: això...
1: que si hi hagués una reacció de dir no, ja no caiguen en aquesta trampa, no sé què passaria, però tot se'ns ho
2: trobaria. Tothom vol. Clar. Però a més d'això, el problema que jo veig és que cada vegada més, en aquesta societat capitalista, estem en mans de grans macrocorporacions que ja no, el poder ja no el tenen els països,
1: ni els governs,
0: estan supeditats a l'economia.
2: Que hi ha unes macroempreses que al final el món serà de 7 o 8 empreses.
1: Ja ho és.
0: Sí. 4 o 5 remenen les cireres i els altres, doncs, seguim...
2: Sortirà l'Elon Musk...
0: Jo no vull ser una ovella,
2: no,
0: però...
2: No, SpaceX sortirà en bolsa, si SpaceX surt en bolsa tal com està previst, l'Elon Musk serà el primer bilionari del món. O sigui, tindrà...
1: Trilionari.
2: O sigui, una passada. La seva fortuna serà immensa.
0: Bé, com que no fa publicitat aquí a Ràdio Vilafant, doncs no el mencionarem més. Nosaltres ens queden, separen pocs segons del punt de les 10
2: del matí.
0: I nosaltres ho deixarem aquí, a la tertúlia. Tornarem ben puntuals el dilluns amb el suport de Gestoria Fernández. Que passeu molt i molt bon dia.
2: Bon cap.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Vilaseca, continua deixant un carril tallat en aquest punt. També congestió a l'AP7 a Parets del Vallès, a la C33 a Mollet del Vallès, i també està tallada la C33 a Parets del Vallès amb desviaments que es fan per l'AP7 i es recomana en aquest cas la C17. A la B10 també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en aquest punt i dificulta encara més les retencions habituals. I avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i dos de

0: cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat avui a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa, i ha instat als sindicats a avalar-lo per tal de començar a treballar.
1: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar, i per tant la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i per tant anar implementant totes aquestes mesures.
0: Pel que fa a les afectacions per les mobilitzacions d'avui, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al barcelonès. També s'ha tallat la Nacional 150 Barberà del Vallès i també han provocat retencions a la P7 des de Granollers a causa d'una bicicletada. També s'han convocat 3 columnes, algunes, com dèiem, en bicicleta, que partiran de diversos punts de la ciutat. Ara les d'avui, que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. De fet, encara ara no s'ha reprès la circulació i s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. Els bombers van atendre 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, també el temporal ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i també Batllal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat. I la Policia Nacional ha detingut 2 persones a Maçanet de la Selva acusades de formar part d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que operava en diversos centres de cultiu.
2: Notícies en xarxa.
3: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Comença l'Això van ser l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Bueno, són molt bones.
1: Molt bones.
0: Ara vindrà la Judit a via de funes gestions. Abans, o millor dit, mentre arribi i ens presentis la temàtica, actualitat que tinguis.
1: Ah, tu tens actualitat? Perquè jo de moment no en tinc gaire, eh?
0: Doncs si no tens actualitat, anirem de cara a Barraca, perquè si no ho recordo malament i no ho tinc mal entès, podríem dir que comencem com una sèrie de...
1: A veure, si funciona,
0: seccions,
1: si
0: no?
1: Funciona, ho podem convertir en una sèrie, això. Jo recordo que fa unes 3 o 4 edicions de l'Això van sèrie va sorgir el tema de les sèries protagonitzades per nens i tal.
0: Vam parlar d'aquells de l'hotel i així.
1: Així és. No? I una de les teves preguntes va ser: però què se n'ha fet d'aquests nens?
0: Sí. La vaig arribar a fer aquesta pregunta.
1: Amb el cas de, i a més a l'antena, vull dir, els oients són conscients.
0: Testimonis.
1: Per tant, avui la secció és: què se'n va fer d'ells Disney Channel Sitcoms Edition?
0: Vale. És a dir, que això pot ampliar-se a sèries espanyoles, sèries de Nickelodeon, m'ho estic inventant, etcètera, etcètera.
1: Així és, això ho podem estirar tot el que ens doni, perquè, per exemple, jo què sé, bueno, sí, com ho has dit tu, a Espanya, no?, pues també hi ha,
0: per exemple,
1: varios casos de nens actors importants, jo què sé, Aquí no hi ha qui en viva, Los Serrano, tal i qual.
0: I et diré més, ara estic pensant en veu alta, però fins i tot d'actors i actrius sèniors.
1: També,
0: en
1: que van
0: sentit,
1: fer...
0: M'ho invento... Joselito González ho pete fent la sèrie X i de cop i volta Joselito González desapareix,
1: ja no se'l coneix,
0: perquè ha caigut en mons foscos i turbios que el priven de poder fer bé la seva feina, però segur que n'apareixerien més d'un. Prenem nota al respecte. Doncs veig que hi ha poques coses carregades a les targetes, eh?
1: Sí, perquè hi ha molt del que parlar.
0: Ah, o sigui, avui és text més que àudio avui.
1: Així és, vale. Però, bueno, clar, he deixat evidentment les capçaleres de cadascuna d'aquestes sèries. De moment en farem tres, si ens dona temps.
0: Ah, avui només tres?
1: Sí, sí, ja t'he dit, que és que aquí hi ha teca, eh? Hi ha coses a explicar.
0: O sigui, amb tres ja omples mitja hora avui?
1: Ho veurem, perquè jo vaig trobar moltíssima informació.
0: Ah, perquè has fet sèries i a partir de les sèries...
1: He separat per actors, en vale, tot el vale, cas, vale, vale, on vale. És a dia d'avui cadascú.
0: Vale, vale, vale, vale. Doncs pots començar amb la primera.
1: Així llavors. És, comencem amb les que són dues sèries realment, Hotel Dulce Hotel i Zack y Cody, Todos a Bordo.
0: I jo llavors aquí, quina de les dues vols que tira?
1: Tu posa la fletxeta cap a baix i que sonin les dues.
0: Tiro aquesta, per exemple.

0: Doncs Saki Kodi i Todos a Bordo, no? També ve de la sèrie, com hem dit abans, Hotel Dulce Hotel. I responent a la teva pregunta, jo ja vaig de cara a barraca. Comencem pels dos protagonistes principals de la sèrie, Cole Sprouse i Dylan Sprouse.
1: Clar, que jo ara hauré d'anar buscant per ficar-los, i que ara els bessons sí que els hi fico cara, però després els altres que aniràs dient no els hi ficaré.
0: Pues mira, jo et vaig dir que aquests eren un dels que continuen a l'esfera, i efectivament, comencem per Cole Sprouse, que és Cody Martin. Sí, sí, 33 anys
1: tenen. Tampoc és tan gran, Tampoc és tan gran, vull dir.
0: Bueno, déu-n'hi-do, és que clar, jo els tinc, jo com a molt els recordo que tenien 16 anys. És l'última vegada que els vaig veure.
1: Jo, si tu ara m'hagués dit en té 40 o 42, te diria, doncs també me quadre.
0: Bueno,
1: fa com molts anys que va
0: començar. Va començar molt de joves, de fet, el fill de Ross a Friends eren aquests dos actors i els anaven intercanviant.
1: Els anaven intercanviant.
0: Així és.
1: Perquè... Ara surt aquí, surten a Friends, és veritat.
0: Així és. Vinga, va, comencem per Cole Sprouse, que feia de Cody Martin, el diguéssim... Hi havia un que era més llest i hi havia un altre que era més entremaliat.
1: Vale.
0: Anem al més intel·ligent. Continua actuant. Cole Sprouse, sí. I això, evidentment, cal fer el parèntesi. Això ho he fet una mica gràcies a l'Aia, però jo hi he afegit aquí moltíssima cosa, vale, perquè sí, deixava la meitat. Vale?
1: Vale.
0: Continua actuant. Cole Sprouse, sí. Clarament és un dels que millor han mantingut la seva carrera.
1: Vale.
0: Després de Disney va fer un gir més seriós, perquè va ser Jughead Jones a Riverdale.
1: Vale.
0: No sé si tens localitzada Riverdale, si l'has vist...
1: Això no és de vampirs, no?
0: No tinc ni punyetera idea, però sí que va estar del 2017 al 2023 fent aquesta sèrie, per tant, 6 anyets. Escolta.
1: Ah, veus, és una sèrie de drama adolescent. Un grup d'adolescents que investiguen els obscurs secrets i crímens d'un poble tranquil amb problemes típics de l'escola, tal... Bueno, sí, no és... No, vale, no és de vampirs, però sí que tenia ubicada que era alguna cosa així, una miqueta fosca i així.
0: Doncs això, que segons diuen, va rellançar la seva carrera. Actualment està fent cinema independent i thrillers, allunyant-se totalment del perfil Disney. També treballa com a fotògraf professional per a revistes de moda. Això també és una cosa que veurem...
1: Una cosa més rara.
0: Sí, això és una cosa que veurem també sovint, amb aquest tipus de secció. Jo crec que passa una cosa aquí amb els nens actors, i és que quan tu ja has viscut la fama de nen, ja pots passar la pàgina, saps? Perquè i dedicar-te a qualsevol altra cosa.
1: Has cremat l'etapa.
0: Correcte. Aquí tenim gent que, per exemple, és fotògraf, que s'hi dedica al sector sanitari, hi ha moltes coses. Vale, hi ha fins i tot algun que ha acabat a la política, que ha muntat una empresa, que és enginyer, i ha muntat una empresa de coses aeroespacials. Vull dir, els perfils són molt amplis.
1: Fantàstic.
0: Vale? Dit això...
1: Tu sabies que són italians, aquests?
0: No sabia que la seva procedència era italiana. O sigui, segurament són italoamericans.
1: Sí, però van néixer a Arezzo, Itàlia.
0: Ah, déu-n'hi-do, doncs no en tenia ni idea. Mira,
1: entenc que si Cole Sprouse va néixer a Arezzo, Itàlia...
0: Entenc que Dylan també.
1: Entenc que el seu germà, el seu bessó, posa una mà al foc també.
0: Vinga, i aquí ja són dos preguntes que li he plantejat per a cada actor, que era, evidentment, retirat, vale? I, evidentment, no molt actiu, ens diu de Cole Sprouse. I una altra pregunta molt interessant, que és vetat per Disney...
1: Tampoc.
0: Perquè això també passa. Depèn de la vida que han pres algun dels actors d'aquestes sèries, doncs Disney, per les seves decisions, ha dit no, jo no vull treballar més amb vosaltres.
1: Judit Castellà, a partir d'ara lideres tu ja el programa,
2: Ah, no sé per on anem, bon dia.
1: Per principi. Estem a Cole Sprouse, encara.
0: Sí, sí.
1: Tens el paper bé aquí, tu l'únic que ens han de canviar els papers.
2: Em fa molt estrany sentar-me una altra vegada amb aquesta cadira.
0: Què et sembla?
2: Molt bé,
1: és
2: molt
1: la
2: bé
1: primera vegada en la història de l'Això van sèrie nostra, de la nostra història, que estem canviats de llocs.
2: No, potser us he de tornar a abandonar, no ho sé, ja ho veurem. Tenim algun incendi que apagar, però intentarem...
0: Cap problema.
1: Doncs si tens la manguera fora, agafa-la quan ho necessitis. Vetat per Disney, no.
0: No, però sí que ha estat crític amb la indústria infantil i ha deixat clar que no vol tornar a viure de la nostàlgia de Disney.
1: Vale.
0: I aquí l'AIA ens ha fet un petit titular per a cadascun dels actors també. En el cas de Cole Sprouse és...
1: Però l'ha dissenyat ell o l'ha buscat?
0: L'ha dissenyat ell en funció de tota la informació que hem trobat. Cole Sprouse va ser el que millor va fer la transició de nen Disney a actor adult seriós. Per tant, a partir d'aquí...
1: A nivell masculí?
0: Sí, ho suposo.
1: Perquè a nivell femení...
0: Entenc que és nen protagonista d'una sèrie infantil que amb els anys ha aconseguit arribar a la maduresa actoral total.
1: Però a nivell femení, per exemple, Selena Gómez també crec que ho ha aconseguit.
0: Sí, es podria dir que sí, però és que Selena Gómez ja és més que una actriu, en aquest cas, perquè ja és una mica mocatriz, no? Es podria dir.
1: Ah, sí?
0: Bueno, fa una mica de tot. Cantante, modelo y actriz.
1: Selena Gómez també, no me'n recordo que cantava Selena Gómez.
2: Sí, la de A Year Without... No, com era? A Year Without Rain o algo així, la de Naturally, la de...
1: Què dius?
2: Que sí, busca.
0: Bueno,
2: és que... A Year Without Rain, jo em sembla que aquesta és seva.
1: No ho sé, Judit, jo no, no tinc contra no, Selena Gomez.
0: Jo tampoc tinc bastant ubicada Selena Gomez a nivell
1: mira,
0: cantant, però bueno.
1: Selena Gomez sona així. No, no sé què sonarà, però sona així molt ràpid, un moment.
3: Ya no duele como antes, una vez por toda.
1: Fa 5 anys d'aquesta cançó, es diu De una vez.
0: Però la que canta en castellà?
2: Jo crec que no, eh?
1: Home, estic veient
0: la veu és la veu és la de Selena Gomez.
2: Ah, sí.
0: Sí.
1: Bueno,
0: això ja li van escriure fonèticament amb un paper i ella...
1: Fa cinc anys.
0: Bé, estàvem parlant dels dos bessons de parlarem, de Selena Gomez, tot
1: ja
0: seguit.
1: Ja m'imagino, ja.
0: Però de moment seguim amb els dos bessons, anem amb Dylan Sprouse. Continua actuant, sí, però menys que el seu germà. Fa pel·lícules independents i romàntiques de manera puntual. Això vol dir que, bueno, aquestes pel·lícules es deuen de veure Antena 3 al migdia, vale. Els caps de setmana.
2: O els diumenges a la tarda.
0: Exacte. Va muntar un negoci propi.
1: Molt bé.
0: Alwais Medery, una fàbrica d'hidromel a Brooklyn. Que l'hidromel entenc que és una... És
1: hidromel
0: un
1: cor, és licor, sí.
0: Sí.
1: De fet, els vikings bevien hidromel.
0: Ah,
1: entre
0: mira.
1: Entre altres coses.
0: Sembla molt...
1: És una informació que és real, aquesta informació.
0: No, no, ja m'ho crec. Mira, aquí també tenim el que et deia, nen actor, ja ha passat aquesta pàgina. Sembla molt més interessat a emprendre que a Hollywood.
1: Molt bé.
0: Està retirat? Semi-retirat.
1: Això és que sí.
0: Vetat per Disney? No. Encara que sí que va haver-hi certa tensió. Vale. Perquè quan va acabar Sweet Life on Deck, Todos a Bordo, per així en castellà, els germans van proposar idees a Disney per continuar la sèrie i proposar-nos ells com a productors executius, eh? És a dir, estan una mica darrere de la part creativa de la sèrie. Uh-huh. I Disney va dir que no, que vale. El control de les seves sèries és seu.
1: Molt bé.
0: I punt.
1: Se li diu dictadura, d'això.
0: Cosa que, bueno, va fer que la relació entre els germans i la gegant del ratolí, doncs...
1: Molt bé,
0: això,
1: fantàstic.
0: Titular... Dylan va canviar Disney per fabricar cola artesanal.
1: Molt bé, el titular de l'intel·ligència artificial. Fantàstic. Tu ara què et sembla si tu me dius el nom d'aquesta dona i te tiro una altra sintonia que tinc aquí? Això és correcte? Puc fer-ho, això?
0: La de Hotel Dulce Hotel la pots tirar, sí, sí.
1: És aquesta?

0: La podeu veure a Disney Plus, la podeu veure a Disney Plus.
1: Patrocinat espai per Disney Plus.
0: Brenda Song, London Tipton, la que va ser una paròdia de Paris Hilton, evidentment adaptada a una sèrie de televisió per a públic infantil. London Tipton era la filla del magnate dels hotels Tipton i evidentment també vivia a l'hotel amb els nens i també es va anar al vaixell amb els nens quan van canviar l'escenari. Dit això, continua actuant, sí, moltíssim, probablement la carrera més sòlida després de Cole. Vale. Abans ens deia que Cole era el que més havia triomfat, vull dir...
1: Aquesta li fica de veu alguna cosa de Zootrópolis.
0: Així és actor, és actriu de veu. També ha sortit amb sèries com a Dollface o Estación 19, Station 19, la dels bombers, aquella...
1: Que també té 50 milions de temporada.
0: Així és. I altres projectes de cinema. Molt respectada a Hollywood, i a més aquí obrim una mica de crònica rosa. És molt coneguda per la seva relació amb Macaulay Culkin.
1: Molt bé.
0: Tenen fills junts, el nen de Solo en Casa, per si.
1: Des del 2017.
0: Així és.
1: Porten junts.
0: Així és. I es veu que ja des de l'època on Macaulay Culkin ja es veu saludable, que això està molt bé.
1: Fantàstic. Celebrem.
0: Evidentment no està retirada i en absolut està vetada per Disney perquè ha tornat a treballar amb alguna sèrie de Disney Channel anys després.
1: Molt bé.
0: Brenda Song va passar de hereva excèntrica a actriu consolidada de Hollywood.
1: Aquest és el titular de la intel·ligència artificial. Gestiono jo la secció,
0: sí,
2: perquè a la propera sintonia que tiris hauré de marxar. No.
1: Vale, jo en principi d'aquí un minut i mig se m'ha informat que tinc una altra tertúlia, però ja me quedo.
2: Vale.
1: Sí, perquè no? Si no serà un monòleg de l'Ivan.
0: Me puc quedar jo sol parlant, però clar, llavors... Vinga, va, anem a Maslitis Dale, que era la noia...
1: No, jo també.
0: La noia de la botiga de records i dolços que hi havia a l'hotel.
2: Aquesta em sona.
1: Aquesta és la High School Musical, no?
0: És Slitis Dale, la de High School Musical, la de Phineas i Ferb, és aquesta Slitis Dale.
1: La dolenta, entre cometes, de Sharpay. High School Musical.
2: La Sharpay, sí.
0: Exacte. Aquesta va sortir, Slitis Dale, perdoneu, va sortir de la sèrie abans de anar-se'n al vaixell, i és essencial només del cast original de la sèrie. Continua actuant, sí, però encara menys. Ha fet doblatge i, de fet, continua interpretant a Candace a Phineas i Ferb. S'ha dedicat a la producció televisiva.
1: Ah, és la germana.
0: Correcte, és la germana de Phineas i Ferb, així
1: doncs
0: és.
1: Te diré que fins i tot s'assemblen i tot.
0: Sí? Home, tenen uns dibuixos certament abstractes,
1: Si Phineas li canvies el color del pèl...
0: I li portes una mica el coll, perquè clar...
1: Té una cara semblant, sí, sempre. 40 anys té, aquesta?
0: Sí, clar. De fet, mira, us explicaré també una curiositat. En principi, els rols de Ashley Tisdale i Brenda Song estaven rotats a la sèrie original. Però van trobar que posar una noia rossa que feia un personatge que, diguéssim, era una mica més... tenia el cap una mica més buit, i un personatge asiàtic que sigués la responsable i la d'això, doncs van considerar que si rotaven els rols, doncs això, no interferirien tant o no es clavarien tant amb aquests estereotips ja aclarits. Per tant, interessant això.
2: Sí.
0: Dit això, no està retirada oficialment, però és molt selectiva i no està vetada per Disney. De fet, com hem dit, segueix lligada i treballant amb la marca.
1: Molt bé.
0: Va passar, el titular és aquest, va passar d'estrella de Disney a empresària i mare influencer.
2: M'agrada molt de retirada, no oficialment, però molt selectiva. No és això que m'agrada. Quina sort.
0: Bueno, clar, imagino que també quan tens fills la cosa canvia una mica, perquè a més són molt petits els fills.
2: Quan o sigui, tens fills temporada... quan tens diners.
0: Sí, clar, bueno, això és una altra. Clar. Però sé que l'última temporada de Phineas i Ferb la va gravar embarassada, perquè ella va posar com a condició no fer els crits que feia com a Candace, perquè, clar, el nen se li estressava.
1: En sèrio, això passa?
0: Sí, i els crits els van repescar de temporades anteriors.
2: Carai.
0: Així curiositats que jo us explico,
2: això, en sèrio.
1: Molt bé.
0: Seguim amb el cas de Sweet Life en general. Passem a Phil Lewis, el senyor Mosby, l'encarregat de l'hotel i del vaixell. Vale? I és un dels casos més curiós perquè continua actuant, però poc. I el seu gran treball ara és
1: poc dirigir... Poc i com vull.
0: Correcte. I el seu treball ara és dirigir televisió, és a dir, ha passat de davant dels focus a darrere de les càmeres. Ha dirigit episodis de sitcom com Conocí a vuestro padre, el revival d'iCarly i altres comèdies de Disney Channel com Buena suerte Charlie o Jessie.
1: Molt bé.
0: Per tant, això segueix a la seva carrera. Ha retirat, no, però darrere de les càmeres, evidentment. Tampoc està vetat per Disney.
1: El poden contractar com a càmera.
0: Sí, de fet, sí. I aquí diu, dada potent per a ràdio, Abans de Disney va tenir un accident molt greu de trànsit que gairebé destruís la seva carrera, però The Sweet Life el va rescatar professionalment.
2: Carai, tu.
0: Sí, sí. Mr. Mosby ja no gestiona hotels, ara dirigeix sèries des de darrere de la càmera.
1: Aquests titulars, per sort, la intel·ligència artificial mai podrà ser periodista.
0: No,
1: els titulars són bastant
0: dolents. No, està clar que no.
1: Els titulars són bastant mediocres, la veritat.
2: Esperem que no.
0: De l'hotel al vaixell. Tornem a Suite Life on Deck perquè parlem de Debbie Ryan, eh? aquella noia texana, si no m'equivoco, que generava contrast amb els nens i que va acabar sent la parella de Cody. Continua actuant, sí. De fet, després va protagonitzar Jessie, un altre èxit, una altra comèdia de situació de Disney Channel, dels quals alguns dels nens actors aquells no van acabar gens bé. Però bueno, vaja, aquest és un altre tema, ja repassarem un altre dia.
1: Surt a Fast and Furious 10.
0: Sí, correcte. I també va fer sèries com Insatiable i també està lligada al món de la música pel seu matrimoni amb Josh Dan, que és de 21 Pilots. És un dels integrants de 21 Pilots.
1: El que no està tatuat del coll.
0: Així és.
1: Per què veig.
0: No està retirada, no està vetada per Disney i el titular que ens dona és va aconseguir quedar-se Disney i després saltar a Netflix.
1: Aquest és el titular, eh?
2: Aquest és
1: el
2: titular.
0: Tampoc s'hi maten, eh? Jo trobo que no...
2: És que això sigui un peu de foto com a molt.
1: Per exemple, la sèrie Insaciable que has dit abans, una temporada, la sèrie?
0: Bueno, ja, Netflix, no? Imagino.
1: Netflix.
0: Bueno, ja ho fan, això.
1: Del 18 al... Ah, no, dos temporades. Del 18 al 19, dos temporades, 22 episodis.
0: Bueno, mira, pot estar fins i tot acabada. No sé si cancel·lada o no. Bé. Seguim amb Kim Rhodes, que era la mare dels nens, la mare de Zack i Cody, que vivien a l'hotel perquè ella era la que s'encarregava dels espectacles. Era cantant a l'hotel i, a canvi, li cedien la suite perquè vigués amb els seus fills. Continua actuant? Sí. De fet, és molt volguda, molt estimada pel seu paper a Supernatural.
1: Molt bé.
0: Continua treballant a televisió i a cinema independent. No està retirada i no està vetada per Disney.
1: Vale.
0: Això, ja, és que el titular és el que ja he explicat.
2: A veure, la mare de Zack i Cody va trobar una segona vida televisiva Supernatural. Molt bé.
0: Per tant, podem concluir amb la primera sèrie i que tots han sortit bé de tot això, de
1: molt bé, i de les...
0: d'aquesta carrera.
1: I de les... roques també.
0: No, sí, en principi no han entrat, per lo que s'insinua aquí.
1: N'hi ha molts que sí, d'aquests no confirmo d'aquests, però és conegut per tots que molta estrella diamant en brut de Disney ho ha passat malament.
0: Bueno, sí, Hannah Montana i Hannah Montana Miley Cyrus se n'ha fumat uns quants porros en públic, vull dir que no...
1: Només fora això.
2: Sí, no, és el mateix. Jo crec que hi va haver alguna coseta blanca més.
1: Escolta'm, te queden 10 minuts.
0: Vinga, va, pues, si
2: va,
0: et sembla,
2: potser puc acabar i tot.
0: Anem molt ràpid amb Los Magos de Waverly Place.
1: Vale, farem una cosa. A petició de la Judit, en comptes de ficar la sintonia de Los Magos de Waverly Place, te fico això, mira.

0: Ahir arruïzava un rein,
1: Veus com tenia raó?
0: Selena Gómez and the Essin.
2: Sí, que eres el seu grup.
0: Ah,
2: sí, sí, de fet, a l'última temporada de Los Magos van reversionar la versió,
0: vale.
2: Van reversionar la cançó amb The Scene, que eren aquesta gent. Bé, comencem per Selena Gómez, no? Interpretava Alex Russo, la protagonista absoluta de la sèrie, juntament amb el seu germà Justin. Continua dedicant-se a la interpretació. Què diríeu, què diríeu?
1: Que sí.
2: Com hem dit abans, Selena Gómez a dia d'avui és mocatriz.
1: No, això no ho he sentit en ma vida.
2: No? Això no. Li encantava la Míriam dir això.
1: Ah, sí.
2: Sí.
1: Home, sonen... Com a sonoritat és molt
0: maco. Mocatriz és com la BBC,
2: Bones
0: Notícies i Comuniones.
1: Sí, sí.
2: Bé, tots sabem que després de Disney va fer aquest salt definitiu com una superestrella. És la protagonista de... Una de les tres protagonistes de Only Murders in the Building, Solo Asesinatos en l'Edificio, una de les sèries de Hulu més prestigioses dels últims anys. Continua la seva carrera musical i també ha fundat Rare Beauty, una marca de cosmètica d'èxit enorme.
0: Vaja.
2: Entre moltes altres coses, perquè fins i tot Selena Gómez té paelles. Té una, com la Belén Esteban.
0: La Belén Esteban té paelles?
2: Sí, pues, també té un set de paelles, de així com de disseny.
0: Quan tens diners no saps què fer.
2: S'ha d'invertir, s'ha d'invertir. Bé, a banda de tot això, també és productora de cinema i televisió. De fet, és una de les instigadores i productores de el spin-off, que encara està en emissió, de Los Magos de Waverly Place, que es diu, no ho sé com es diu en castellà, en anglès és Wizards Beyond Waverly Place, perquè ja no viuen allí.
0: Vale.
2: També ha reprès el seu paper com a Alex Russo en almenys 4 capítols d'aquest revival spin-off raro. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney. De fet, és una de les exestrelles amb millor relació pública amb la marca.
0: Molt bé, celebrem.
2: Per tant, passem a David Henry, Justin
0: Russo. No, però espera't, Selena Gómez va passar de maga adolescent a imperi mediàtic global.
1: Clar, és que t'has deixat el millor.
2: No me'l deixo més. Anem amb David Henry, com dèiem, sí, continua actuant, però amb menys visibilitat. Ha fet cinema independent i alguns projectes de televisió i, evidentment, com hem dit, també ha començat a treballar com a director i productor en l'espin-off de Los Magos de Waverly Place, abans mencionat. Té part del control creatiu i és un dels protagonistes, per no dir el protagonista absolut, perquè ara els seus fills són Max,
0: claro.
2: Per així dir-ho. Per tant, reprèn a temps complet i és l'únic el seu paper de Justin Russo. Ha intentat construir una carrera més discreta i familiar, no està retirat, però evidentment no té el focus mediàtic que tenia abans, i no està vetat per Disney, tot i que va tenir problemes amb la justícia quan el van detenir perquè li van trobar una arma carregada en un aeroport.
0: Defensa pròpia.
2: Sí, exacte. Aquí diu, ha mantingut molt bona amistat amb Selena Gómez i han continuat col·laborant, i el titular... David Henry va canviar el protagonisme adolescent per una carrera més tranquil·la darrere i davant de la càmera.
0: Que això són frases de resum, no són titulars.
1: Sí.
2: Anem amb el tercer dels fills, Jake T. Austin, interpretava Max Russo. Aquest ja va tenir una mica menys de protagonisme a la sèrie, sobretot perquè va començar com un actor infantil que devia de tenir 10 anyets quan va començar la sèrie. Va continuar actuant, sí, però de manera irregular. Va tenir una bona etapa a The Fosters, va ser actor de veu a la peli de los emojis, The Emoji Movie.
0: Quanta gent la va arribar a veure,
2: Sí, jo la vaig veure, per cert.
0: Pues tu i dos més.
2: Sí, sí. Després d'aquesta última pel·lícula, la seva presència pública ha baixat molt. No està retirat oficialment, però està força desaparegut del gran circuit i s'especula que està vetat per Disney, ja que va ser detingut, i aquesta és una de les regles, que faria incompatible una nova relació laboral amb ells. Excepte, suposo, si ets David Henry i tens molts diners per començar una nova sèrie, i llavors sí que pots.
0: Clar.
2: Tot això és especulació, però és l'únic membre del repartiment original que no ha reprès el seu paper a l'espin-off de Los Magos de Waverly Place, tot i mostrar moltes ganes a xarxes, el que reforça la teoria, ja que ha passat amb actors d'altres sèries, com Hannah Montana, amb Michael Musso.
0: Molt bé.
2: Prometia molt, però la seva carrera s'ha anat apagant.
0: Vaja.
2: Aquest sí que és una mica un titular,
1: això,
2: no?
1: Com a posar-ho a la làpida.
2: Sí.
0: Sí, fins que se'm va apagat del tot. S'acabi així la frase. Se'm va anar apagant fins a arribar aquí.
1: Sí, sí, exacte.
0: Fins que se'm va apagant.
1: Fins aquí hem arribat.
0: Fins aquí hem arribat.
2: Anem amb Jennifer Stone, la millor amiga d'Alex Russo a la sèrie, vale? Interpretava Harper Finkel, i és un dels girs més sorprenents amb la carrera d'actor. Continua treballant a la tele només ocasionalment, vale?
0: Quan vol.
2: Sí, perquè es va formar com a una infermera registrada i, de fet, tot això va passar durant la pandèmia, on s'hi va centrar especialment per fer reforç als hospitals. Va mostrar cert ressentiment amb David Henry per no comptar amb ella pel reinici dels Macs. De fet, hi ha un podcast d'aquests podcast revival que es fan ara amb membres del cas, que es diu Wizards of Waverly Pot. Bueno, ara ja no està en emissió, però va estar-ho. I va mostrar, d'això, ressentiment amb David Henry, en fi, com si no s'hi portessin gaire bé a nivell personal,
0: vale,
2: però mostrant que té moltes ganes de sortir a la nova sèrie dels Magos.
0: Però que tampoc ho està petant, no, aquesta sèrie?
2: No, en absolut, en absolut. Mira, la primera temporada va fer 20 capítols, la segona va fer 10, i l'han renovat per una de 4 per acabar-la, com a mínim.
0: Vaja.
2: Perquè és una franquícia gran de Disney i no la volen deixar penjada.
0: Uh-huh.
2: Doncs això, finalment, Jennifer Stone apareixerà en un d'aquests 4 capítols finals de Los Magos de Waverly Place i, doncs això, està retirada parcialment, però ha prioritzat la carrera fora de Hollywood. No està vetada per Disney. La millor amiga d'Àlex Russo va deixar Hollywood per dedicar-se a la salut.
0: Molt bé.
1: Això ho haurien d'haver fet potser molta gent abans.
2: Vinga, va, anem amb els dos pares de la sèrie, Maria Canals Barrera i David DeLuise. Vale, anem ràpids. Continuen actuant? Sí, tots dos. Maria Canals Barrera fa molta feina de doblatge i televisió. David DeLuise, per una altra part, fa aparicions esporàdiques en televisió i entre elles va aparèixer també en 3 o 4 capítols del reinici de Los Magos de Waverly Place.
0: Maria Canals Barrera podria ser perfectament l'actriu de...
1: De la Riera.
0: El cor de la ciutat.
2: Sí, correcte. De fet, no sé si és espanyola. No sé si és d'origen espanyol, però a la sèrie eren una família italo-mexicana. David DeLuise era
0: l'Espanya,
2: el pare era la part italiana, la mare
0: l'Espanya
2: era la part
0: dels
2: mexicana.
0: Estats Units, Miami.
2: Sí, correcte. Dèiem, a banda, tots aquests dos han seguit participant en produccions interpretant el mateix rol, no els pares de Los Magos de Waverly Place, sinó el matrimoni, un matrimoni. Es veu que tenen molt bona química entre ells i demanen aquesta dinàmica un altre cop.
0: Vaja.
2: Tots dos no estan retirats, no estan vetats per Disney, però amb el cas de David DeLuise s'especula que en els últims mesos s'ha desvinculat completament de l'univers dels Magos de Waverly Place, cosa que és molt raro perquè sempre hi anava a convencions, a coses d'aquestes que preparen els fans, a reunions i totes aquestes.
0: Maria Canals Barrera, actriu i cantant estadounidenca d'ascendència cubana i catalana. Vaig a buscar més informació.
2: Home, Canals ja ens deia, ja ens podia dir alguna cosa, sí. Com dèiem, estàvem parlant de David DeLuise, que tot i el seu amor immens per l'univers de Los Magos de Waverly Place, es veu que s'haurien amistat amb David Henry, també el protagonista d'aquesta sèrie. Es veu que aquest noi, escolta, no deixa una canya dreta. Henry, a més de tot això, de tot el que m'he explicat ja, és molt conservador i es diu que els motius polítics haurien enterbolit la seva relació. Ja sabem que la situació política als Estats Units està molt tensa.
1: Sí.
2: Bueno, als Estats Units
1: hi ha tot arreu.
2: Però en aquest cas, això farà que no aparegui als últims capítols de l'spin-off dels Magos de Waverly Place, tot i que Maria Canals Barrera sí que apareixerà en un d'aquests 4 capítols.
0: Molt bé. No em surt gaire informació al respecte, més enllà d'un tuit on ella va dir que sí, que tenia, com ho diu, "Yes, my parents are from Cuba and of Catalan heritage." És l'únic que ha dit aquesta.
2: Molt bé, tenim una estrella de Disney Channel que potser parla una mica de català.
0: No fa
2: pinta. Així una mica de sobre.
0: No fa pinta.
1: No ens flipem tant.
0: Un minut i mig.
1: Jo crec que un minut i mig potser no ens dona temps.
2: No? Evidentment, no ens dona temps a repassar la següent sèrie, que aquesta era una de les fortes, perquè era Hannah Montana, eh?
1: Pues mira, farem hype i ho deixem per
0: ara. Exacte. Estic dirigint jo el programa avui.
1: Perdó.
0: És que tu no estàs aquí a la taula de so avui?
1: No.
0: Doncs avui
1: a més, jo, amb el favor que m'han fet.
0: Jo faré ara l'ajut i diré, queda un minut.
2: Això que es diu...
0: Espavileu-vos.
2: Stay tuned a la Chopin sèrie perquè en algun moment es reprendrà aquesta secció amb altres sèries de Disney Channel i ja us asseguro que la propera que repassarem és Hannah Montana, que aquí hi ha molta tela que tallar.
0: Doncs...
1: Gràcies, Ivan, per aquesta secció.
0: Gràcies, Ivan, Judit, nosaltres ho deixem aquí. Fins la propera, adeu-siau.
2: Adeu.

0: La teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Divendres 5 de juny d'aquest 2026, a les portes d'un nou cap de setmana, expulsen un multireincident de Figueres amb nombrosos antecedents després de 2 anys de tràmits. Figueres demana a la Generalitat que exerceixi l'acusació popular pel crim masclista de la plaça Tarradellas. Junts a l'Empordà es desmarca de la moció de censura presentada a Pont de Molins. I la Concòrdia de Guyana celebra 175 anys d'història amb un llibre commemoratiu. També parlarem del temps i ho farem amb en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Aquest és el nostre butlletí de notícies locals i comarcals.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La Policia Nacional ha fet efectiva l'expulsió d'un home de 45 anys i nacionalitat senegalesa que acumulava nombrosos antecedents policials i judicials i que, segons les autoritats, havia generat una forta alarma social al barri de la Marca de l'Am de Figueres. L'ordre d'expulsió es va dictar el març del 2024, però els tràmits administratius i la coordinació amb les autoritats del Senegal han allargat el procés fins ara. Finalment, l'home va ser localitzat en una casa ocupada de la ciutat gràcies a un operatiu conjunt entre la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra. Segons la policia, acumulava antecedents per robatoris amb violència, furts, amenaces greus, atemptat contra agents de l'autoritat i una temptativa d'homicidi. Fa unes setmanes va ser traslladat a Madrid i repatriat en un vol amb destinació al Senegal. L'actuació ha generat debat públic després que l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, celebrés l'expulsió a les xarxes socials. Diverses entitats han criticat aquestes declaracions, mentre que des del govern municipal es defensa la mesura com una acció necessària per garantir la convivència i la seguretat al barri.
3: L'Ajuntament de Figueres ha acordat sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que es personi com a acusació popular en la causa judicial oberta pel crim masclista del passat 19 de maig a la plaça Josep Tarradellas. La decisió es va formalitzar durant el ple municipal d'aquest dijous mitjançant una declaració institucional consensuada per tots els grups municipals. El consistori considera que aquesta és la via més sòlida jurídicament per garantir la presència de les administracions en el procediment judicial. L'Ajuntament argumenta que, a diferència dels municipis, la Generalitat disposa d'una habilitació legal específica per actuar com a acusació popular en casos de violència masclista. Per aquest motiu, aposta perquè sigui el govern qui assumeixi formalment aquesta funció, mantenint una coordinació constant amb el consistori. La declaració també expressa una condemna contundent del feminicidi i el suport a la família de la víctima. Paral·lelament, la família ha anunciat que exercirà l'acusació particular perseguida per pel desenvolupament de la investigació. Segons ha explicat l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, l'objectiu és garantir que el procediment judicial avanci amb totes les garanties i sense obstacles legals que puguin dificultar la personació de les administracions públiques.
2: Continua la polèmica política a Pont de Molins. Junts per Catalunya, a l'Alt Empordà, ha fet públic que no dona suport a la moció de censura presentada pels 3 regidors de la formació al municipi, juntament amb un regidor d'Esquerra Republicana, per intentar provocar un canvi a l'alcaldia. En un comunicat, la direcció comarcal de Junts assegura que ha rebut la notícia amb perplexitat i desacord i remarca que la decisió s'ha pres sense el coneixement ni l'autorització dels òrgans territorials del partit. La formació considera que el mandat municipal ha estat marcat per diversos episodis de tensió i inestabilitat política i afirma que ja treballa en una candidatura completament renovada de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. Aquest nou capítol arriba enmig de la crisi oberta aquesta setmana de l'Ajuntament de Pont de Molins després del cessament d'un regidor de govern per part de l'alcaldessa Maria Lluís Gurnai i de les discrepàncies internes que han acabat derivant en la presentació d'una moció de censura.
3: La Societat La Concòrdia de Guyana commemora aquest 2026 els seus 175 anys de trajectòria amb l'edició d'un llibre que recull la història de l'entitat des de la seva fundació l'any 1851. L'obra, elaborada per 4 investigadors locals, repassa l'evolució d'una entitat que va néixer per donar suport als treballadors del sector del suro i que amb els anys s'ha convertit en un dels principals motors culturals i associatius del municipi. El llibre posa en valor el paper de la Concòrdia com a espai de protecció mútua, cultura i convivència, així com la importància del seu emblemàtic edifici obra de l'arquitecte Josep Acemar. Els actes de celebració continuaran aquest estiu amb una sessió de cinema i òpera a la fresca i una exposició que mostrarà documents i fotografies històriques de l'entitat. Actualment la Concòrdia compta amb més de 300 socis i continua sent una de les associacions més actives de la comarca.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Doncs sí, és el torn de posar el punt final a aquesta edició del butlletí de notícies amb la previsió del temps que ens acosta en Luismi Pérez des de la xarxa de comunicació local amb el patrocini de Llenyes Empordà. Luismi, bon dia.
6: Bon dia. Déu-n'hi-do la aiguada i les tempestes que van descarregar ahir a molts indrets de les comarques de Girona. Destaquen i molt els 110 litres per metre quadrat que es van recollir a Camp de Bànol, o pluges ja de 40-60 litres per metre quadrat, per exemple, al sud de la Selva, cas de Grions, també una pluja de gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, una bona regada. Doncs tot això de mica en mica va de baixa, però ens ha quedat un matí ennuvolat, amb la ressaca d'aquestes pluges en forma de boira també, i amb mala visibilitat, i sobretot també un ambient més fresquet. Podem dir que gran part d'aquests núvols s'han d'anar trencant, però no arribaran a desfer del tot. De fet, aquesta tarda, al voltant de les Gavarres, de les Guilleries, una altra vegada a la Garrotxa, al sud del Ripollès, tindrem algun ruixat. Ara bé, els que cauran aquesta tarda no tindran res a veure amb els d'ahir. Compte perquè el dissabte a la tarda tindrem més tempestes una altra vegada, especialment a les comarques interiors. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
7: Atenció, amants de la lectura i la cultura. Després d'haver-se ajornat per les condicions meteorològiques, arriba la nova data de les Tardes Literàries de Vilafant 2026. Aquest divendres 5 de juny a les 7 de la tarda, l'Espai del Cau acollirà la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armenguer i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura i les històries que neixen al voltant d'una bona taula. Divendres 5 de juny, a les 19 hores, a l'Espai del Cau de Vilafant. Organitza Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. No deixis escapar aquesta nova cita amb les Tardes Literàries de Vilafant.
8: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a El Cau, arriba la festa del còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant, una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem. Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura.
1: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
2: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

Washington DC, estiu de 1973. Som dins del despatx Oval, on l'aire està carregat, carregat de por. Richard Nixon, possiblement l'home més poderós del món, seu sol. Fora, el Congrés i els mitjans de comunicació l'estan assetjant. Volen una cosa molt concreta, la veritat. Però la veritat no resideix en documents, resideix en un lloc més íntim. El president ha estat gravant-ho tot. Cada paraula, cada riure, cada moment de silenci dins d'aquesta oficina ha quedat registrat en un sistema secret de bobines magnètiques. Un fet que, una vegada revelat, s'ha convertit en la seva sona. Ara, l'existència d'aquestes cintes és pública i el Congrés les exigeix. El president diu que no les donaran, que això és una caça de bruixes, una invasió de l'espai privat. Però el país es pregunta què hi ha realment en aquelles cintes que el president està tan desesperat per amagar. Alguna cosa que podria posar en risc la integritat del govern, no potser la seva llibertat? Sabem que aquestes bobines contenen un secret devastador que amenaça destruir la seva presidència. Avui descobrim la història del cas Watergate. Soc l'Aniol Ribas i això és Coses que passen. Per entendre com vam arribar a la situació que us he explicat a l'inici, hem de retrocedir 14 mesos, el 17 de juny de 1972, concretament a 2:15 de la matinada. L'escena es situa al complex d'oficines Watergate a Washington, D.C., exactament a la seu del Comitè Nacional Demòcrata, del partit rival del president Nixon. En aquest lloc, Frank Wills, un vigilant de seguretat, fa una estona, cap a la una de la matinada, que ha trobat una cinta enganxada en el pany, cosa que impedia que la porta es tanqués correctament. Ha pensat que era un incident, així que l'ha retirat. Però al cap de poc, a 2:15, ha tornat a trobar aquesta mateixa cinta enganxada. Llavors és quan decideix trucar ràpidament a la policia. Quan aquests entren, atrapen a 5 homes vestits amb colors foscos i guants quirúrgics. Porten càmeres, equips de gravació sofisticats i piles de bitllets de $100 en efectiu, amb números de sèrie consecutius. Havien entrat per posar micròfons a les oficines. Davant de les acusacions, la Casa Blanca de Nixon va fer una declaració immediata. Deien que es tractava d'un robatori de tercera categoria, sense cap connexió amb ells. Però dos joves periodistes del Washington Post, Bob Woodward i Carl Bernstein, van creure que hi havia alguna cosa a amagar i van decidir investigar. I investigant, van descobrir la identitat d'un d'aquests homes, James McCord. No era un lladre qualsevol, era l'excoordinador de seguretat del Comitè per la Reelecció del President, conegut com a CRIP. I a les seves agendes, els periodistes van trobar el nom d'un home que treballava directament per al fiscal general de Nixon, Howard Hunt. La connexió amb la Casa Blanca era tangible. Woodward i Bernstein van començar a seguir les traces dels diners que us he explicat abans del número de referència consecutiu. I tots conduïen cap al CRIP i lentament cap a la cúpula de l'administració Nixon. Tenien una font d'informació anònima que ni tan sols ells sabien qui era. S'autodenominava Gola Profunda i els confirmava històries, els hi donava pistes i els instava a seguir el rastre dels diners. A mesura que la investigació avançava, anaven descobrint cada cop coses més fosques. El que havia començat com un simple robatori es va revelar com l'últim acte d'una campanya d'espionatge i guerra bruta molt més àmplia contra els rivals polítics. Abans de que entressin a Watergate, existia un grup secret de l'administració Nixon conegut com The Plumbers, els lampistes. La seva tasca oficial era aturar les filtracions d'informació compromesa a la premsa. La seva tasca real era una mica diferent. Es dedicaven al sabotatge. Van espiar els seus rivals, van crear cartes falses i notícies enganyoses per desacreditar els candidats demòcrates i fins i tot van irrompre a l'oficina del psiquiatre de Daniel Ellsberg, l'home que va filtrar els papers del Pentàgon buscant informació per desprestigiar-lo. Però és clar, qui financiava tot això? Les empreses donaven milions de dòlars a la campanya de Nixon, molts d'ells en efectiu, a vegades il·legals. Aquests diners es canalitzaven a través de comptes secrets i es destinaven a pagar els lampistes i més tard a pagar el silenci dels que van ser atrapats a Watergate. L'encobriment havia començat. John Dean, l'assessor legal de Nixon, va ser un dels primers a entendre l'abast del desastre. En una reunió al març de 1973 va advertir el president. Però en lloc de fer-li cas, el president va continuar. Dean, conscient que ell mateix podia convertir-se en el cap de turc, va començar a cooperar amb els fiscals. Aquesta va ser la primera gran esquerda en el mur del silenci.
La pressió culminaria a l'estiu de 1973. El Senat dels Estats Units va iniciar una sèrie d'audiències televisades sobre Watergate. Per primera vegada, el públic nord-americà va veure funcionaris de la Casa Blanca sota jurament. Aquestes audiències van ser un espectacle nacional. John Dean va declarar durant 4 dies, detallant tota l'estructura de l'encobriment. Els testimonis es contradeien, la confusió era total. Fins que va arribar el testimoni que ho va canviar tot, el 16 de juliol de 1973. Alexander Butterfield, un exassistent presidencial, va ser preguntat casualment sobre el procés de documentació de la Casa Blanca. La seva resposta va caure com una bomba. Va explicar que en un esforç per preservar un registre precís de les decisions presidencials, el president Nixon havia instal·lat un sistema activat per la veu per gravar automàticament totes les converses al despatx oval, l'oficina del gabinet i algunes línies telefòniques. Això vol dir que es podien confirmar tots aquests testimonis contradictoris, totes aquestes mentides, perquè estaven gravades a les cintes de les que hem parlat al principi. La veritat estava en aquelles bobines. I així tornem on hem començat, aquell estiu de 1973, quan el fiscal especial Archibald Cox i el Congrés van exigir les cintes. Nixon, intentant desesperadament mantenir el control, va ordenar al fiscal general Elliot Richardson que destituís a Cox. Richardson es va negar i va dimitir. El seu ajudant, William Ruckelshaus, també es va negar i també va dimitir. Finalment, el fiscal general en funcions, Robert Bork, va executar l'ordre. I aquesta nit va passar la història amb el nom de massacre de dissabte a la nit. Aquest intent descarat de Nixon d'aturar la justícia va tenir una reacció instantània. El poble estava indignat. Més de 800.000 telegrames van arribar al Congrés. El procés de destitució es va fer inevitable. La Cort Suprema va dictaminar que Nixon havia de lliurar les cintes. No hi havia més lloc on amagar-se. Entre totes les gravacions lliurades, n'hi havia una en particular que va posar fi a tot. La gravació del 23 de juny de 1972, només 6 dies després del robatori. En aquesta cinta s'escoltava a Nixon i el seu cap de gabinet H.R. Haldeman planejant explícitament utilitzar la CIA per ordenar a l'FBI que aturés la investigació del robatori de Watergate. Això no era només un encobriment. Això era un abús de poder i una obstrucció de la justícia. Era la prova definitiva de que el president havia mentit directament al poble nord-americà. Ja amb la seva base política totalment esfondrada i l'amenaça de la destitució imminent, Richard Nixon va anunciar la seva dimissió. Richard Nixon ha estat l'únic president en la història dels Estats Units a dimitir del seu càrrec. I poc més d'un mes després, el nou president Gerald Ford el va perdonar per tots els crims que hagués pogut cometre. I ara que hem arribat al final de la història, us preguntareu qui era en realitat Angola Profunda. Doncs la seva identitat es va mantenir en secret fins l'any 2005, quan es va revelar que era ni més ni menys que William Mark Felt, el segon director associat de l'FBI en aquell moment. La seva identitat va ser un dels secrets més ben guardats de la història del periodisme durant més de 30 anys. Watergate va ser un moment decisiu.

0: Això són coses que passen.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas, des de Ràdio Vilafant, per la xarxa de comunicació local.
2: Manolada 2026. Amics de Manoli Palolsa Valdòria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palolsa Valdòria de Vilafant. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palolsa Valdòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palolsa Valdòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions, avui hi ha hagut i encara hi ha afectacions a les carreteres, com a la B10. També hi ha hagut afectacions a la Nacional 150 a Barberà, a l'AP7 i també a la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de la ciutat i que confluiran ara al migdia a Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins a una d'aquestes columnes, concretament anem fins plaça Espanya, on està la nostra companya l'Ester Minguell, que està seguint precisament una d'aquestes columnes. Ester, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs centenars de docents aquí encara a plaça Espanya, perquè aquesta columna està engegant amb una mica de retard, perquè estan esperant autocars que venen del Penedès i de Lleida, i de seguida engegarà per la Gran Via i aniran fins a Arc de Triomf, on començarà aquesta manifestació, una proposta, una protesta que des d'aquí preveuen massiva després del rebuig al preacord amb el govern i que, segons professors i mestres, ens han explicat aquí que demostra que calen moltes millores al sistema educatiu i que van molt més enllà del salari dels docents. Des de la CGT i USTEC també

0: des de la COS i la Intersindical reclamen a Educació que reobri les converses amb el comitè de vaga i que la negociació de les millores ha de deixar de banda l'acord del mes de març. Anuncien una escalada de les protestes que han de concretar, encara hi han de consensuar, però sí que han anunciat convocatòria de vaga pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa, la sala d'activitat i també la discussió en comissió al Parlament dels pressupostos d'educació.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
0: Adéu, bon dia.
1: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els dos anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius que aconseguir la condonació del FLA, també el finançament autonòmic i que l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
2: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia en mesos. Posar la directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
1: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A7 a Cambrils deixa un carril tallat direcció Tarragona. També hi ha una avaria a hores d'ara al Bruc amb un carril tallat direcció Barcelona. A banda, també afectacions habituals als accessos de la ciutat, a la C58 i finalment a l'AP7 a Barberà. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de tres motoristes a la C12 al FES el 22 de setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distraure mentre prenia un cafè al volant.
3: Notícies en xarxa.
4: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
5: Doncs sí, la teva ràdio, aquí a les portes d'un nou cap de setmana, avui és 5 de juny d'aquest 2026, iniciant doncs aquestes dues hores que estarem acompanyant-vos amb propostes musicals, però també amb informació i entrevistes. Avui doncs tindrem cinema, tindrem el nostre company també Víctor Rau amb la Mercè Mainé parlant de Vilafant, i també doncs tindrem en Ricard Planell des de SOS Informàtics parlant d'informàtica a la part final d'aquestes dues hores que compartim i que avui es posa el punt final a la temporada 2025-2026 de les veus del matí. Avui és el darrer dia de magazín, avui és el darrer dia de programa, tot i que doncs, continuarem compartint al llarg de tots aquests mesos podcast de col·laboradors i podcast de la xarxa de comunicació local, però sí que és veritat que molts dels nostres col·laboradors se faran vacances. Per cert, ahir a la tarda vam poder solventar el tema tècnic que teníem a l'emissora, amb l'emissor, per tant, doncs, en principi avui ja en la totalitat de la potència que normalment i cobertura que habitualment teníem des del 107.3 de la FM, avui doncs tornem a recuperar la nostra cobertura i per tant, doncs, en principi han d'haver quedat solventats els problemes de cobertura, com dèiem, d'espais on de poder anar amb una miqueta justets aquests dies, eh? Dit això, doncs amb aquesta il·lusió, amb aquesta potència, amb aquesta energia, ens volem posar en marxa i ho farem amb la música empordanesa d'Arla Carlota Giró, que en pocs dies estarà a la nostra emissora Vilafant obrint la temporada de la piscina municipal. Surten.

0: surten les paraules sense pressa.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: Saps aquest lloc on sempre tornes?
4: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
3: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
5: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
1: Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a El Cau, arriba la festa del còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant, una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem, Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura.
6: Els protagonistes de les veus del matí.
7: Continguts en xarxa.

0: amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era una escena de La núvia de Frankenstein, una de les millors versions cinematogràfiques que s'han fet basades en la novel·la Frankenstein o el modern Prometeu de Mary Shelley. Mary Shelley serà, de fet, la nostra protagonista d'avui, commemorant els 175 anys de la seva mort. 175 anys. Havia nascut el 1697 i va morir el 1851, als 53 anys. Una edat que avui, als 53 anys, seria molt jove. En realitat es deia Mary Goodwin. El cognom Shelley era el cognom de casada que va tenir després. I era filla del filòsof William Goodwin i també de la filòsofa i activista feminista Mary Wollstonecraft. En realitat, Mary Shelley no va arribar a conèixer la seva mare perquè va morir just 11 dies després d'haver-la infantat per culpa d'una infecció del part. La mare, Mary Wollstonecraft, tenia només 38 anys, però va deixar un llibre que és una obra importantíssima del feminisme, Vindicació dels drets de la dona. La filla, Mary Shelley, va seguir les seves passes, va adoptar els seus principis i va ajudar econòmicament algunes dones que havien patit discriminació social. De joveneta, amb poca formació escolar, no podia sospitar que un dia escriuria una història que es mantindria viva al llarg dels segles, fins al punt que l'any 1915 el cinema mut ja es va interessar per Frankenstein. De tota manera, va ser el director James Whale qui va fer dos films sobre el tema que han esdevingut clàssics. Frankenstein, el 1931, ja sonora, i que era, per cert, una colpidora obra mestra, una obra mestra del gènere de terror, i tot seguit La núvia de Frankenstein, el 1935, que era una altra obra mestra. Totes dues amb Boris Karloff en el paper del monstre. Recordem que Frankenstein no és el nom del monstre, sinó del metge que el crea, el doctor Victor Frankenstein. El monstre no té nom, i això el perjudica perquè no li permet ser vist amb rostre humà. Escoltem ara una escena del film gòtic de Ken Russell que no se centrava en l'obra de Frankenstein, sinó a la reunió d'amics que va propiciar la concepció de la novel·la. Ara en parlarem. En aquesta escena, Mary Shelley explica que va tenir una criatura setmesona i que va morir.
1: Bien, conjuremos todos los espíritus.
2: En ocasiones no les entiendo. Algunas veces...
3: Es fácil entenderles, doctor. Tienen en mente resucitar a los muertos.
2: ¿Puedo traerle algo?
3: Algo para el miedo, si es que existe algo.
2: ¿El miedo?
3: El miedo a los muertos. No, lo siento.
2: No, no, por favor, dígame.
3: Mi esposo, Shelley, tiene demasiados miedos como para soportar los míos.
2: Oh, quizás si no tuviera ya una esposa en Inglaterra estaría casado con usted.
3: Hubo un tiempo en que fuimos muy felices. Nos conocimos en la tumba de mi madre. Él me escribía poemas de amor. Nos besábamos y nos jurábamos amor eterno. El año pasado, en marzo, tuvimos un hijo. Nació prematuro y murió.
2: Oh, lo lamento.
3: En mis momentos de ocio sueño que mi bebé vuelve otra vez a la vida. Que solo se había quedado frío, que le calentábamos delante del fuego y que sobrevivía. Mi miedo, doctor, es que daría cualquier cosa para devolverle la vida a ese niño.
0: Una escena de Gothic, de Ken Russell. El paper de Mary Shelley l'interpretava Natasha Richardson. Julian Sands feia el paper del seu marit, Percy Shelley, i Gabriel Byrne el de Lord Byron. El film situava l'acció en la trobada que va tenir lloc a Ginebra, a prop del llac Leman, l'estiu del 1816, en una mansió llogada per Lord Byron, que va ser l'escenari d'on va sorgir la idea, una idea competitiva, que cadascun dels convidats escrivís una obra de terror. Gòtic, però, la pel·lícula, era un film expressionista que es prenia moltes llicències perquè utilitzava la pèrdua d'un fill de Mary Shelley per tractar-la de mig boja, cosa que no és certa. El que sí que és cert és que aquell repte competitiu entre amics a Ginebra, Mary Shelley va començar escrivint el seu Frankenstein com si fos un relat curt, i a mesura que anava escrivint es va adonar que el tema donava per a molt més. Tot i així, no és pas un llibre gruixut, Frankenstein. Una de les traduccions que se n'han fet al català ha estat la de Quim Monzó. I hi ha un film, que és més nou, del 2017, que aborda la persona de Mary Shelley. El va rodar la directora d'Aràbia Saudita, Haifa Al-Mansour, basant-se en una novel·la de l'escriptora australiana Emma Jensen. És un film que dona al personatge de Mary Shelley una entitat feminista. Mary Shelley s'adonava dels privilegis professionals de què gaudien el seu marit o Lord Byron, pel sol fet de ser homes, mentre que d'ella, pel fet de ser dona, no se n'esperava gaire cosa.
4: Cada uno de nosotros escribirá un cuento de fantasmas. Es un concurso. Una mujer no es suficientemente inteligente para formarse sus propias ideas.
5: ¿Qué te ocurre?
4: Señorita Godwin, tiene la oportunidad de demostrarme lo contrario.
5: ¿No reconoces a Víctor Frankenstein?
6: Esto no es un cuento de fantasmas. Me ha dejado temblando. Debes conseguir que publiquen tu historia, Mary.
7: Curioso tema de discusión para una damita.
5: ¿Está insinuando que la obra es del señor Shelley? ¡Es mi historia! ¿Y se atreve a cuestionar la capacidad de una mujer para experimentar la pérdida? La traición. La muerte. Si no hubiera aprendido a superar la angustia, no habría encontrado esta voz. Mis elecciones me hicieron lo que soy y no me arrepiento de nada.
0: Mary Shelley, una visió feminista d'aquesta autora en un film que va protagonitzar l'actriu nord-americana Elle Fanning. L'any 1922, Percy Shelley, el marit de Mary Shelley, va morir ofegat en aigües italianes, atrapat en una tempesta, quan navegava amb el seu veler. Tenia només 29 anys, i amb ell van morir també tots els ocupants de la nau. Per sort, Mary no anava amb ells. Mary Shelley és universalment coneguda pel seu llibre Frankenstein, però no és autora d'un sol llibre. En va escriure més, i algun està traduït al català, com Matilda, una novel·la curta amb molts elements autobiogràfics, traduïda per Marta Pere Cucurell. Passa, però, que Frankenstein, o el modern Prometeu, és una novel·la tan potent, tant que ha eclipsat els altres escrits de Mary Shelley. Per exemple, L'últim home, una novel·la de ciència-ficció, on va aparèixer, bé, on ella feia aparèixer el seu marit després d'haver-se ofegat. O també La vella vídua, una novel·la en favor de la igualtat entre homes i dones. A la darrera etapa de la seva vida, que va ser curta, Mary Shelley va tenir problemes de salut. Quan tenia 42 anys, va començar a tenir molts mals de cap i paràlisi en algunes parts del cos, que no la deixaven escriure, ni tan sols llegir. Després es va descobrir que patia un tumor cerebral, i l'1 de febrer de 1851, quan tenia 53 anys, va morir. Ella havia demanat ser enterrada amb els seus pares, però el seu fill va considerar que era un cementiri molt lleig. Aleshores va fer exhumar la tomba dels pares i els va enterrar a tots tres al petit cementiri d'una església. A l'escriptori de Mary Shelley, on ella treballava, hi van trobar cabells dels seus fills morts i la pàgina d'un poema del seu marit. Nosaltres, recordant els 175 anys de la mort de Mary Shelley, li hem dedicat aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Ayman Trique a les vies de so, i que ara tancarem amb la cançó Putting on the Ritz, que Irving Berlin va compondre l'any 1927. Ho farem amb aquesta cançó perquè apareix a la banda sonora del film El jove Frankenstein, del 1974, de Mel Brooks. De pel·lícules que de prop o de lluny hagin abordat el mite de Frankenstein, n'hi ha moltíssimes. La darrera, de moment, la de Guillermo del Toro, del 2025, però El jove Frankenstein, que era una divertidíssima paròdia en blanc i negre, ho va fer de manera magistral. El mite de Frankenstein ens parla del bé i del mal, dels límits de la ciència i del perill de travessar aquests límits, però sobretot de l'ambició i de l'arrogància humanes. Víctor Frankenstein no és un ésser malvat, és només l'antítesi del que ha de ser un bon científic. És un pobre home que aspira a trobar la glòria jugant a ser Déu. Mary Shelley va dir una vegada: cap persona tria el mal perquè és el mal, el confon amb la seva felicitat. Fins la setmana vinent, amics.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Atenció, amants de la lectura i la cultura. Després d'haver-se ajornat per les condicions meteorològiques, arriba la nova data de les Tardes Literàries de Vilafant 2026. Aquest divendres 5 de juny a les 7 de la tarda, l'Espai del Cau acollirà la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armenguer i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura i les històries que neixen al voltant d'una bona taula. Divendres 5 de juny, a les 19 hores, a l'Espai del Cau de Vilafant. Organitza Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. No deixis escapar aquesta nova cita amb les Tardes Literàries de Vilafant.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
4: Els protagonistes de les veus del matí.
5: Ferran!
6: Hola!
5: Què tal?
6: Molt bé, acabarem ja amb la fruita ara, ja sí.
5: Ara sí,
6: ja amb el tema de la fruita, i farem un plat fantàstic, que de fet és un plat que fa la Mireia Carbó.
5: Torna a començar, no diguis que acabem ara sí, perquè posaré l'altre. Ferran!
6: Hola, Jaume, què tal?
5: Molt bé, tu?
6: Molt bé, oh. Dic una cosa fantàstica que t'encantarà.
5: A veure, fina,
6: boníssima, crema de tarongina.
5: Què?
6: Crema de tarongina.
5: Tarongina, que és una manera tonta de dir tronja?
6: Sí, una mica tonteta.
5: Perquè
6: sí.
5: Si tu vas a comprar tarongines, el que compres són taronges.
6: Sí, et diran, això no en tenim aquí.
5: No, i taronges en té? Sí, vale. Posin taronges.
6: Molt bé, ja veureu que és un postre fantàstic. També es pot fer amb mandarines, que queda molt bo.
5: Tu on t'has tret aquesta idea, perdó?
6: Jo l'he tret d'un llibre que es diu La cuina salvavides, de Mireia Carbó.
5: Ah, mira, La cuina salvavides, el títol ho indica tot,
6: Que és que saps què passa? Que em ballava la taula de la cuina i tenia la mida justa per posar-ho sota una pota.
5: Ah, mira.
6: Aquell llibre. No, és mentida. No. Quan ens estem aficionant a cuinar, dic, deixa'm comprar un llibre,
5: I tant.
6: Culturitzem-nos. Els llibres no només serveixen per fer maco a l'estanteria, també es poden llegir. I fer servir per cosetes com aquesta.

0: Ingredients: mig litre de suc de taronja o de mandarina.
1: Ho vaig fent, eh? Suc de taronja, que és més bo.
0: Va. Va. La pell d'una taronja.
1: La pell?
0: De taronja.
1: Què dius, ara?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Quan estiguis, quan hagis fet ja tot el suc, agafes la pell...
1: Ha de ser de taronja.
0: Sí.
1: Llavors val la pena posar taronges i no mandarines.
0: Depèn.
1: Posem-ho taronja. Posem
0: perquè
1: taronja.
0: Després, si li treus la pell, la taronja també te la pots menjar.
1: Evidentment.
0: Mentre ho vas fent, vas picant. Bé, si no agafes les patates fregides o tens una taronja allà, que a part és refrescant.
1: Molt bé.
0: 120 grams de sucre, un ou...
1: Sempre amb l'ou.
0: I una cullerada supera, ben plena, allò, de farina de blat de moro.
1: Molt bé.
0: D'acord. Primer de tot, fem escalfar el suc de la taronja.
1: Ah, vols dir d'escalfar el suc de taronja?
0: Sí, sí, ja ho veuràs com sí.
1: M'agradem fresquet.
0: No, ens ho menjarem fresquet.
1: Ah, val, val.
0: Però de moment hem d'escalfar el suc de la taronja amb la pell. Ah. O el suc de la mandarina amb la pell de la taronja.
1: Amb la pell de la taronja.
0: Mentrestant, batem l'ou.
1: Espera, aquí posem una mica de sucre, això, per endolcir una mica, no?
0: No, no, no.
1: Ah, no hi posem sucre?
0: Ah, bueno, va, sí, posi sucre.
1: Ah, és que si no estarà molt àcid.
0: Vale,
1: què et penses
0: sucre.
1: Que no hi pres coses, jo, aquí?
0: Sí, sí, és veritat, és veritat.
1: Clar, va, una mica de sucre.
0: Sí, sí, que estarà molt àcid.
1: Clar.
0: Taronja...
1: Sí, clar, si poses taronja, pell de taronja, no hi poses sucre...
0: No, posi també, no sé, àcid sulfúric.
1: I també, va, va, va.
0: Molt bé, doncs, quan ja està tot això, barregem l'ou.
1: Sí.
0: El anem batent,
1: sí, sí,
0: d'acord? Sense la closca.
1: Si, el, no, ja, si sense... alguna cosa he pres en aquests programes és abans, no,
0: estàs, tens un braç que sembles el Nadal, el tenista.
1: Aquest pròxim, el pròxim ou que tinguem que batre, te n'encarregaràs tu, eh?
0: Vale. No, ja però et va molt bé perquè amb aquest braç sí. Jo crec que guanyaràs el
1: Masters de cuina.
0: El Masters de Wembley.
1: Va.
0: Doncs tenim ja l'ou batut i afegim la farina tamisada.
1: Ah, ja. Què vol dir tamisada? Ja ho hem dit.
0: Ja ho hem dit 30.000 vegades.
1: Ja ho hem dit, home, per favor.
0: Ho barregem tot per, i, ja, perquè no quedin grumolls, eh? També hem barrejat, catacloc.
1: Bueno, va, vale, tamisada, perquè no ens ha sentit. Agafem el colador amb els foradets petits.
0: Anem ja tirant mica en mica la farina i les posem.
1: Ja no ho direm més.
0: Mai més a la vida ho direm.
1: Va, fora.
0: D'acord, quan el suc arrenqui a bullir,
1: sí?
0: Dius, ah, ja bull, ja sí. Bull, no. Traiem la pell,
1: sí?
0: D'acord? Sobretot no deixeu la pell,
1: no, no,
0: perquè
1: no.
0: Serà fastigós.
1: Molt lleig.
0: Molt lleig. Traieu la pell de la taronja, eh? Si és suc de mandarina, traieu la pell de la taronja,
1: sí.
0: També. I tireu la massa d'ou i farina que hem fet, d'acord? I anem batent.
1: Un altre cop?
0: Sí, fins que torni a bullir, perquè quan ho tireu, pararà el bull.
1: Ah, mira, clar, clar, ja ho té.
0: No digueu, ah, ja està. No,
1: no.
0: A tornar a bullir.
1: Sí.
0: Un cop ja està allò bullint, parem.
1: Sí.
0: I posem la crepa, la crema,
1: sí?
0: Aquesta crema, això és una crema ja,
1: sí, sí, sí, sí.
0: La posem en copes o en bols o on ho vulguem, on ho vulguem servir, d'acord?
1: Aquest got de plàstic?
0: Home,
1: és lleig, lleig, no? És lleig. A més, si està tan calent, potser és d'esperar.
0: Però després no l'has de netejar.
1: Oh, vull mirar un bon got de plàstic.
0: Ah, vinga, un got de plàstic. Després ho haurem de posar a la nevera. Cuidado!
1: Ojo!
0: Cuidado!
1: Un moment!
0: Cuidado, no ho poseu directament del foc.
1: No, home, no, deixem-ho refredar una mica fora.
0: Es deixa refredar fora, sí, perquè si no...
1: Es talla. Es talla el rotllo que dona gust, sí, perquè se't fa molt bé, t'has passat una estoneta.
0: Sí, és veritat.
1: Molt bé.
0: Doncs quan ja està refredat, ho posem a la nevera, i quan ja quedi així, que dius, ah, ja està ben bo.
1: Ja està.
0: A menjar.
1: Doncs vinga.
0: També s'hi poden posar unes nous pelades pel damunt.
1: Ah, mira que bo.
0: Ah,
1: doncs mira. Molt bé, Ferran, que vagi bé.
0: Apa, adiós.

0: Les veus del matí.
1: I aquí a les veus del matí, d'aquí una estoneta amb la nostra companya Mercè Mainé i amb en Víctor Grau, regidor del nostre ajuntament, i ara el que arriba és el torn de la bona música i d'escoltar en Fran Perea cantant en català amb l'Ernest Prana i amb aquesta cançó que es diu El teu aire.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
6: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
7: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
6: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
7: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
6: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
7: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
8: Els protagonistes de les veus del matí.
9: Els protagonistes de les veus del matí en el darrer dia de programa de les veus del matí d'aquesta temporada passen, doncs, com sempre, a les portes del cap de setmana a parlar del nostre municipi de Vilafant, i per això tenim a la nostra companya Mercè Mainé, la locutori. Peixera, jo pensava que era el locutori, no, i és precisament on estic jo, però ens connectem al locutori perquè la Mercè Mainé té companyia.
10: Tu estàs a la peixera, no?
9: Jo estic a la peixera, però jo pensava, fa anys, pensava que era la peixera, éreu vosaltres.
10: Ara érem nosaltres els peixos.
9: Sí, els d'acord. Peixos éreu vosaltres.
10: Nosaltres, vols dir, jo i en Víctor Grau, el regidor d'Esports, Joventut, Economia i Hisenda i també Desenvolupament Sostenible.
11: Sí, però benvingut. Parlar de peixos, jo crec que seria millor que parléssim amb el regidor de Medi Ambient, amb el company el Xavi, però bon dia, gràcies per convidar-me.
10: Té a veure, perquè parlarem de piscina,
9: d'aigua, estiu,
10: d'aigua, doncs amb peixos està tot ben.
11: Què tal, com esteu, vosaltres?
9: Home, doncs m'il·lusió de veure't per aquí als estudis, que tu sempre et queixes sempre de que no et convidem gaire, però quan et convidem ets sempre molt benvingut.
11: Gràcies.
9: ets a la casa.
11: Així ja... em sento, eh? Sempre m'agrada molt tornar a aquesta casa, que Ràdio Vilafant ha sigut casa meva i et venir aquí. Sempre és un goig. Vinc poc, perquè tenim...
10: Bueno, perquè no, perquè bueno, les obligacions no et permeten mai
11: però,
10: més, no?
11: Però, bueno, sí, sí, sabeu que sempre que em truqueu jo estic aquí disponible i aviat també... Bueno, després ho direm, això, després.
9: Sí, no, després sí,
10: ho direm al final de l'entrevista, no? Així la gent escolta l'entrevista fins al final.
11: Ja callo, que si no m'autoentrevista. Després em diu, és que parles tu sol.
10: No, vinga, avui l'hem convidat perquè tenim en marxa les inscripcions dels casals d'estiu, el de Lleure i també l'esportiu, aquí a Vilafant, doncs que hi va haver les reunions. A més, aquest any hi ha una novetat, doncs, que és l'estiu jove, que no és un casal. Comencem, si et sembla, pel de joventut, si vols.
11: Vinga, va, comencem per les novetats. Com sabeu, des de fa molts anys aquí a Vilafant tenim el servei de casal d'estiu, que és un servei que donem als infants i ara joves també del nostre municipi, i teníem diferenciats tres models: el casal de Lleure, el casal esportiu i el casal jove, vale? Aquests eren els tres models que teníem. Des d'aquest últim any, d'acord, s'ha fet una nova licitació per tornar a contractar una empresa que gestionés aquests casals. Això, sabeu, les licitacions
10: això passa cada 3 anys o cosa,
11: bueno, normalment són màxim 4, pot ser abans que es tanqui el contracte, però normalment màxim la llei permet fer cada 4 anys aquests contractes que són molt grans i que requereixen d'una licitació, d'un concurs.
10: Clar,
11: públic,
10: perquè això,
11: tot
10: una gestió directa és molt complicada, no?
11: Clar, ara parlem d'això, de gestió directa, i realment la gestió directa vol dir que tu com a ajuntament tens contractat el personal que farà aquest servei. Per nosaltres és molt complicat perquè al final és personal temporal, estem parlant d'una tasca molt concreta que és durant els mesos de juliol i agost, i a la vegada tenir tant personal de cop, fer tota aquesta selecció, tenir previstes doncs, els diferents horaris, tot això és molt complicat, i per això doncs, aquest tipus de serveis com és el casal d'estiu sempre s'encarrega a fora, que no deixa de ser un servei que dona l'Ajuntament, però que es presta a través d'una empresa privada. Això són col·laboracions público-privades que es fan i que són totalment normals, que fa molts anys que fem, i que amb aquesta última licitació que es va aprovar aquest any i que ja va tornar a guanyar l'empresa Aram Empordà, que és l'empresa que portava el casal abans, i amb aquesta nova fórmula vam creure que era interessant separar el que és el casal de Lleure i el casal esportiu, val? Que eren dos casals que anaven bastant de la mà i que bueno, estaven centralitzats a l'escola Esmèlies com a epicentre, diguéssim, i després a l'espai Àgora i Pavelló en el cas de l'esportiu. Aquests dos eren els casals on hi havia més mainada, perquè aquí teníem des d'I3 fins a 6è de primària amb el cas del Lleure, i des de primer de primària fins a quart de l'ESO amb el cas de l'esportiu. Això era el plantejament que es feia, i després hi havia un apèndix, diguéssim, un annex, que era el casal jove. Això estava dintre d'aquest mateix contracte. El que passava, el que trobàvem és que el casal jove no acabava de funcionar.
10: Els hi feien no? com de premonitors, però
11: bueno, no, era diferent, hi havia premonitors, que això també era una altra cosa. Hi havia uns que eren premonitors, altres que eren usuaris d'aquest casal jove, però al final, bueno, a un xaval de 14, 16 anys,
10: sí, potser
11: ja que li diguis
10: nanos de,
11: que li pares un casal, et diu, bueno, jo és que jo ja vaig sol per la vida, ja no necessito això. Nosaltres vam veure aquesta necessitat i vam enllaçar-ho amb el nostre espai jove. Des de l'àrea de joventut tenim doncs, una de les eines més potents, que és l'espai jove, un espai que funciona molt bé, que agrupa molts joves del municipi i de fora, i que serveix una mica per això, no? Per donar aquest servei de lleure, diguéssim, al llarg de l'any. I dèiem, home, si és una cosa que funciona molt bé durant tot l'any, per què no ho continuem fent a l'estiu? No? I vam fer una mica aquest plantejament i vam fer una cosa que a l'administració cada cop li costa més, que és tornar a agafar
10: la gestió directa,
11: la gestió
10: que
11: directa dels serveis.
10: No?
11: No? És veritat que hi ha molta tendència a externalitzar o fer aquestes col·laboracions público-privades, que són molt positives, que moltes vegades funcionen molt bé, i hi ha poca tendència a tornar a municipalitzar, diguéssim, no? A tornar a gestionar directament els serveis. Jo soc ferm defensor de que l'administració pública té moltes capacitats i fem les coses molt ben fetes, i això era un gran exemple, no? Aquí podíem dimensionar, evidentment estem parlant d'aquest casal.
10: Clar,
11: jove.
10: No pot ser molt, molt gran.
11: Clar, el que hem fet és dimensionar-lo i transformar-lo en el que és l'estiu jove. Primer li canviem el nom perquè creiem que els nostres joves doncs, no
10: la
11: han de tenir...
10: Casal.
11: Bueno, més que res no han de tenir la sensació de que estaran cuidats, estaran acompanyats, faran activitats, participaran d'allò que fem, però no estaran vigilats com si fos una llar, no? Una llar de joves.
10: Una guarderia.
11: Exacte, ara es diu llar,
10: Sí, ara es diu
11: doncs
10: llar.
11: Ara és una llar de joves, doncs no, allò és un estiu jove, és un espai on compartien un estiu. I a partir d'aquí vam fer aquest plantejament de transformar-lo en un espai que fos limitat, ara començaríem amb unes 20 persones, d'acord? I a partir d'aquí anirem ampliant al llarg dels anys. Hem fet aquestes 20 persones perquè veníem que el casal jove hi havia com a molt dues o tres persones apuntades, per tant creiem que era una cosa que calia reformular i replantejar, i el que hem fet bàsicament és agafar el servei d'espai jove i l'hem transformat amb aquest estiu jove. Aprofitem el dinamitzador juvenil que tenim, que serà qui coordinarà i qui farà la tasca principal d'aquest estiu jove.
10: A més a més, ja els coneix, vull dir que...
11: Que coneix els joves, clar, aquí teníem una part molt important que era vincular tots aquests joves que ja són actius i que venen habitualment a l'espai jove i a les activitats de joventut, vincular-los a que continuïn l'estiu. Doncs la bona notícia ha sigut que més o menys la meitat, ara estem pràcticament al 100% de
10: la capacitat,
11: em sembla que estàvem uns 18-19, encara queda alguna plaça, molt poques, que encara, després ho direm, encara hi ha espai si algú es vol apuntar, però la idea és una mica aquesta, que tindrem la meitat de gent habitual, la meitat de gent nova, per tant també es crearan
10: que
11: grups nous.
10: Que també una mica fitxar entre cometes, nous joves per l'hivern.
11: Clar, servirà una mica per alimentar doncs, l'espai jove i tota aquesta dinamització que es fa. Per tant, tota aquesta gent que vingui nova segurament es podrà quedar. Bueno, una mica és la idea. I ho plantegem com bàsicament és només el mes de juliol, són tots els matins, de dilluns a divendres, en principi serà de 9 a 1, menys un dia a la setmana, que es farà una sortida setmanal, que serà en diferents llocs de la comarca. Tot això estarà inclòs amb el preu que s'ha plantejat, un preu molt popular, són 60 euros al mes, un preu molt assequible perquè hem volgut que molta cosa estigués dintre del que ja donàvem, perquè creiem que el servei d'espai jove ja l'estàvem donant i que, per tant, tot allò que ja donàvem ho volíem continuar donant, no? I no cobrar-ho a part, sinó que hem ben bé agafat els costos del que
12: dels extres,
11: dels extres,
12: no?
11: Que és, per exemple, agafar
10: un monitor més,
11: una
10: no?
11: segona persona per cobrir les ràtios del grup, que per tant hi haurà dos monitors, serà en Lluc Colomer, que és el dinamitzador juvenil, i una segona persona que l'acompanyarà com a monitor o monitora durant l'estiu, durant aquest juliol, i després tots els costos que puguin venir doncs, de les sortides, que estan incloses amb el preu, de tot allò, material que necessitin, etc.
10: Això... Entenc jo que no faran gincames, pintar i aquestes coses.
11: Bueno, podran fer coses que, si realment volen fer coses creatives,
12: si
11: com això
12: motiva.
11: Que dius, si es motiva, doncs serà una de les opcions. Evidentment, la proposta de programació es farà des de l'Ajuntament.
10: D'ells mateixos, bueno, una mica...
11: O sigui, es farem un esquema, diguéssim, d'una mica el plantejament que tenim per guiar amb aquesta organització del casal, bueno, de l'estiu jove, però sí que tenim la idea de que els joves siguin els que una mica dissenyin què volen fer durant l'estiu. Evidentment, dintre una mica el que podem fer i el que no podem fer, però sí que tenim la idea, que ja és com treballem des de l'espai jove, des de joventut, tenim la idea de que els mateixos joves siguin els que ens diguin, els que ens expliquin què voleu fer, no? Que vinga, va, com fem això, com ho plantegem, fem cap aquí, fem cap allà, una mica, doncs això, el que sigui una organització molt corresponsable.
10: Vaig estar a la reunió, jo ja volia apuntar-hi el meu gran, però encara no té l'edat perquè no està sisè, no comença fins al setembre primer d'ESO, o sigui, és a partir de primer d'ESO, que això també cal remarcar-ho.
11: Sí, ho hem plantejat per joves que ja estan
10: a l'institut,
11: bueno, que estan en edat d'institut, i seria a partir des de primer de l'ESO fins a segon de batxillerat d'aquest curs, o sigui, del curs que han acabat, no del que comença, eh? Per tant, els de sisè encara, malauradament, no poden venir, però bueno, ja està bé que es agafin motors i que vagin tinguin ganes per l'any que ve.
10: Sí, sí,
11: exacte,
10: sí.
11: Que estiguin atents al que fem perquè l'any que ve es podran incorporar.
10: Ja s'hi podran posar.
11: Però el que fem és això, plantejar aquest casal jove, que creiem que serà molt positiu. A més, el vinculem amb totes les activitats que es fan durant l'estiu a Vilafant, que crec que és una cosa molt xula. Una de les coses, per exemple, és l'organització de la cursa de la nocturna, que és una de les grans dates que tenim i que es fan
12: esportives.
11: Des de l'àrea d'esports i joventut de la mà, i aquí també doncs, molt directament aquest estiu jove col·laborarà amb l'organització, veurà com es fa, també aprendran com organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques.
10: També els vespres musicals, no?
11: Tindrem vespres musicals, tindrem totes aquestes activitats, Festa del Carme, i també doncs, vincularem amb tots els serveis que té Vilafant, com per exemple és aquesta mateixa ràdio també. Doncs volem que els joves en algun moment puguin venir en aquesta emissora, puguin aprendre del que feu i puguin fer alguna activitat per conèixer el funcionament.
10: Ivan, hem de forjar futurs locutors.
11: Escolta,
10: i locutores.
11: Potser no estic portant aquí, potser estic portant aquí el futur de Ràdio Vilafant.
12: Un nou Lluc, un nou Víctor,
10: clar.
12: La Júlia.
10: Com va començar en Víctor,
11: doncs
10: la Júlia?
11: Nosaltres vam començar a través de l'Espai Jove.
12: L'Àlex Ramon,
10: sí.
12: I tot l'equipet que venien aquí.
10: Sí,
11: molta
10: sí,
11: gent
10: sí.
11: dels que vam fer aquesta tongada que ara expliques, doncs veníem de l'Espai Jove, d'un projecte que es va començar i que d'aquí va sortir l'interès.
10: Que a més teníem moltes inquietuds comunicatives, que sí. també vam fer un taller que vaig venir jo amb temes de
11: sí,
10: vídeo,
11: sí, exacte.
10: No?
11: Una mica la idea és que aprofitem el que Vilafant ofereix, no? Que ja ho tenim, al final no ens costa res, tenim la ràdio, tenim la nocturna, tenim els vespres musicals, tenim Palau Sabadoria, agafem tot això i ho vinculem amb el nostre projecte d'estiu jove, una mica la idea. Això també ho intentem fer amb el casal de lleure i esportiu, també fan coses i ens ajudaran amb alguna cosa de la nocturna, també faran sorties de la piscina, que això també està inclòs amb l'estiu jove. Ho intentem vincular una mica tot perquè al final el poble ha de mirar el que fa, no? Quines activitats es fan, i totes aquestes activitats han d'estar de la mà del que fa el poble. Avui dia ha de ser una cosa d'anar amb l'altra. I sempre és veritat que tot quan les coses són més petites són més fàcils de manegar i de controlar, però bueno, la idea és una mica aquesta, no?
9: Bueno, I crear una mica de sentiment de pertinença a tot aquest jovent, no? Que vegin que Vilafant no és el que molt es deia fa molts anys, que era el típic lloc dormitori, sinó que té molts serveis i que té moltes possibilitats
10: molta gent es sorprèn perquè té el cap això que dius tu, aquesta imatge, i l'estem trencant, jo crec. No? I que s'està aconseguint amb tot això. La gent com diu, no sé, la meva família em diu, ostres, quina sorpresa, Vilafant, no m'ho esperava, això, no? I això és que
11: bueno,
10: realment s'està trencant.
11: Coses, es fan moltes coses, tant des de l'Ajuntament com des de les entitats, vull dir, aquí és un poble molt actiu, i realment hem d'aprofitar tota aquesta activitat per tots aquests serveis. Bueno, això és el casal, eh?
10: Sí.
11: Deixeu-me dir que en principi vam anunciar que acabaven les inscripcions el 31 de...
10: Ah, t'anava a preguntar, encara s'hi pot apuntar,
11: sí,
10: la gent?
11: Sí, de maig. Hem deixat un període una mica més llarg, que hem de fer aquesta segona publicació per recordar, doncs, que encara està oberta perquè encara queden places i intentarem exaurir totes les places. Per tant, si algú que ens escolta encara té interès en apuntar el seu nen, nena o jove amb algun dels casals, encara ho pot fer, no trigueu massa perquè hem d'anar tancant inscripcions.
9: Clar.
11: Les inscripcions del Casal de Lleure i Esportiu es fan a través de la web aramempordà.com i les del casal, bueno, les de l'estiu jove es fan a través de l'aplicació Vilafant App, val? Aquestes són la diferència.
10: Doncs molt fàcil tot, no? Vull dir...
11: Si teniu cap dubte, a través de la plana web vilafant.cat, aquí tenim tota la informació recollida, des d'allà...
10: O les xarxes socials portarà, mateix, també sí, està tot explicat. Mencionaves la piscina, no voldria acabar sense parlar una miqueta de la piscina, que també és un dels llocs estrella de totes d'aquestes activitats dels casals. Que ja en tenim, avui no fa gaire dia de piscina, però aquesta setmana
9: ja,
10: aquesta setmana i la setmana anterior jo desitjava poder-hi anar, ja,
11: sí,
10: perquè
11: sí, doncs, deixeu-me dir que
10: falta,
11: la piscina
10: no falta gaire, no?
11: No falta gaire, està quasi a punt. A més, aquest any hem fet inversions amb la millora de tant del vas de la piscina com de l'entorn, vull dir, estem millorant tota la maquinària i el, diguéssim, tot el filtratge de la piscina per donar el millor servei possible. Estem fent inversions perquè estigui a punt. En principi la previsió, bueno, la previsió és que estigui tot la setmana que ve, no l'altra, perquè el dia 19 de juny farem la gran obertura,
10: la gran inauguració.
11: La gran inauguració de la piscina municipal de Vilafant.
10: Que això és una mica que dèiem al principi, que estàvem dient que diríem alguna cosa, que s'esperessin al final de l'entrevista, que hi serem nosaltres en aquesta gran obertura.
11: Sí,
10: serà Ràdio Vilafant, i serà l'Ivan, i seré jo, i serà en Víctor.
11: Jo crec que no pot
10: ser... No sé si en Toni vindrà a banyar-se o no.
11: Bueno, no pot ser una altra manera, no, aquesta gran inauguració.
10: Estaria bé que vingués, sí.
9: Estaria bé poder rotllançar la piscina... Bé, correctament.
10: Sense auriculars ni micro,
9: sí, sense entenya, no sense fer redolent.
11: Deixeu-me dir que no sereu els primers en banyar-vos a la piscina, perquè el dia 16, 17 i 18 els centres escolars i l'Institut de Vilafant aniran a la piscina.
9: Aprofiten, no?
11: Sí, sí, sempre fem una mica per deferència als nostres alumnes i joves que ja estan molt cansats de tot el curs i que ja volen, doncs, refrescar-se una mica abans de començar la temporada. Doncs els convidem a anar a

0: especial que ara la Mercè ja ha anunciat.
1: Desvetllem aquí.
0: Ja desvetllem aquesta sorpresa, que està molt bé, jo crec que està molt xulo que pugueu venir allà, que despasseu els vostres estudis.
2: Acabarem amb música, que la Carlota Giró vol venir...
1: És veritat, és veritat.
2: Justament tinc missatge d'ella que a quina hora li toca...
1: Doncs, actuar, no?
2: Actuar.
0: Ja ho sabeu, eh? Ho penjarem a xarxes.
1: Ràdio Vilafant en biquini, no?
0: Exacte. Sí. Jo crec que haurem d'acabar l'aigua, això ja, ja veurem, eh? Jo us acompanyaré amb
1: tot
0: el que pugui.
1: Home, tu tens experiència amb micròfons i aigua.
0: Sí, amb les altres coses. Tens un màster. No,
2: la cobrava, me'n recordo, aquell viatge.
0: Sí, havíem fet coses xules, eh?
1: Vam empaquetar al buit un micròfon inalàmbric i en Víctor va dir, jo em tiro el micròfon.
0: Sí, sí, de fet se'm va perdre el micròfon per l'aigua. Vaig a buscar-lo sota la piscina.
2: Bueno,
1: tota una aventura. Esperem que això no passi.
0: Esperem que no. Bueno, la nostra piscina és més fàcil de trobar les coses que l'aigua brava.
1: Sí, això també és veritat.
0: En tot cas, jo crec que està molt xulo i us agraeixo que també ens acompanyeu amb aquesta obertura de temporada el dia 19 a la piscina municipal. Està molt bé que ensenyeu els vostres micròfons i que ensenyeu les vostres cares a la gent i que tothom que ens acompanyi, que bueno, potser al ser matí segurament no hi haurà tota la gent que podem trobar en altres moments, però que sapigueu que tots i totes esteu convidades a acompanyar la ràdio i a fer-vos el primer bany de la temporada a la piscina municipal de Vilafant.
1: Jo tinc ganes de parlar també amb els socorristes per la normativa, perquè ara m'estava visualitzant amb un matalàs d'aquests inflables i això no ho puc fer.
0: Pues bé, justament aquesta tarda tinc una de les reunions que fem inicials de temporada amb tot l'equip tècnic que hi haurà a la piscina, hi haurà els socorristes, hi haurà tot el personal de seguretat i també doncs, la coordinació del pavelló, que és l'empresa que també porta la piscina. Ens reunim aquesta tarda per posar una mica doncs, aquests punts normatives, repassar una mica doncs, com la temporada anterior, posar en marxa aquesta, vull dir que tot està en funcionament
2: i el 19 ho podrem explicar.
0: I deixeu-me dir abans d'acabar, que ja sé que queda poc temps, que les inscripcions, els abonaments adquirir a partir de la setmana que ve. Això ja estarà...
1: Ja obrirà l'APP,
0: sí, sí, sapigueu,
1: no?
0: Que és molt important això, que podeu adquirir els vostres abonaments de temporada a través de l'APP Vilafant. Mm-hmm. I també presencialment a través del pavelló. Podeu anar al pavelló municipal i allà us donaran d'alta. Sapigueu que doncs, els que teníeu algun clauer, alguna pulsera per entrar
1: altres anys,
0: també la podeu fer servir aquest any. Només s'ha de tornar a activar i ja està. Però tot això, aquest sistema que han posat en marxa, està en funcionament i a partir de la setmana que ve ja es poden adquirir des de casa i des del pavelló aquests abonaments per la temporada.
1: Doncs jo ganes de que puguem adquirir tots plegats aquest abonament.
0: Compreu banyadors xulos, que ens veiem el
1: ens veiem a la piscina. Jo ja me l'he comprat pensant en aquest programa especial.
2: Farem uns de Ràdio Vilafant.
1: Exacte, mira, seria molt bona idea. Va, amb aquesta idea ens anem ja cap al punt de les 12, no, Ivan? Cap al butlletí.
2: Marxa cap al butlletí, continuem. Avui en el darrer programa també de les veus del matí, el dia 19 serà un especial i ens trobem tots el dia...
1: Hem de brodar el logo al biquini, jo me'n vaig a brodar el logo.
0: Doncs que tingueu un bon estiu.
2: Igualment, eh? Vinga, adéu-siau.
1: Fins la propera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions d'avui, provoquen encara ara afectacions en diverses vies, com són la B10, la Nacional 240 a Tarragona, la C31 a Sant Adrià del Besòs, però també han afectat aquest matí a la P7 i la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de Barcelona i que confluiran ara al migdia al Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins una d'aquestes columnes, connectem amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que precisament està seguint una d'aquestes columnes. Esther, ha arrencat ja aquesta marxa. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, hem arribat uns quants ja a Arc de Triomf. Està ja tenyit amb el groc de les samarretes de professors i mestres que esperen l'arribada de totes aquestes columnes que comentaves i que estan avançant pel centre de Barcelona. Sí que són aquí els que venien en bicicleta i esperen poder començar aquesta protesta que ja s'intueix massiva després del rebuig al preacord amb el govern. La Intersindical, la COS, USTEC i CGT, convocants de la vaga que, segons Educació, té un seguiment del 9% amb la informació del 30% dels centres educatius, doncs des d'USTEC també David Caño explica que seguiran el que els docents han decidit a la consulta i organitzaran noves protestes.
3: No tenim cap altra opció. El que ens ha dit els treballadors i treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries. Nosaltres pensem que ha de ser, en el llarg d'aquest final de curs ja, incrementar molt la lluita per fer-ho possible.
2: Els sindicats exigeixen al govern que les negociacions es facin amb el comitè de vaga i anuncien nova jornada de protestes el dia 9 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat, la visita del Papa i

0: debat del pressupost d'educació en comissió parlamentària.
1: Gràcies, Esther, estarem pendents. Bon dia.
0: Fins ara, bon dia.
1: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els dos anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius aconseguir la condonació del FLA, el finançament econòmic autonòmic, volíem dir, i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
2: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posar la directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
1: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de tres motoristes a la C-12 al FES al setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distreure mentre prenia un cafè al volant i va perdre el control del vehicle i va envair el sentit contrari.
3: Notícies en xarxa.
4: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
5: I a la teva ràdio, després de les notícies, arriba aquesta nova hora on d'aquí una estoneta estarem acompanyant-vos amb espais de la xarxa de comunicació local i també després amb el nostre company Ricard Planell des de Soci Informàtics, amb la seva darrera secció d'aquesta temporada. Nosaltres el que fem és posar-hi una miqueta de música i posar-hi novetats, com per exemple l'Aitana, amb aquesta connexió psíquica. Amb aquesta cançó donem la benvinguda si t'acabes d'incorporar aquí a la FM.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Atenció amants de la lectura i la cultura. Després d'haver-se ajornat per les condicions meteorològiques, arriba la nova data de les Tardes Literàries de Vilafant 2026. Aquest divendres 5 de juny a les 7 de la tarda, l'Espai del Cau acollirà la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armenguer i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura i les històries que neixen al voltant d'una bona taula. Divendres 5 de juny, a les 19 hores, a l'Espai del Cau de Vilafant. Organitza Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. No deixis escapar aquesta nova cita amb les Tardes Literàries de Vilafant.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Els protagonistes de les veus del matí.

0: off-white que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens vols parlar?
2: Doncs mira, avui anirem a fer cim, però no de muntanyes, que moltes vegades parlem de cims de muntanyes i muntanyes més altes.
1: Pensava que ja ens faries agafar la bicicleta com altres vegades.
2: No, prepareu-vos perquè potser en fem una del Tourte, que el Tourte està a tocar i aquest any surt de casa. Però va, anem a veure el cim de tot de la xarxa tròfica, de la cadena alimentària. Vale? Aquells, és a dir, aquells organismes que no tenen cap organisme pel damunt que se'l puguin menjar.
1: Per tant, anem a parlar d'animals, dels superdepredadors.
2: Exacte, dels superdepredadors. Els zoòlegs defineixen la depredació com matar i consumir un altre organisme, però s'exclou en general els paràsits i molts dels bacteris. És a dir, les espècies superdepredadores ocupen els nivells tròfics més alts i tenen un paper crucial en mantenir la salut dels seus ecosistemes. Això és molt important, perquè els ecosistemes ja sabem que estan en equilibri o han d'estar teòricament en equilibri. Quan s'alteren certes coses, és un equilibri constant entre presa i depredador. És la curva aquella que va oscil·lant com si fos una ona de ràdio, una curva de so, però en el cas de l'abundància d'una i de l'altra espècie. Quan s'altera aquest equilibri, o perquè es cacen molts individus, entra una altra espècie invasora, hi ha un virus, hi ha un bacteri, hi ha una mortalitat, s'altera tot aquest equilibri i la xarxa tròfica i l'ecosistema entra en desequilibri. Per tant, aquests superdepredadors, aquest últim esglaó de la cadena alimentària, és essencial per mantenir aquest equilibri.
1: Doncs som-hi, anem a parlar d'aquests animals tan essencials.
2: Exacte, primer de tot fem una mica de memòria ecològica, és a dir, una xarxa tròfica descriu el procés de transferència de substàncies nutritives a través de les diferents espècies d'una comunitat biològica, en la qual cadascuna s'alimenta de la precedent i és aliment de la següent. Vale, això seria una xarxa, una cadena tròfica. Qui es menja aquí, bàsicament? Així tenim els productors primaris, els consumidors primaris, els consumidors secundaris, els descomponedors i els paràsits.
1: Paràsits n'hi ha tot arreu, eh?
2: N'hi ha de tot arreu. en àmbit biològic i en altres àmbits. I si ho fem en dos grans grups, podríem dir els autòtrofs, és a dir, els que fan la fotosíntesi, bàsicament, i els heteròtrofs, els que s'alimenten d'altres. Avui ens anem a centrar en aquests heteròtrofs i ens anem a centrar a dalt de tot de la cadena alimentària, tant en el medi marí com en el medi terrestre. Hi ha cada superdepredadors, en tenim dins del grup, per exemple, dels mol·luscs, dels cefalòpodes, però també de peixos, els rèptils, les aus i els mamífers. I el que hi ara és molt important, perquè tampoc hem de pensar en organismes que fan grans carnisseries, és a dir, hem de pensar la matança de Texas en terreny animal, sinó en aquells que, degut a la mida, comportament o defenses, no són depredats per cap organisme més. I ara en veurem exemples d'aquells animals, per exemple, que malgrat tenen una mida molt grossa i no poden ser menjats per altres, per exemple, s'alimenten d'organismes molt petits.
1: Per tant, no van a matar els altres grans animals, per dir-ho així.
2: Que moltes vegades els documentals també ens ho venen com a espectacularitat, no?
1: Sí, jo m'estava imaginant el gran tauró allà menjant-se tots els peixos.
2: Exacte. Doncs
1: no, eh?
2: Ja parlarem que hi ha casos que no.
1: Doncs vinga, som-hi, anem a veure aquests casos.
2: Si et sembla bé, començarem pels primers que hem dit, per als mol·luscs, per als cefalòpodes, i et posaré un cas. Per exemple, com són els calamars gegants o els pops de grans dimensions, com ara el del Pacífic. En la seva vida adulta no són depredats per cap més animal, excepte algun tipus de calamar gegant que sí que és depredat per els catxalots, per exemple, que és l'únic animal que els pot depredar segons. Però hi ha espècies que fins i tot els catxalots no els depreden. Per tant, estaríem parlant, en aquest cas, de superdepredadors, però que invertebrats, que són invertebrats, dintre de la categoria dels invertebrats. I també aquí fer una reflexió que els pops, en aquest cas, tenen un rellotge biològic, tenen una obsolescència programada, que vol dir que després de reproduir-se moren. moren les femelles després de criar les seves cries, no? Sigui pop, sigui sèpia, sigui por ahí, i els mascles al cap de 2 o 3 anys també moren. Per què? Perquè tenen unes cèl·lules en creixement il·limitat. Uh-huh. És a dir, si no hi hagués el rellotge biològic que les aturés a morir en aquests 2 o 3 anys, tindríem pops de... No t'estic parlant del pop gegant, del pop d'aquest que podem trobar nosaltres aquí al Mediterrani.
1: Sí, sí.
2: Teníem
1: serien molt grans,
2: pops enormes. Uh-huh. I un pop és un superdepredador perquè depreda absolutament, té una capacitat de menjar i de... creix molt ràpid. Uh-huh. I menja molt.
1: I es menja tot el que troba,
2: per dir-ho d'alguna manera. Fins i tot canibalisme.
1: Carai.
2: Altres pops. Uh-huh. Més petits, per tant...
1: Llavors ells mateixos ja s'autoregulen, per no matar a tothom, es maten amb ells mateixos.
2: Exacte, es maten amb ells mateixos.
1: Crec, la natura és sàvia, eh?
2: Sí, sí, sí, la natura en sàvia. Nosaltres som els tontos. Per exemple...
1: Sí, sí, sí.
2: Parlem amb peixos, per exemple, que en el món subaquàtic, tant en aigua de mar com aigua dolça, tenim molts exemples de superdepredadors, en el cas dels peixos. Peixos com tonyines, el peix espasa, merus, dèntols, entrarien dintre d'aquesta categoria, tant a dalt de tot, de la xarxa tròfica. Tenim present sempre que parlem d'individus adults, perquè sí que hi ha depredació quan són alevins, quan són peixos molt petits, que altres també se'ls mengen, però parlem sempre de categoria d'animals adults, vale? Els taurons potser és el grup més paradigmàtic de superdepredadors del mar, és el que parlàvem tu abans,
1: és
2: el que parlàvem tu abans, sobretot aquelles espècies de mida més gran, la titurera, el marraix, el tauró blanc, que és el gran exemple, no? Però també espècies com el tauró balena o el tauró pelegrí, que encara que s'alimentin de peix petit o de plàncton, que són aquests taurons que s'alimenten de coses molt petites, són tan grans que no tenen cap depredador.
1: I aquests també tenen un rellotge biològic com els pops, o no? Aquests es moren de vells.
2: Es moren de vells. Es moren de vells quan toca,
1: quan podríem toca, sí.
2: dir. Es moren de vells quan toca. També, evidentment, aquí hem de pensar en els desequilibris que es produeix quan els humans sobrepesquen els tiburons, sobrepesquen les tonyines, sobrepesquen el peix espasa, que eliminen del mar aquests grans depredadors. I també alguna cosa, alguna vegada que ho hem dit aquí també en el guaita que tenim, els ser superdepredadors són grans bioacumuladors. Quan parlàvem del peix blau i del peix blanc, vam dir que, per exemple, la tonyina o el peix espasa són uns bioacumuladors de metalls, de substàncies que no es degraden, que la natura no degraden. Per tant, acumulen dins el seu cos certa toxicitat. D'acord? Això també cal tenir-ho en compte. I en el cas, un cas particular és el d'aigua dolça, ja que s'ha donat amb espècies invasores, com ara el silur o el lluç d'aigua dolça, que es converteixen en uns superdepredadors en aigües que no toquen, ja que són introduïts, són reintroduïts. I això el que provoca és un gran desequilibri ecològic en l'ecosistema on ha estat introduït. No en el seu original, que ja està a dalt de tot, en el lloc on toca, sinó els llocs on han estat introduïts no toquen, i degut a la seva capacitat de devorar moltíssim, de menjar molt, doncs es carreguen gran part de la fauna d'aquell riu, no?
1: Per tant, és important no fer-ho, això, no tenia espècies invasores,
2: exacte,
1: perquè alteren tot aquest ecosistema.
2: Alteren tot l'ecosistema. En el cas del rèptil zona, el gran exemple de superdepredador en el món dels rèptils, per exemple, són els cocodrils o els caimans.
1: No esperàvem menys, eh?
2: No esperàvem menys, els cocodrilos aquells grossos.
1: Exacte.
2: Que veiem els reportatges d'allà al Serengeti, de quan els nyus travessen els rius i se'l van fotent, doncs això. Però atenció, perquè també espècies com el dragó de Komodo o grans serps com les anacondes i les boes, aquestes constrictores, aquestes serps constrictores grans, que no tenen cap depredador que se les mengi en estat adult, en estat, quan són petitetes potser sí que se les mengen, no? Però en estat adult no. Altres, com per exemple els escurçons,
1: aquests no és per la mida, perquè els escurçons són més petits,
2: però no ho serien de superdepredadors.
1: Ah, no ho són, eh?
2: Per què? Perquè són depredats, per exemple, per ocells, per rapinyaires. Encara que siguin espècies que depreden, i tindrem a la imatge una espècie gran depredadora, ells no són superdepredadors perquè hi ha algú que se les menja per sobre. En aquest cas, les àligues. Què més? Històricament, en l'època dels dinosaures, que ha estat el període on els rèptils han ocupat més llocs al cim de la depredació, recordem el tiranosaure i espècies de dinosaures, no? Els cataclismes, les extincions i l'evolució han anat reajustant una miqueta aquest paper.
1: I els rèptils ja no estan, no? Tan amunt.
2: Tan amunt, sí que hi ha casos concrets que sí que estan a dalt de tot, però hi ha, podríem dir, més casos intermitjos. En aus, en ocells, per exemple, també existeixen els superdepredadors. Potser el grup més important de tot és el dels rapinyaires. Vale? Els rapinyaires, les grans àligues, voltors, trencalossos, són ocells que normalment no els depreda ningú. Són ells els grans depredadors que tant rèptils com mamífers com aus depreden, estan al cim de tot de la xarxa tròfica. Fins i tot tema com voltors o el trencalòs tenen el seu paper important en aquest equilibri, perquè eliminen del medi animals morts.
1: Clar, es mengen la carronya.
2: Es mengen la carronya, que això també elimina malalties del medi, no? I que puguin afectar altres mamífers. Doncs,
1: per tant, importantíssims també, la seva feina.
2: Exacte, importantíssims en aquest tema. Hi hauria discussió, que ho he vist en alguns llocs, que em va semblar curiós, però ben bé no seria així, que, per exemple, hi ha algú que tractava l'estrus de superdepredador.
1: L'estrus?
2: Clar, perquè l'estrus no se la menja ningú.
1: Clar.
2: És un au gegant.
1: però tu consideres que no ho és, Sergi?
2: Jo considero que no ho és. A veure, és una au que, si no va xerrat, és insectívora. Principalment se la podria tractar, però bueno.
1: Amb pinces, ho agafem amb pinces.
2: Ho agafem amb pinces. I arribem al gran grup, on es veu més clar tots aquests exemples de la superdepredació, que són els mamífers. Grans mamífers com el llop, l'os, el tigre, el lleó, diferents felins, no? El lleó, el puma, el jaguar, etc. I és clar, per descomptat, l'espècie humana.
1: Clar, a nosaltres no se'ns menja ningú.
2: No se'ns menja ningú, com a espècie animal que actualment domina el cim absolut de la xarxa tròfica, tant per l'aliment com per l'obtenció de recursos. I tenim clar que l'espècie humana no només és carnívora, sinó que és omnívora, que menja de tot.
1: Sí, sí.
2: Normalment associem els superdepredadors espècies carnívores, o 100% carnívores, però en el nostre cas són omnívors, seria, podria dir, una excepció dintre d'aquest cas. Mira, per diferents motius, hem recollit una miqueta aquests tres motius que ja us els hem apuntat, però primer de tot la taxa de mortalitat. L'ésser humà captura preses adultes a taxes que són de mitjana 14 vegades superiors a la d'altres depredadors naturals.
1: Déu-n'hi-do, arrasem.
2: Déu-n'hi-do, arrasem,
1: Sí, sí.
2: Impacte ecològic massiu. Els humans depreden més d'un terç de totes les espècies dels vertebrats terrestres, explotant fins a 300 vegades més espècies que qualsevol altre depredador comparable.
1: Sí, sí, Déu-n'hi-do. Uh-huh.
2: I domini absolut. Aquest fenomen és especialment pronunciat als oceans, on la pesca humana funciona com a depredador dominant, extraient un percentatge altíssim de biomassa d'espècies adultes.
1: És això que comentaves també, no? Que la mà humana pot afectar aquests ecosistemes.
2: I també els altera.
1: I els altera.
2: També alterem. Seria un superdepredador que està alterant aquest equilibri ecològic perquè té una taxa de depredació, hem dit, 14 vegades més alta que qualsevol altre depredador, i que, evidentment, en llocs potser on no li pertocarien també, o amb els mecanismes que té ell, amb els mitjans que té ell, i amb la capacitat de mobilitat que té ell, doncs, ha augmentat.
1: Que al final ens hem introduït a tot arreu,
2: a tot
1: vull dir, perquè sí.
2: Clar, estàvem parlant ara, fixa't que hem dividit, entre peixos, entre rèptils, entre aus, entre mamífers, cadascú domina. Les aus, per exemple, dominen el medi aeri, els peixos dominen el medi aquàtic, els mamífers el medi terrestre, vull dir, els rèptils mig, en podríem dir, però cadascú en el seu medi. Clar, l'humà el domina tots els medis, doncs aquest impacte és molt més gran.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per aquest guaita que tenim dedicat als superdepredadors, que hem acabat aquí amb el superdepredador, no? L'espècie humana, que a veure si mesurem una mica aquest impacte.
2: Baixem
1: una mica, exacte. Sí. Doncs ens retrobem la setmana que ve, el guaita que tenim.
2: Fins la setmana vinent, Ona.
3: Veus del matí. Doncs aquí tenim el guaita que tenim, i aquí tenim Bob Sinclair, i qui està

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
3: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
3: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
4: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
5: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
4: Inscripcions a www.vilafant.cat.
6: Saps aquell lloc on sempre tornes?
7: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
6: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
8: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
9: I anem amb la Rosalia i després amb en Ricard Planell.

0: dels protagonistes de les veus del matí.
1: Nosaltres sí que ens enfiem dels nostres col·laboradors i com no ens podem enfiar del nostre company Ricard Planell des de Sos Informàtics en la seva darrera secció d'aquesta temporada, parlant d'informàtica, parlant doncs d'actualitat, parlant de tecnologia, d'intel·ligència artificial. Ricard Planell, molt bon dia.
2: Aquí divendres amb energia, va, som-hi. M'ha encantat la secció d'abans dels superdepredadors aquests.
1: El del guaita que tenim. Sí, sí, la xarxa de comunicació local fan unes seccions molt, molt interessants i molt variades, eh? Molt variades.
2: Sí, s'ha deixat el superdepredador més gran de la història.
1: Quin?
2: Nosaltres. Els humans.
1: Nosaltres.
2: Els humans.
1: No, clar.
2: Nosaltres ens ho fotem tot. Tot el que es pugui menjar, tu menges.
1: Sí.
2: Home, depèn de la cultura, hi ha cultures que mengen unes coses i d'altres que d'altres, doncs ho fotem tot. O sigui, mentre no se'ns mengi a nosaltres primer, ens ho fotem.
1: Exacte. Sí, és veritat.
2: I ja està. Súper depredadors.
1: Molt bé. Doncs mira, els comentarem aquesta puntualització, eh?
2: Clar. El que passa és que ens veiem nosaltres com si no fóssim bèsties, o què? Que som igual, de bèsties, d'animals.
1: Som animals. Sí.
2: Aquestes coses, no?
1: Ja doncs això. Tenim descendència.
2: Anem a l'altra banda, anem a les no animals, no les animalades, anem a les coses mecàniques i tecnològiques. Vinga, tu saps que a mi m'agrada fer a final de temporada un resum?
1: Sí.
2: Doncs això és el que ens toca avui, resum de tot el que hem parlat durant aquest any.
1: Això ho tens en paper o tu ja ho tens digitalitzat des de sempre?
2: Jo ho tinc en paper, jo sóc vell.
1: Oh, aquí pensava que m'anaves a dir que t'havies fet un drive...
2: No, bueno, sé que ho tinc tot en digital, evidentment que ho tinc tot en digital, però en comptes de tenir un teleprom, que seria l'opció digital,
1: sí,
2: no? de tenir una pantalla que vagi passant el ritme que jo he d'anar llegint, que això, hi ha gent que no sap que això existeix.
1: Són les televisions, sí.
2: Exacte, correcte.
1: Vale? Però televisions i els discursos polítics de molts llocs,
2: Tens una tablet o tens una pantalla allà que no veu ningú, que la veus tu, i a més allà els regidors o els guionistes et poden posar coses a temps real, no? Mm-hmm. A part de tenir el petit auricular, doncs tens el teleprom.
1: Exacte.
2: No, jo vaig amb
1: paper. Tu amb paper.
2: Els papers aquí sobre davant meu i després els reciclem,
1: Sí, i què has apuntat aquesta temporada?
2: Tenim moltes coses. Comencem pel començament?
1: Vinga.
2: Primera intervenció, vam parlar de la fi de Windows 10. Recordes?
1: Sí, me'n recordo.
2: El 14 d'octubre va quedar sense suport el Windows 10, Office 2016 i Office 2019, i bueno, bàsicament direm totes les aplicacions de Microsoft anteriors al 2019 van quedar obsoletes, sense suport, o sigui que ja no reben actualitzacions, no es caiguin deixat de funcionar,
1: no.
2: Però no reben actualitzacions. Segueixes tenint alguna cosa amb Windows 10?
1: Sí, el meu ordinador de casa.
2: Fatal.
1: Sí, clar, però... No, però ja em saps per què, perquè a mi la màquina que tinc actualment no és compatible amb Windows 11, però comprar-me una nova màquina amb les característiques que tinc ara, doncs és un cost ara mateix inassumible.
2: Passar-se a Linux?
1: No, és que porto tota la meva vida en Windows. M'acostaria, m'adaptaria com vaig fer amb el mòbil, però...
2: Deixaran d'anar funcionant coses.
1: Ja ho anirem canviant,
2: Això és un procés progressiu, això sí. Ja ens ha passat abans, O sigui, tots els Windows fins ara han desaparegut.
1: Sí.
2: Recordes? N'hi ha molts, de Windows, el Windows 3.1, l'XP, el Millennium, el Windows 7, tots han... Encara tu pots tenir un ordenador, un Windows 7. Què passa? Que si estàs al món, no funciona.
1: Clar, perquè
2: els certificats de seguretat han caducat tots i no pots navegar per internet, no pots instal·lar aplicacions, no pots fer res de tot això i això és un procés.
1: Això arribarà.
2: Exacte, és un procés que tens amb Windows 10 també. No pots instal·lar perifèrics perquè els desenvolupadors ja no fan drivers, o sigui, no pots instal·lar una impressora, per dir-te algú amb Windows 7. Això és així. Vinga, va. Segona intervenció que vam parlar. Vam parlar de la història dels virus informàtics. Des que van sortir, només petita pinzellada, el primer virus que va existir va ser l'any 1971. Fa 55 anys que va sortir el primer virus informàtic, que es deia Creeper, el va crear un senyor que es deia Bob Thomas, i era simple, evidentment, era les beceroles de la informàtica. Es van estendre per ARPANET, encara no existia internet, i ensenyava un missatge, tu estaves allà amb el teu terminal i et sortia I'm the Creeper, catch me if you can, sóc el Creeper, atrapa'm si pots. I llavors, el 72, es va crear el primer antivirus, que es deia el Reaper, i el que feia era eliminar el Creeper. Així es va començar tot això, anys 70,
1: Déu-n'hi-do.
2: Tercer dia que vam parlar de la caiguda del AWS. Recordes el que era això de l'AWS?
1: Ai, ostres, m'he quedat en blanc.
2: Veus que va bé fer un resum?
1: Sí, sí, aviam, final, ara que refresquis memòria me'n recordaré, i tant.
2: Sí, servei web d'Amazon, Amazon Web Services.
1: Ah, ara veus, és que jo havia vist les sigles, però no les identificava, no les posava.
2: Correcte, octubre, això vam parlar de l'octubre del 25, l'octubre de l'any passat, va ser una catàstrofe, ser una caiguda realment que va afectar, podem dir, pràcticament a tothom. Què va caure? Va caure, evidentment, tot lo d'Amazon, o sigui, l'Amazon, la web, Alexa, el Prime Video, tot això seria lo normal. Què més va caure? Va caure molts, molts, molts altres serveis que depenen d'aquí, que fan servir la seva tecnologia per funcionar. Doncs, per exemple, va caure Canva, que diries és que no té res a veure, no? Uh-huh. Va caure, Canva és avui en dia l'aplicació de disseny gràfic que fan servir
1: molta gent,
2: la majoria d'influencers, sí. I tota aquesta gent, perquè això s'ha facilitat molt, o sigui, fins fa poc, per fer disseny, retoc fotogràfic i fer totes aquestes coses, havies de ser dominar les eines complexes com era el Photoshop o el Corel Photo
1: o el Corel,
2: bé, totes aquestes coses, que era molt difícil per treure un fondo, per fer retocs, per canviar coses, per esborrar i tal, tot era, s'havia de fer mai i era difícil. Amb el Canva, realment ha sigut un canvi tecnològic important i és molt simple i molt fàcil que tothom pugui accedir a aquest tipus de coses. Doncs això va caure. Va caure Duolingo, l'aplicació número 1 avui en dia de per aprendre idiomes. Va caure Perplexity, una IA que en aquell moment encara no havíem parlat i després en vam parlar. Va caure Snapchat, la xarxa social aquesta per xavals. I van caure jocs com Fortnite, Clash Royale, Roblox, Brawl Stars. A més, es van veure afectats, amb una caiguda total, Netflix, YouTube, els Bank Lloyds, el Halifax, el BBV, ING Direct, el Movistar i Orange. I, en teoria, encara que no tingués cap relació amb aquesta caiguda, però també va ser casualitat que, més o menys, a la mateixa hora que va caure a l'Amazon Web Services, va caure Redsys, que és la passarel·la de pago que fan servir tots els bancs espanyols per cobrar amb targeta. I llavors, va caure el cobro amb targeta i va caure el Bizum. Jo recordo que hi havia gent que no podien sortir del pàrquing de l'aeroport, per exemple, perquè no podies pagar el tiquet per sortir, perquè havia caigut tot el sistema. Vale? Això, aquesta caiguda, es va ensenyar lo pillats que estem tots.
1: Lo dependents, correcte.
2: Exacte, la gran dependència que tenim dels grans proveïdors de serveis, o sigui, la força que té aquesta gent a davant de tothom, dels governs, de les grans empreses, si aquesta gent s'enfaden i ho canvien tot, mig món es para. Vale? Continuem. Què més vam parlar? Vam parlar de Verifacto. Recordes?
1: Correcte.
2: El novembre vam parlar de Verifacto, sí, que era el sistema de verificació de factures electròniques. Vale? Que podríem dir que això ho va crear l'Agència Tributària Espanyola, l'AEAT, per combatre el frau fiscal i garantir la integritat, traçabilitat, inalterabilitat i accessibilitat dels registres de facturació. Aquí què va passar?
1: Ho has dit massa correcte, no?
2: Sí, ho tinc escrit.
1: D'acord, perquè el resum seria que augmentava el control.
2: Sí, no, però el resum és que tu, quan generes una factura, un tiquet, qualsevol venda que tu, transacció que tu generis amb el teu petit comerç, amb una cafeteria que fas un cafè, tot això, tot s'ha de pujar instantàniament al govern i després no es pot modificar. Bé, això és del que es tracta. Què va passar? Això va ser el novembre, que s'havia d'aplicar l'1 de gener. Què va passar? Pues que també hi va haver una caiguda, hi va haver un problema tècnic important, sembla ser, i van retrasar-ho. O sigui, que tots els que sabien, perquè faltava res, faltava tres setmanes per posar-ho en marxa obligatòriament per tothom, quan el govern es va tirar enrere i va fer una moratòria i va dir, no, mira, no arribem, això no funciona, i es va retrasar el gener del 27. Bueno, ja estem al juny, i aquí no es belluga res, no en parla ningú, i se suposa que a partir del gener del 27 això ho ha de tenir tothom, el sistema Verifacto. A veure què passa, veurem. Què més vam fer? Vam parlar dels seguits a Instagram, o sigui, a les persones que tu segueixes a Instagram. Recordes que vam parlar d'això? No, aquesta no te'n recordes. Jo vaig dir que a vegades a mi em passa, jo segueixo molt poca gent, cada vegada soc menys estiu, cada vegada n'estic més fart de tot això, m'apareix un conte que jo no segueixo, que jo no conec, però que resulta que ara estic seguint. Doncs m'ha tornat a passar, m'ha passat aquesta setmana. Ostres. Aquesta setmana m'ha aparegut un seguidor que es deia K3-Núñez, que no en tinc ni idea de qui és, que mai li he demanat de seguir, que no m'interessa per res, ¿vale? O sigui, una conta que no té res a veure, però no m'ha desaparegut cap dels que tinc. O sigui, jo entendria que això passés si algú, ¿vale? Jo et segueixo a tu, ¿vale? Llavors tu et fartes i et vens la conta, perquè tu tens molts seguidors i tu li dones l'accés a la teva conta a una altra persona, canvia de nom el compte, però els seguidors i els seguits són els mateixos que tenies. ¿Vale? I això jo ho entendria, que això passés, però que no és el cas. Sí, jo tenia 50, segueixo a 50 comptes, i un bon dia veig, aquesta setmana passada, 51. Que em segueixo a 51. Dius, ep, què ha passat aquí? Doncs no en tinc ni idea i no ho aclarirem mai, eh? Això no ho aclarirem, és una d'aquelles coses que ens pot aclarir. Però és algo que passa. Clar, si tu segueixes a 1537, si demà segueixes a 1538, no te n'adonaràs mai.
1: No, clar, però el teu compte el tenies tu molt controlat.
2: No, exacte. El segueixo, tenim molt controlat. Vinga, què més hem parlat? Hem parlat de Discord, ¿vale? Això va ser el desembre, la xarxa social que es va fundar per xatejar mentre s'estava jugant i que després s'ha extès moltíssim amb comunitats d'estudiants i amb d'altra gent, una xarxa que segueix funcionant com Déu mana. Dia número 7, vinga, això ja vam passar a Nadal, ja estem al gener, jo que estic, ja estava fart de la IA i segueixo fart de la IA, vam parlar de com poder treure la IA de, completament de dintre de Windows. No és fàcil, hi ha eines per poder-ho fer, i us vaig parlar d'un script específic que està disponible, està a GitHub, tu busques a Google, busques tots aquests friquis que us interessi, cap problema, busqueu, trobareu l'eina, l'executeu, jo l'he provat, l'he fet servir, funciona, vale? Et treu absolutament tot el rastre d'IA de dintre de Windows, no de dintre dels navegadors, de dintre de Windows. És molt curiós perquè hem passat 6 mesos i sembla ser que no sóc l'únic, que estic fart que hi hagi IA per tot arreu, i Microsoft està tirant enrere tota aquesta invasió i tots els requisits tan exagerats que té la IA per poder fer la seva feina i per poder recabar més informació.
1: Llavors,
2: s'estan arrepentint de la tecla de Copilot, no sé si recordes que els ordenadors nous exacte, al costat de la barra, a la banda dreta, han posat una tecla de Copilot per cridar directament Copilot. Sembla ser que molta gent s'ha queixat molt d'això perquè aquesta tecla es feia servir per accessos amb tecles, que també n'hem parlat diverses vegades, sí, de combinacions de tecles per fer coses, i clar, al treure la tecla ja no funcionen aquests accessos. I aquí s'ha complicat molt el tema, i sembla ser que ara amb les pròximes Insight Preview de Microsoft hi ha l'opció de desactivar la tecla de Copilot i tornar-li a la seva funció original. Igual que també hi han tret el Copilot de dintre del bloc de notes. O sigui, jo trobava increïble que el bloc de notes és l'aplicació més simple de texta tingui el Copilot a dintre. És que no té cap mena de sentit. Espero que això sigui el final i que el Copilot es quedi, doncs, com moltes coses, no? Es quedi com una eina útil, la IA com una eina útil. Correcte. Però no com la base de tot, perquè sí, la base de tot, per mi, personalment, és un error. També us recordo que aquest dia vam estar parlant de que si vols, si tu, igual que estàs dient que el teu ordenador no és massa potent, o sí que és potent però no funciona ja amb Windows 11 i tu estàs notant que t'estàs quedant sense recursos, navegant per internet es nota moltíssim, moltíssim, perquè la IA està totalment integrada als navegadors principals i és realment molt difícil de parar-la, pots fer servir un navegador que es diu Helium, que funciona molt bé, que jo me'l vaig posar amb un trasto de portàtil que tinc, que funciona molt, molt lent, i que amb aquest navegador pots navegar sense cap problema, sense tenir la IA per tot. Si vols la IA, també hi ha un botó d'IA, vale? I pots consultar la IA, però d'entrada, que quan tu busques alguna cosa, la primera resposta no sigui una resposta d'IA. Vale. Helium, pàgina web, helium.computer, computer, cuidado que no és helium.com ni res similar. Va, continuem. Al gener vam parlar de Grok, G-R-O-K. Recordes que era Grok?
1: No.
2: Tenim masses coses, ho veus que hi ha masses coses?
1: Masses... Tot molt ràpid, Ricard, tot molt ràpid, i la veritat és que algunes coses sí que me'n recordo, però d'altres no. Altres, sobretot, les que no faig servir o les que no he remenat.
2: Clar, doncs això crec que és la IA d'X, de Twitter.
1: Veus, aquesta no la faig servir.
2: Perquè cada proveïdor té la seva pròpia IA, amb el seu propi desenvolupament, amb els seus propis centres de dades.
1: Mira, ara estic a Twitter i ho estic veient.
2: Clar, Grok, es va parlar molt de Grok, molt, perquè era molt tòxica aquesta IA, era molt dolenta i portava la gent a fer coses que no s'han de fer, que no fotries mai tu si no tinguessis aquest tio aquí dient coses per sota. Fart, que n'estic fart de la IA. Vinga, número 9, de què vam parlar? De molt poc. Una altra xarxa social falsa, que això va ser un invent, que no, una xarxa social que només era per agents d'IA, no per humans. Tu saps, el consum, a mi és que em fa molta ràbia tot això, que ens obliguen a no gastem aigua, no gastem electricitat, no gastem no sé què, gastem tots.
1: Però per això sí.
2: I es dediquen a fer aquestes barbaritats que això consumeix, doncs el Grok aquest, igual en un dia gasta l'electricitat de tot Vilafant en un any. Podria ser, vale? O sigui, tampoc no ho aclariràs mai. Les centres de dades han de posar burres d'aquestes senyors més per fer electricitat amb gasoil, perquè els proveïdors elèctrics no són capaços de subministrar tota l'energia que necessiten. Estan fent piscines d'aigua per refrigerar els processadors, perquè no hi ha manera, això, o sigui, consumeix tant i s'escalfa que estem fatal, fatal, fatal, fatal. Seguim. Novetat que a mi em va fer moltíssima, moltíssima gràcia, el març, que ja s'acosta això, vam parlar de Google Maps, que va fer el canvi més important des de que va sortir, podríem dir, era la navegació immersiva en 3D, tens l'opció de Ask Maps, que era una opció àmbia, evidentment, per fer búsquedes més conversacionals, o sigui, que tu li pots preguntar i tal, tens assistència en la ruta millorada, context per rutes alternatives, o sigui, que t'explicaria per què et suggereix l'altra ruta i no l'altra, i els dissenys de les icones noves de la interfície. Tu has vist alguna cosa de tot això?
1: Bueno, jo he vist aquestes darreres vegades que he fet servir el Google Maps, sobretot, no, una mica de canvi d'estètica. En vez de sortir una fletxa, en comptes de sortir una fletxa, m'ha sortit un cotxe en la navegació, però no he arribat a remenar. Jo sempre m'he quedat moltes vegades amb lo bàsic, no?, d'aquestes aplicacions.
2: Doncs ja has vist més que jo, Jo no he vist ni això del cotxe que estàs dient. Això del cotxe s'ho han copiat de la... Ai, ara no me'n recordo com es deia. N'hi ha una altra que és la que tenia això del cotxe i la moto, i em feia ràbia perquè no podia posar el cotxe que jo volia. Sí, aquesta l'havia fet servir. Doncs jo estic exactament igual que tu. No sé si s'han desbordat, vale? Perquè ja portem 3 mesos des que van dir que passaria tot això. Sí. Les icones sí que s'han canviat. Jo sé que tinc icones noves al meu telèfon, però tot el que més, no he vist res. Jo el botó de Ask Maps, a mi, no m'ha sortit.
1: Clar, és que te'n dones compte que moltes d'aquestes millores arriben perquè hi ha gent, anava a dir molt friqui, però gent molt, molt activa amb aquestes aplicacions i que ho revenen tot.
2: Sí, jo ho remeno tot. Jo a Google Maps soc molt actiu, el remeno tot i el faig servir molt. I a mi no se m'ha actualitzat.
1: Ja arribarà.
2: A veure què passa, a veure si arriba, o si també ho han tirat enrere per tema de recursos. O sigui, és que a veure, tu posar tot això al mercat igual significa que necessites, no m'ho facis dir, un 50% més de processament als teus servidors, no als telèfons, no, als teus propis servidors, i pot ser que tu no tinguis recursos per poder
1: capacitat.
2: Donar això. Clar, bé? Què més vam parlar? Vam parlar de la Lucía IA, a l'assistent que actualment estic fent servir per transcriure els WhatsApps d'àudio, però que fa moltíssimes més coses, però bueno, és el que dic, no? Les IAs és una eina i la fem servir, jo la faig servir com a tal, com una eina, perquè m'ajudi amb coses que a mi em faciliten la vida.
1: El dia a dia.
2: Exacte, llavors jo la Lucía IA la segueixo fent servir per transcriure, per passar a texta els WhatsApps d'àudio. Després, de què vam parlar? Vaig començar a obrir el meló de coses que et fan més fàcil la informàtica. Només recordar-te'n 3 coses. El Windows més D, que era mostrar escriptori, té que Windows més B baixa al super portapapeles, i les aplicacions d'inici de l'administrador de tasques, coses que són molt útils de tocar una miqueta per sobre sense destrossar res.
1: Exacte.
2: Després, el dia 13, vam parlar a fons de l'administrador de tasques, de tot el que es podia fer amb l'administrador de tasques, i l'última setmana vam parlar del Gemini Gemini, podem dir així, com diuen ells, Gemini Mini, que és l'últim gran enfadada que jo tinc amb Google i que estic a punt de desinstal·lar-la al Google Chrome de tots els meus ordenadors, perquè ja ho he parat, ja ho he tret, que us vaig explicar que com podem treure el Gemini Mini del Google, perquè a mi no em fa cap gràcia que se'm posi una agenda IA que em pugui revisar amb accés a tot el meu ordenador sense jo haver donat consentiment ni res similar, ni permís, ni ho hagi jo instal·lat. Jo vull un navegador per anar per internet. Jo no vull algú que m'estigui analitzant el que estic fent. No perquè estigui fent res dolent, és perquè no n'han de fotre res.
1: Bueno, perquè aquí ha d'entrar la privacitat i el dret a la intimitat,
2: Pues exactament tot això. I fins aquí, avui fem el resum, ja està.
1: Molt bé, doncs molt Ricard, bé. Totes aquestes seccions que anem compartint són pinzellades, d'actualitat, pinzellades, perquè pinzellades. Cada cop que entraves, la setmana que et tocava entrar, passaven coses i deies, va, ens quedarem amb aquesta i al cap de 15 dies hi havia un altre bon llistat de coses i tu agafaves una miqueta, pinzellades una miqueta d'aquests temes, vull dir que està molt interessant. I agrair-te, com no, Ricard Blanell, una nova temporada que hagis estat amb nosaltres des de Sos Informàtics, portant una miqueta de llum a la foscor, com dirien Crims, no? Posant llum a la foscor d'aquesta informàtica, que se'ns escapen moltes coses d'aquesta tecnologia que avança cada cop més ràpid,
2: Un plaer, com sempre, que tinguis un bon estiu, que t'ho passis molt bé, carregueu piles, i a veure què passa l'any que ve.
1: Fantàstic.
2: Si oferta o no, o a veure què fem.
1: A veure si hi ha contracte.
2: A veure, mai.
1: Moltíssimes gràcies, Ricard Flamell, bon estiu.
2: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
2: Adéu.
3: Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.
4: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
5: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
6: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
7: Manolada 2026. Amics de Manoli Palolsa Valdoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Canvi en el Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manoli Palolsa Valdòria de Vilafant.
8: Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a Alcau, arriba la festa del còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant, una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem, Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura.
7: Clau de Sol organitza el Dinar del Soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3 quarts de 12 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem.
1: I nosaltres, com aquesta cançó, ens anem cap a la una, versió que ha fet de Camilo en David Bisbal. Vivir así es morir de amor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules després d'aquest 65% dels docents que hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Anem ara a saber com s'està anant aquesta jornada de vaga amb la manifestació unitària que està tenint lloc a Barcelona, concretament a Arc de Triomf. Allà hi tenim a la nostra companya Esther Minguell. Com estan tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la manifestació avança pel passeig Lluís Companys, direcció al Parlament de Catalunya, una marea groga que reclama millores pel sistema educatiu, la dimissió de la consellera Esther Niubó i que crida proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. La jornada d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta. Els sindicats reclamen al govern reobrir les negociacions amb el comitè de vaga i anuncien una nova aturada el dimarts 9 de juny. Isar Pardas és el portaveu de la CGT.
3: Nosaltres fem una crida a la mobilització del dia 9 perquè no pot ser que tinguem una educació concertada, una educació privada que té molts tints de religiosa i a la qual nosaltres no hi estem d'acord. Tota l'educació ha de ser pública i alhora perquè el dia 9 també és la discussió del capítol de pressupostos que fa referència a educació i nosaltres li exigim al govern del PSC però també als grups de l'oposició que s'omplen la boca defensant els serveis públics, defensant l'educació i després voten uns pressupostos que no afecten i que no aborden l'emergència educativa.
2: USTEC ha dit que consultarà centre a centre per establir un document clar de les reivindicacions dels professors i mestres. Seguiran pressionant el govern en noves protestes, però adverteixen que cal un procés de reflexió que continuarà el proper curs.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
1: I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat al seu executiu que posi la directa, aprofitant l'estabilitat que, segons ha dit, aportaran els pressupostos que el Parlament preveu aprovar, com sentíem, al juliol. Illa ha fixat com a prioritats dels pròxims dos anys la condonació del deute del FLA, el desplegament del nou model de finançament i també l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. I el Servei Català de Trànsit impulsarà una nova campanya de sensibilització adreçada als motoristes davant l'augment de la sinistralitat mortal d'aquest col·lectiu a les carreteres catalanes. Fins al 31 de maig, 21 motoristes han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya, el 40% del total de víctimes mortals registrades aquest any. La majoria dels sinistres mortals s'han produït a la demarcació de Barcelona, sovint en

0: accidents en solitari i afecten principalment homes de més de 45 anys. I el Primavera Sound ha defensat la suspensió d'una part de la programació d'ahir a la nit per motius de seguretat davant la pluja intensa i les fortes ratxes de vent. L'organització assegura que els escenaris principals eren els més exposats al temporal i que no es podien garantir les condicions de seguretat.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: a la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Divendres 5 de juny d'aquest 2026, a les portes d'un nou cap de setmana, expulsen un multireincident de Figueres amb nombrosos antecedents després de 2 anys de tràmits. Figueres demana a la Generalitat que exerceixi l'acusació popular pel crim masclista de la plaça Tarradellas. Junts a l'Empordà es desmarca de la moció de censura presentada a Pont de Molins. I la Concòrdia de Guyana celebra 175 anys d'història amb un llibre commemoratiu. També parlarem del temps i ho farem amb en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Aquest és el nostre butlletí de notícies locals i comarcals.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: La Policia Nacional ha fet efectiva l'expulsió d'un home de 45 anys i nacionalitat senegalesa que acumulava nombrosos antecedents policials i judicials i que, segons les autoritats, havia generat una forta alarma social al barri de la Marca de l'Am de Figueres. L'ordre d'expulsió es va dictar el març del 2024, però els tràmits administratius i la coordinació amb les autoritats del Senegal han allargat el procés fins ara. Finalment, l'home va ser localitzat en una casa ocupada de la ciutat gràcies a un operatiu conjunt entre la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra. Segons la policia, acumulava antecedents per robatoris amb violència, furts, amenaces greus, atemptat contra agents de l'autoritat i una temptativa d'homicidi. Fa unes setmanes va ser traslladat a Madrid i repatriat en un vol amb destinació al Senegal. L'actuació ha generat debat públic després que l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, celebrés l'expulsió a les xarxes socials. Diverses entitats han criticat aquestes declaracions, mentre que des del govern municipal es defensa la mesura com una acció necessària per garantir la convivència i la seguretat al barri.
2: L'Ajuntament de Figueres ha acordat sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que es personi com a acusació popular en la causa judicial oberta pel crim masclista del passat 19 de maig a la plaça Josep Tarradellas. La decisió es va formalitzar durant el ple municipal d'aquest dijous mitjançant una declaració institucional consensuada per tots els grups municipals. El consistori considera que aquesta és la via més sòlida jurídicament per garantir la presència de les administracions en el procediment judicial. L'Ajuntament argumenta que, a diferència dels municipis, la Generalitat disposa d'una habilitació legal específica per actuar com a acusació popular en casos de violència masclista. Per aquest motiu, aposta perquè sigui el govern qui assumeixi formalment aquesta funció, mantenint una coordinació constant amb el consistori. La declaració també expressa una condemna contundent del feminicidi i el suport a la família de la víctima. Paral·lelament, la família ha anunciat que exercirà l'acusació particular per seguir de prop el desenvolupament de la investigació. Segons ha explicat l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, l'objectiu és garantir que el procediment judicial avanci amb totes les garanties i sense obstacles legals que puguin dificultar la personació de les administracions públiques.
1: Continua la polèmica política a Pont de Molins. Junts per Catalunya, a l'Alt Empordà, ha fet públic que no dona suport a la moció de censura presentada pels 3 regidors de la formació al municipi, juntament amb un regidor d'Esquerra Republicana, per intentar provocar un canvi a l'alcaldia. En un comunicat, la direcció comarcal de Junts assegura que ha rebut la notícia amb perplexitat i desacord i remarca que la decisió s'ha pres sense el coneixement ni l'autorització dels òrgans territorials del partit. La formació considera que el mandat municipal ha estat marcat per diversos episodis de tensió i inestabilitat política i afirma que ja treballa en una candidatura completament renovada de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. Aquest nou capítol arriba enmig de la crisi oberta aquesta setmana de l'Ajuntament de Pont de Molins després del cessament d'un regidor de govern per part de l'alcaldessa Maria Lluís Gurnall i de les discrepàncies internes que han acabat derivant en la presentació d'una moció de censura.
2: La Societat La Concòrdia de Guyana commemora aquest 2026 els seus 175 anys de trajectòria amb l'edició d'un llibre que recull la història de l'entitat des de la seva fundació l'any 1851. L'obra, elaborada per 4 investigadors locals, repassa l'evolució d'una entitat que va néixer per donar suport als treballadors del sector del suro i que amb els anys s'ha convertit en un dels principals motors culturals i associatius del municipi. El llibre posa en valor el paper de La Concòrdia com a espai de protecció mútua, cultura i convivència, així com la importància del seu emblemàtic edifici, obra de l'arquitecte Josep Acemar. Els actes de celebració continuaran aquest estiu amb una sessió de cinema i òpera a la fresca i una exposició que mostrarà documents i fotografies històriques de l'entitat. Actualment, la Concòrdia compta més de 300 socis i continua sent una de les associacions més actives de la comarca.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Doncs sí, és el torn de posar el punt final a aquesta edició del butlletí de notícies amb la previsió del temps que ens acosta en Lluïsmi Pérez des de la xarxa de comunicació local amb el patrocini de Llenyes Empordà. Lluïsmi, bon dia.
5: Bon dia. Déu-n'hi-do la aiguada i les tempestes que van descarregar ahir a molts indrets de les comarques de Girona. Destaquen i molt els 110 litres per metre quadrat que es van recollir a Camp de Bànol, o pluges ja de 40-60 litres per metre quadrat, per exemple, al sud de la Selva, cas de Grions, també una pluja de gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, una bona regada. Doncs tot això de mica en mica va de baixa, però ens ha quedat un matí ennuvolat, amb la ressaca d'aquestes pluges en forma de boira també, i amb mala visibilitat, i sobretot també un ambient més fresquet. Podem dir que gran part d'aquests núvols s'han d'anar trencant, però no arribaran a desfer del tot. De fet, aquesta tarda, al voltant de les Gavarres, de les Guilleries, una altra vegada a la Garrotxa, al sud del Ripollès, tindrem algun ruixat. Ara bé, els que cauran aquesta tarda no tindran res a veure amb els d'ahir. Compte, perquè el dissabte a la tarda tindrem més tempestes una altra vegada, especialment a les comarques interiors. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
3: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8, més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva la repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Ha començat la segona part, 18-13 a favor del conjunt català.
0: Fem un cop d'ull també al temps per saber si ja han passat l'episodi d'aiguats. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas

0: calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb accions reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i al Maresme.
3: Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital, i al Maresme una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2. A Barcelona, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al passeig de la Zona Franca, amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes exigint-ne la dimissió.
1: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella. Ha estat sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen el Parc de la Ciutadella i són molts els que es concentren davant del Parlament. Hi ha 90.000 persones, segons els sindicats, que xifren el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho explica.
5: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
6: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
7: Elles contra nosaltres.
8: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
4: La vaga educativa d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar la reivindicació dels docents.
9: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
4: El dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, on faran sentir la seva veu Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
10: Sembla que el govern una vegada darrere l'altre no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
4: Per ara es manté la concentració dels docents repartits aquesta hora a la Ciutadella i també davant del Parlament.
1: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat d'aquesta consulta. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
11: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
3: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
1: De la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
12: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
3: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
1: I més enllà dels docents, avui també jornada de vaga general a les biblioteques, en concret a les portes dels exàmens de selectivitat. És una aturada que serà indefinida tots els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
3: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla en aquest cas de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga d'avui.
1: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
13: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
14: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política. I per tant, el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar, esperar i esperar.
13: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
2: Notícies en xarxa.
1: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política i comencem parlant del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, que ha promès que mai no havia tingut coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díaz. Sánchez ha dit que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
3: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díaz li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
15: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia. Como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
3: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
1: A Catalunya, el president Salvador Illa demana al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els dos anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei de l'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els dos anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
17: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
16: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular, que rebutgen el nou model.
17: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
16: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus dos anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un dia anem coneixent més detalls de la visita del Papa a Barcelona, prevista per la setmana vinent. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin en temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat que hi haurà per l'arribada de Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé dels més grans i rellevants que s'han fet mai a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
19: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
18: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
1: Justament la visita també implica un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
3: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
1: I en el compte enrere per la visita del Pontífex a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
3: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
20: És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el pare. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, diguem-ne, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que surtin.
3: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb aquesta visita del Papa.
1: És un quart de tres, ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic fet a Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a 8 aerogeneradors. Són més grans i amb més potència, tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i en l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
21: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Culladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
22: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar, renovar abans d'ocupar més territori.
21: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
1: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí, especialment a les comarques de Girona.
3: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall de la línia R3 de Rodalies pel xoc d'un tren en un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia i s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Una altra conseqüència de l'episodi ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els de caps de cartell com Massive Attack, Bad Gyal o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
2: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
5: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
0: Un abonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
1: Daltabaix polític a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrufó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i d'Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins l'equip de govern i obre un procés de reflexió per valorar-ne la continuïtat. Girona FM, Pau Villafañe.
6: Tot després que la Junta de Govern local, Junts i Esquerra hagin votat a favor de l'adjudicació en base a la legalitat del procés i, per altra banda, Guanyem Girona hagi votat en contra basant-se en un informe que, segons l'alcalde, avala l'interès general de l'equipament i revocaria l'adjudicació per començar un procés d'estudi sobre el model de gestió. Així ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
23: Si hem votat contràriament a aquesta adjudicació és perquè portem setmanes treballant i justificant a través d'informes que existeix un interès general que, tal com preveu la normativa i la mateixa llei de contractes, justifica que es pugui resoldre sense adjudicar un procés de contractació com aquest.
6: Unes discrepàncies que han fet palès una esquerda dins l'equip de govern i és que tant Junts com Esquerra han explicat que la confiança s'ha trencat i que obren un període per valorar la continuïtat del pacte de govern.
1: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
3: És el segon en pocs dies, després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, que està passada nit, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors dels trets sense ferits.
1: Una de cada cinc empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà.
3: L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstic assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres i que per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. Segons un estudi publicat avui mateix, a Catalunya el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any.
1: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar a la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
25: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
24: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
26: I també a la premsa es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
24: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
1: I atenció a aquesta troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre.
3: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
1: Canal T, Leonor Bartomeu.
4: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
7: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
4: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
8: Bon dia, Marta. En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO. El conjunt blaugrana s'està enfrontant a l'Atlético Valladolid. Segona part, 29-19, domina clarament el conjunt català. I el Barça de bàsquet jugarà demà a ser a les semifinals del play-off, el títol de la Lliga CB, a Múrcia, en perdre ahir al Palau Blaugrana, amb polèmica al final contra l'equip murcià per 87-90. Xavi Pasqual, tècnic del conjunt català.
9: Serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment, i estarem llestos pel partit. Serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
8: I la penya rep aquest vespre al Palau Olímpic de Badalona el Baskonia, segon partit de la sèrie de quarts de final. Tenen l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar, per tant, un tercer i definitiu partit a Vitoria. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, el Sabadell busca avui la remuntada davant el Real Madrid Castilla per aconseguir el bitllet a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que es prepara per penjar el cartell de no hi ha entrades. Escoltem Ferran Costa.
10: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
8: Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a la Tercera Federació. I diumenge a 16:45 de la tarda, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Els badalonins buscaran la gran remuntada, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i també a la xarxa Més. Partidassos aquest cap de setmana de futbol, tots plegats a la xarxa Més.
1: Gràcies, Joan Barberà, estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts, arribem ja a 3:15, fem una petitíssima pausa i seguim amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Continguts en xarxa.
24: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
12: ¿Qué has encontrado?
13: Un lugar. He encontrado un lugar.
24: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
13: És maravilloso. ¿A que sí?
14: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
13: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
24: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
13: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo, porque este es el único camino, el de la verdad.
12: ¿Qué más?
24: ¡Yo tengo el poder! El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
15: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
16: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva aquesta repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En Cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlètic Valladolid. Últims minuts de partit, clar domini català. El Barça guanya 35-22.
0: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran al ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa, i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis. Mi, el control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Esther Minguell. Bon dia, Esther.
9: Bon dia, milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació en què han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï en el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
11: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre.
9: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga, coincidint amb la visita del Papa. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
12: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Es manté la concentració doncs, de docents repartits a aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
13: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
5: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
5: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
5: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
15: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
14: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
15: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
14: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Seguim coneixent detalls de la visita del Papa a Catalunya. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents, recordem, i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
17: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
16: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
5: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: Ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic de Catalunya. Es tracta de la central de Colladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a només 6 aerogeneradors. Això sí, són més grans i amb més potència. Tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
18: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
19: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar, renovar abans d'ocupar més territori.
18: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
5: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren amb un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la 1 del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Bad Guiel o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors, que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
20: Una Bonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
22: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cosí n'és el president.
23: No triar si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis llogater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
22: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
24: L'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica medioambiental.
25: Estem preparant un díptic que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
24: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica, resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, Conviure i Sobreviure, Brigades Internacionals i Multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
27: Com una comunitat tan heterogènia com la de les Brigades Internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
26: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
28: I també a la premsa es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
26: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
5: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
29: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'arxiu.
30: El fet que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
29: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
2: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
3: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport en la cultura, en aquest cas a la Fira de Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que per tant per nosaltres doncs, poder participar i poder ser, portar part del nostre garet de sorra en aquesta activitat doncs, ens omple d'orgull.
2: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
0: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Seran les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb 3 concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
4: El quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Cobla Juvenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
6: Parlar de les nits del claustre és parlar, doncs, de viure, no? Una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu. I que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
4: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix.

0: Estem escoltant el grup Buhos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català. Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña.
1: Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet es jugarà demà ser a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB. A Múrcia, ahir el Palau Blaugrana van perdre contra l'equip murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La Penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. A l'anada, el conjunt català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
3: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
2: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes, de posar al cartell de no hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a Tercera Federació. Diumenge a 6:15 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remuntada.
4: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
2: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell, Liceo i Igualada, Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça-Inter-Movistar. La cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
5: Al final, estos partidos se suelen ganar por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar y nosotros queremos que disfruten.
2: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora, el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club osonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa Més i a les televisions locals.
1: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
6: La xarxa de comunicació local.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim els nostres tertulians, bueno, la nostra tertuliana els divendres, la Maria Creuet, bon dia.
1: Bon dia.
0: I Antonio Guerrero, que avui ha saltat.
2: Sí, vinc a fer-vos companyia.
0: I te poses els auriculars com en Quico, perquè ens pensem que ets en Quico, com va?
2: No.
1: Perquè jo li estava costum. Parlant.
2: Amb els auriculars no la sentia. Però allò, una orella fora, una orella dintre, no, però després sí. Si ja estic a la tertúlia em poso tot dos i ja està.
0: És que en Quico sempre ho fa, se'ls posa així perquè li agrada més i dic, mira, m'has ara fet pensar que avui no hi és i em sembla que ens queden divendres que ve...
2: I prou, dos tertúlies
0: fins al 19, no?
1: I el 19 no hi podré ser.
2: Vaja, un altre.
0: Perdràs l'últim.
1: El 19.
2: De totes maneres...
1: No, queda un altre.
2: Sí, queda un altre la setmana que ve.
0: Sí, queda un altre la setmana que ve.
2: La setmana que ve, que em sembla que serà dia 9, em sembla, i després el 19.
1: Sí, el 19 no,
2: sóc fora. Després hi ha vacances, ara ho parlava amb l'Ivan Llerpes, el nostre company, que ja m'oloro les vacances.
0: Sí, es nota.
2: De fet, ja ara miraré de no fer res, o molt poca cosa, perquè no vull que m'agafi de cop, saps allò de cop i volta, vacances, sense fer... Vull dir, vaig reduint la feina perquè no agafar-ho de cop.
0: No? Anem centrant els temes, avui volia parlar dels mestres. Perquè...
1: Una altra vegada?
0: Sí, una altra vegada, sí, perquè...
1: Però sí, ja vam dir.
0: Us sorprèn que hagin dit que no en aquest preacord?
1: Jo
0: no?
1: Crec, ja ho vam dir l'altre dia, tu no hi eres l'altre dia.
0: No, és que jo no hi era, clar, per això no...
1: El problema dels mestres no és només el sou. De sou. És moltes altres coses, tant a educació, ensenyament, com a sanitat. No pot ser que s'augmenti les persones que fan servir aquests serveis, tant a ensenyament com a sanitat, i en canvi no s'augmenti el personal per atendre aquestes persones. I llavors és un problema de sobrecàrrega de feina, d'esgotament, en l'ensenyament d'un canvi
0: de paradigma, no,
1: de paradigma del que ha de ser un ensenyament per la nova era, diguem-ho així, no? I llavors, bueno, augmentar el sou pal·liarà...
2: No, és que a més, jo crec que si haguessin dit que sí, haguessin quedat molt malament.
0: Clar, perquè això discutíeu ahir.
2: S'hagués vist que si t'ha pujat el sou, ja està, no? Jo crec que van molt més enllà del sou, i jo torno a dir que des de fa 20 o 25 anys les coses no s'han fet bé, no, per una... O sigui, de mica en mica no s'han anat fent bé, en molts aspectes, a l'aspecte de les carreteres, a l'aspecte dels trens, a l'aspecte de la sanitat, de l'educació, habitatge, justícia... Mm-hmm. Tot això no s'ha anat fent bé. Què passa? Doncs arriba un punt que això esclata. I jo sempre dic

0: El no. que passa és que ha esclatat de cop tot.
1: Bueno, bueno, esclar, bueno, és normal, perquè ja fa molts anys que no es fa res. Quants anys fa que no sentim que, a veure, que s'arregla o que es fa un pont? Jo sempre dic aquí allò que dèiem, no? Hi ha 4 o 5 llocs que quan plou molt queden inundats per l'aigua. Cony, pues fem un pont encara que sigui cada 5 anys o cada 7 anys i arribarà un punt que totes les carreteres tindran uns ponts com Déu mana en lloc d'aquestes passeres i ja ho tindrem arreglat. Doncs si això s'hagués fet, potser ara no tindríem tindríem aquests ponts en lloc de passeres. I amb l'educació passa igual, com que no s'ha anat arreglant res,
2: no.
1: O sigui, perquè es van jubilant professors i posem els justos, no hi ha un professor agafa la baixa i té una baixa llarga. Ah, és molt complicat saber qui està a la baixa i quant de temps està a la baixa. Poder algú agafa la baixa i en 4 o 5 dies es reincorpora o en una setmana. Però a vegades hi ha gent que l'operen o que té una baixa i saben que és una baixa llarga i no hi ha manera de que posin ningú al seu lloc, no? I amb això passa moltes coses. Les ràtios de les escoles no van baixant, o sigui, passem de 20 a 25 alumnes, resulta que a mig curs arriben, jo sóc molt clar, arriben 2 immigrants, s'incorporen 2 immigrants a classe, parlen castellà, perquè mira, hem tingut la sort que en lloc de l'Àfrica venen de Llatinoamèrica, parlen castellà, no parlen català, quan moltes classes són en català, i resulta que tu vas amb una classe una mica avançada i aquests nens que arriben nous doncs van molt més retrasats. Això retrasa les classes, no sé, tot és una cosa que s'ha d'arreglar i s'ha de posar.
2: En aquests casos hi hauria d'haver un reforç.
1: Exacte.
2: I
1: potser hi hauria d'haver-hi una classe que els atengués abans, especial,
0: bueno, en
1: perquè
0: principi,
1: els posés al dia.
0: En principi hi ha l'aula d'acollida.
2: Però bueno, en certa manera creiem, jo crec, i l'altre dia en parlàvem, que no tot s'arregla augmentant, només augmentant el sou. Hi ha moltes coses més que s'han d'arreglar.
1: Que el sou també, però
2: no, sí,
1: més professors, més d'això. No pot ser que tu et gastis, i ahir escoltava una persona de les xarxes socials que deia que amb subvencions, ja l'explicava la Maria, la Generalitat dona 5.000 milions a l'any en subvencions. Subvencions super estranyes moltes vegades, i super rares, que ningú sap on van els calés ni res. O sigui, potser seria hora de seure una mica, allò que fem els pares de família, que a vegades te sentes a taula amb la família i nois, fins aquí hem arribat, tal, s'ha de reduir despeses per aquí, despeses per allà, i quadrar una mica els números. I no pot ser que tu tinguis aules prefabricades de llauna, sense aire condicionat o sense calefacció, no pot ser que no hi hagi...
0: Ara aquí has donat climatització.
1: No, no, els calés hi són, però estan molt mal repartits.
2: Això és el que anava a dir. El problema és que els diners es reparteixen malament.
1: Deixa un apunt. Mireu, l'altre dia llegia que es donaran 4 milions d'euros al monument de Walter Benjamin per fer no sé què, no sé quant, no sé ni què es farà, a Portbou. Jo no dic, i no vull posar-me en contra de la gent de Portbou.
0: Ai, que ens trucaran l'alcalde de Portbou.
1: M'és igual. Que es necessiti fer una... el que tu vulguis, Walter Benjamin, el que sigui, sigui. Però, escolta'm, jo crec que els diners s'han de mirar d'una altra manera, en el sentit, poder aquest any li donarem 1 milió i els altres 3 serviran per coses que són de més necessitat, com són una escola nova, la sanitat millorada, o sigui, em refereixo que algú s'ha de plantejar de totes les conselleries de veure quines obres són necessàries, quines no, quines podem fer, perquè des de que es va anunciar lo de l'habitatge, jo no he vist cap actuació de la Generalitat dient, noi, mira, aquí a Figueres fem 150 habitatges i no he vist les grues.
0: El que passa és que, esclar, fer cases no és fàcil.
2: És que no és només...
1: No es fa res.
2: Cases, n'hi ha moltes de buides.
1: Bueno, rehabilitar quasi, que rehabilitar algunes,
2: buides, eh?
1: Però veus el rètol posat, jo us passo, mira, l'edifici que hi ha a la rotonda de la biblioteca, per dir-ho així, Nacional 2 a Figueres, un edifici, es van posar uns rètols aquí, 47 habitatges em sembla que són, que es renovaran, no sé, pues fa 2 anys que està el rètol posat, o sigui, i com això, moltíssimes coses, o sigui, es posen rètols, posa el cartell...
0: També és veritat que potser quan comences obres o quan fas rehabilitacions no saps el que et trobes, potser han entrat per fer les obres i han trobat alguna cosa que s'ha de fer una actuació...
1: No s'ha començat.
2: Bueno, no, no, que, està, que els diners estan mal repartits aquí i arreu, és veritat. No pot ser que es gastin els milions que es gasten a nivell del món en tirar bombes i després no hi hagin diners perquè la gent no pugui menjar. Va. I això existeix a gran escala i a petita escala. I és algo que hauríem de solucionar algun dia si és que en som capaços.
1: Però ahir parlàvem de les depuradores d'aigua. Sí. Quan fa que l'aigua no sentim, que l'Alt Empordà, que té 68 municipis, mira, jo no et dic que cada any es faci una depuradora, però és que fa 25 anys que no es fa ni una. Per tant, escolta'm, és que no es fan escoles, no es fan depuradores, no s'arregla res.
0: Però el problema és que potser les persones que estan al capdavant, que són qui ha de prendre les decisions, per ells, és tu que deies, no? En lloc de tirar bombes, doncs, que ho inverteixin en menjar, potser per ells no és important o prioritari el menjar.
2: No, perquè, bueno,
0: perquè
2: a veure...
0: Perquè ells entenen.
2: No, i a més fan negoci. Sabem que les guerres són un negoci per moltes empreses, les empreses d'armament, que s'haurien...
0: Bueno, i després de constructores, no? Perquè llavors fan la reconstrucció.
2: Bueno,
1: jo ja no vaig tan enllà, jo vaig a Catalunya,
2: tot a petita escala,
0: tot afecta,
1: sí, però
0: tot
1: és que aquí
2: afecta,
1: jo
2: perquè
1: crec...
2: aquí també suposo que la nostra
0: també
2: part d'impostos que van a l'Estat també van
0: a armament.
1: No, i donen subvencions a les...
2: Mira,
1: no entenc com es pot donar subvencions a companyies elèctriques i després es presenten uns resultats aberrants i que fan vergonya de la quantitat de milions que guanyen. I els hem de donar una subvenció de què?
2: Què
1: els hem d'ajudar si estan guanyant diners a dojo? Home, sisplau. Sí.
0: Digues, Maria.
2: No, que ja no sé què anava a dir de...
0: Estàvem parlant del tema aquest de l'armament, clar que mira.
2: Ah, vale, si no, anava a comentar que jo una vegada vaig tenir quatre calerons i jo m'agrada gastar-los. El meu home es va entossudir a posar-los a un fons i vaig demanar que fos un fons que no fos d'armament, que fos ecosocial. Vale? Al cap de 4 anys, quan es van retirar, havia perdut 5 euros.
1: Wow. Ai,
2: no és el que vaig perdre, però clar, un fons representa
0: principi, que és per guanyar,
2: no? Doncs suposo que si l'hagués posat en
1: un fons d'armament hagués guanyat
2: diners.
0: Però clar, però el problema també és sistèmic, no? Perquè ara estàvem... O sigui, tenim un sistema que no és que no funciona bé, i si a més les persones que estan al capdavant doncs tenen una visió esbiaixada
2: no,
0: pel seu propi
2: visió,
0: interès
2: o una pressió molt capitalista que s'ha de fer, s'ha de construir, s'ha de no sé què, però en canvi l'altre deixar que vagi fent, no? Que es vagi podrint.
1: Clar, però és que jo no veig que els impostos, o sigui, que paguem cada any. Per exemple, ara reflexionem i ho fem, jo m'agrada fer-ho de casa, no? Allò, a l'Empordà, molt bé. Quantes obres fa l'Estat espanyol? L'Estat, no la Generalitat, aquí. L'última, no sé si va ser la rotonda de la Nacional 2 aquí a Garrigàs.
2: Ara faran l'escalèctric de la Cruïlla d'Ordis.
1: Sí, sí, però,
0: és veritat,
1: fa 10 anys que estem parlant de la Cruïlla d'Ordis.
2: Sí, sí, sí, i que fem aturar.
0: Espera't. I manifestacions.
1: Bueno, no, però espera't que veiem les obres. Ara es fa 10 anys.
0: Però heu de pensar...
1: I com això, moltes coses, la Generalitat... aquí al pont s'havia de fer un pont sobre el Manol.
0: La Diputació.
1: Bueno, un altre, jo es poso tots al mateix sac.
2: Sí, sí, sí.
1: Va haver unes al·legacions, no sé quant, pues han passat 2 anys.
2: I la Diputació fa la carretera de passat al pont fins a Borrassà i la fa nova, no sé, fa 3 anys, 4,
0: sí.
1: I no fa voreres.
2: Sí. Ni a peu ni en bicicleta, 2,5 quilòmetres que hi ha, que es podrien fer tranquil·lament a les alçades de la pel·lícula que estem, perquè en altra època diries, bueno... Però...
0: Clar, vols dir que no es pensa tampoc en un futur
1: potser
0: caldria aquí un carril bici perquè en un futur potser no ens desplaçarem tant amb cotxe.
2: Exacte, és el que ens estan dient, però no tens facilitat.
0: Però esclar, però jo crec que no volen aquest futur, no? Potser
2: no
0: o sigui,
2: sé.
0: Diuen que serà aquest futur, però que no el volen.
2: Però després, jo no sé si són els tècnics, els polítics
1: i després,
2: o tots.
1: No, i la mala planificació, perquè arriben diners d'Europa per carrils bici, fotem un mà de carrils bici en els pobles i ciutats descoordinats. Vull dir, aquest carrer fins aquí, però no continua. L'altre carrer, un tros de carril bici, però no continua. O sigui,
2: encara
1: que fem les coses més
2: ara
1: ben fetes.
2: Ara me'n vaig cap a Barcelona, tinc una germana que viu a Santa Coloma de Gramenet i els hi han posat bici
1: d'aquestes de lloguer.
2: Doncs resulta que, esclar, sí, Santa Coloma Gramenet collint-la en Barcelona, és a dir, estan tocant, doncs se'n van a Barcelona i no poden deixar la bici perquè és una altra concessionària.
1: Clar.
0: Una cosa és l'empresa Bicing i l'altra cosa és l'empresa Santa Coloma Bicing, sí. No?
2: Però ja això, em diràs tu,
1: això passa amb els a les zones blaves, cada
0: zona blava té la seva aplicació, sí, per pagar.
2: I t'has de tornar boig per saber com és, bueno, i el que passa ara amb els carregadors dels elèctrics, els cotxes també. Elèctrics que...
1: Hi ha 5 marques o 6 diferents, no?
0: Sí. I cada una té la seva aplicació,
2: això,
0: no?
2: La seva no sé què, si o vas a les teves, jo perquè no carrego, sé per companys que en tenen, o vas a la que tu tens i els tens poc o molt ubicades, o has de tenir 30 aplicacions al mòbil.
1: Sí, sí, perquè són diferents, i diferents com això és Repsol, això és Iberdrola, és Movistar, això és l'Esclat, això no sé què, i has de tenir 4 o 5 com els pàrquings.
0: Tranquils, però us en recordeu dels carregadors dels mòbils?
2: Bueno, poc o molt el mateix, va arribar un moment que van unificar, jo espero que un moment
0: ja arribarà tard, però heu de pensar que l'administració és garantista i l'administració va lenta.
2: No va lenta, va lentíssima.
1: Sí, sí. No, si fos lenta ja estaria moltes coses fetes i arreglades, i aquest és un problema endèmic que s'ha produït, que tu quan veus que s'aproven uns pressupostos és igual, perquè
0: sembla, la Generalitat sembla... tindrà pressupostos, sí, no? Se suposa queda... que això farà, sí, que es pugui avançar, bueno, amb tot el que...
1: No tinc gaires esperances,
2: veremos.
1: Però a més fa gràcia per dir, oh, aquest any tindrem 50.000 milions més. És igual, posa-li 300.000. Si fareu el mateix, si és que no es veu la millora, per molts milions que us omplin, sí, la boca de dir i que tenim, no es veu la millora, no es veu noves actuacions de millorar carretera. Diu, ara començaran les obres del desdoblament del cinturó de Ronda de Figueres. Escolta'm, que fa 30 anys que ho estem escoltant, el que s'ha de desdoblar el cinturó
0: tren.
1: De Ronda, lo de les vies del tren,
0: del tren. Altre. Vinga, va, entrem a trens, vinga. Però la Maria té una anècdota, volia que vingués en Quico per explicar-li bé.
2: Ja li vas explicar. Bueno, resulta que dimarts tornava jo de Barcelona.
1: Amb tren?
0: Amb convencional.
2: Amb el mitja distància. I de cop i volta, quan ja arribàvem cap aquí, a veure Camallera, fa un cruc-cruc, i...
1: Es para
2: Camallera. Bueno, jo anava al primer vagó, acostumo anar al primer vagó perquè quan arribem a Figueres, si no, a vegades depèn d'on para, et fas quilòmetres a peu, no? I vaig sentir que parlava, no sé si amb el cap d'estació o amb una oficina o amb un d'això, i els deia, diu, a veure, diu, jo no sóc tonto, els deia, diu, quan he vist que la catenària no estava tensa, he vist que allà no hi havia corrent com per continuar. Llavors he baixat els pantògrafs, que els pantògrafs són, sí, aquestes...
1: Les barres que tenen ara els trens.
2: Les barres que connecten amb la...
0: Sí que en sabeu, de tren.
2: Home, i tant, però jo ho vaig sentir, ho vaig haver de buscar, que volia dir un pantògraf.
0: La Maria escoltar la conversa i buscar les paraules tècniques.
1: No, el pantògraf és aquella barra de ferro que té, que els trens, que de forma automàtica puja i baixa i es connecta amb el cable.
2: Es connecta amb la catenària i agafa l'electricitat. Uh-huh. Vale? Doncs ell el va baixar perquè es veu que si no es trenca, es fan malbé. Diu, i d'inèrcia he fet l'esforç per arribar a l'estació, perquè si parava enmig de la via, jo no sé què passaria amb la gent que porto en el tren.
0: Clar.
2: Vale? Es va portar amb els viatgers perfectament, va informar en tot moment. En un moment donat obre les portes i ens fa baixar perquè diu que ens ha de comptar per saber quants autobusos ha de demanar.
0: Però no és més fàcil comptar-vos a dins?
2: Són dues unitats, bueno,
0: ah, d'acord.
1: No pots passar d'una a l'altra.
2: Ens va fer baixar, va anar, són dues unitats, va caminar fins al fons i després, com que polvinejava, va tornar a obrir les portes i va dir s'esperin a dins asseguts i no sé què, vam estar ben bé. Jo vaig trigar 4 hores de Passeig de Gràcia a casa. Però va ser, vull dir, que quan trobes un professional que
1: va ser amable, va
2: ser amable, que va fer bé la feina. Sí. Perquè és clar, jo perquè ho vaig sentir.
1: Com... Llavors, si tu no estàs a l'estació, o estàveu a l'estació?
2: A l'estació va aconseguir arribar a l'estació i va aconseguir el cap de tren a la punta a punta perquè tot el tren pogués cabre a l'andana, perquè ningú es trobés penjat.
1: Vale. Llavors vareu baixar i vareu agafar els autobusos,
2: sí,
1: no?
2: Sí, bueno, vam esperar, bueno, que arribés.
0: Clar, perquè van haver d'arribar, sí. Els va haver de demanar, li van haver de concedir, els autobusos van haver d'arribar.
2: Sí. Ah, i quan vam arribar a Figueres, clar, nosaltres érem 112, em sembla, i va demanar dos autobusos, i quan vam arribar a Figueres hi havia tota la gent que havia de baixar cap a baix, que jo crec que amb dos autobusos no en tenien prou ni...
0: Clar, perquè el de tornada, diguéssim, sí, que aquest tren havia d'arribar a Figueres però després tornar cap a Barcelona.
2: Estava tallada la circulació des d'aquí fins a Flaçà.
0: Clar. Clar, perquè si el tren estava al mig no es podia passar.
1: Jo també em poso la pell.
0: No hi havia electricitat.
2: No hi havia energia.
1: Jo també em poso la pell dels maquinistes que porten uns trastos de tren.
2: Jo li vaig dir, quin paperot que us toca fer, noi? Perquè era un nano jove. Diu, no s'ho pensi pas, senyora. Diu, cada matí o cada dia...
1: És una aventura.
2: Això diu, és una aventura. I penso, a veure quina me'n passarà avui.
1: La línia no funciona, el tren no va, quan no és el tren és que han robat el coure, que no sé...
0: Però seria molt avorrit si no.
1: No.
2: No
1: el que és patètic. Aquest país així és patent.
2: Quantes dies us explico que he tingut problemes anant i tornant de Barcelona?
0: Quasi cada setmana. Ui.
1: Bueno, em treu les ganes d'agafar el tren per anar a Barcelona.
2: Sí, bueno, mira, jo
0: l'he agafat, però jo, a diferència de la Maria, agafo el tren d'alta velocitat, perquè vivint a Vilafant i tinguent estació, doncs aprofito que me queda
1: moment...
0: més a prop.
2: I per l'altra, aquí,
0: m'ha fallat dels quatre cops que he anat i tornat, només m'ha fallat una tornada, que m'ha anat en retards de 3/4 d'hora.
1: Encara, 3/4 d'hora Renfe no és res.
0: I a més vaig tenir la santa sort de l'estació trobar-me una persona que conec d'aquí de Figueres i vaig tenir vaig tenir companyia allà a l'estació.
2: A mi també em va passar que vaig trobar un company.
0: I vaig poder xerrar i vaig fer relacions socials, vull dir
2: quan
0: que
2: vaig baixar del tren,
0: temps.
2: Vaig trobar un company i vam estar tot a l'espera.
0: Clar, podem parlar.
1: Sí, el que passa que, clar, si tu tens un horari i tu vas a Barcelona...
2: Ah, sí,
1: perquè
2: en cas d'arribar a un lloc hi havia molta gent que... Jo crec que eren bàsicament dones sud-americanes que venien a treballar amb ajuda a persones grans, suposo, o alguna feina de neteja que entraven a la tarda. I clar, ja van demanar què havien de fer i el maquinista els hi va dir vagin a la taquilla que els hi facin un document.
0: Clar,
2: perquè puguin justificar que ha passat
1: tren...
2: això, perquè és clar, això és justificable. I llavors suposo que també et podrien tornar, perquè ara ja pagues, però només de pensar que has de fer cua perquè et tornin
0: els diners de
2: 4 euros.
1: 4 euros, sí, clar. Si has d'estar allà una hora perquè et tornin 4 euros.
0: Clar, i també les empreses, no? Ara tu deies, no, aquestes dones que potser anaven a treballar, clar, les empreses... aquí potser no ens afecta tant, però...
1: No, sí, les empreses privades...
0: Empresa de Barcelona, que
2: segur que moltes entraven en una empresa de neteja d'algunes oficines que comencen a netejar la tarda.
1: No, clar. Però
2: havíem d'arribar a les 4. Vam arribar a les 6.
1: Sí, però a veure, si tu tens un treballador en una empresa, ara jo poso que tinc un bar i tinc persones allà treballant i tinc una persona que ve en tren des de Girona, per dir una cosa, i m'arriba tard cada 2x3, no li renovaré el contracte. És que no és només el fet de que aquella persona arribi tard, és que està jugant amb la feina d'aquella persona. Perquè per culpa de que arriba tard sempre, arribarà un moment que el jefe li dirà, escolti'm, pues m'estiu més agafar una altra persona que no tingui que agafar el tren per treballar. I no li renovarà el contracte.
0: Clar, i això fa que això que imaginàvem, no? Quan es va estrenar l'AVE, us en recordeu que deia, no, gent de Barcelona vindrà a viure aquí a l'Empordà perquè irà, amb l'AVE irà a treballar cada dia, perquè...
2: És més aviat al revés, gent d'aquí que va a treballar a Barcelona.
1: Sí, això sí, gent d'aquí que va a treballar a Barcelona
2: molts,
1: i torna.
2: Però
1: sí.
2: Al revés,
1: però
2: poc.
1: Gent de Barcelona que hagi vingut a viure aquí, que tinc... No, perquè el problema del lloguer és igual aquí que a Barcelona. Que,
2: sí. I pues, hi ha molta gent que és urbanita, i no els treguis de la capital o de la ciutat.
0: Jo no podria.
2: Jo tampoc, però bueno, n'hi ha que l'altre dia...
1: Hi ha gent que s'acostuma. Hi ha molta gent que viu a Barcelona que no té carnet de conduir, perquè no el necessita, perquè té el metro i el bus...
2: Sí, que perquè... pensen que la cultura doncs, és més accessible.
1: Hi ha teatre, hi ha cinema, hi ha de tot.
2: També n'hi ha, que per cert, que s'ha sortit el programa del FAST.
0: És veritat, dels pobles
2: més micropobles.
0: Que també tenen cultura i accés a cultura.
1: També fan espectacles i cultura. I teatre,
2: i música, i tot el que vulguis.
0: Clar, perquè viure en un poble no et deixa sense cultura,
2: sí,
0: també, no?
2: Sí.
0: Això també és important. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara.
3: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
4: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A Optipunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. Optipunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a Alcau, arriba la festa del còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant. Una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem. Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura.
6: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
7: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
6: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
7: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
6: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
8: Saps aquest lloc on sempre tornes?
9: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
8: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic, perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
10: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
11: Manolada 2026. Amics de Manoli Palolsa Valdoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palolsa Valdòria de Vilafant.
12: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
13: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
11: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palolsa Valdòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palolsa Valdòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
14: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
0: Vinga, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Deixem per als mestres, que no sé com acabarà la cosa. A mi sí que em preocupa que estem...
2: Els que teniu...
0: Sí, perquè estem al final de curs.
1: Que facin vaga juliol i agost. Poden fer totes les vagues que vulguin, eh?
0: Sí. Estem a final de curs i jo li comentava una vegada, a mi em sap greu que al meu fill li queda a l'escola doncs dues setmanes, i ara la setmana que ve comencem la intensiva perquè acaba sisè i canvia de centre, i em sap greu que perdi aquests dies, no perquè van ser matèria ni molt menys, eh? No em preocupa això
2: social.
0: Exacte, i perquè bueno,
2: però jo tenia dos temes avui. Sí. Aquesta setmana hem tingut el Dia Mundial del Medi Ambient,
0: important, aquest dia.
2: Sí. I no sé si avui o ahir era el dia de la sobrecapacitat o la sobreexposició.
0: És com allò dels impostos, això de la sobrecapacitat. Sí. No, que treballes a partir d'ara treballaré per pagar els impostos, no?
2: O sigui,
0: que a partir d'aquesta setmana ja hem acabat els recursos
2: anys,
0: de la terra.
2: Això era a finals de juliol, uh-huh, principis d'agost, i s'ha anat retrasant, i cada vegada suposo que anem acumulant més deute, i sembla ser que ara ja hem arribat al punt on a partir d'ara tot el que gastem de matèria prima, la terra no té capacitat de regenerar-ho amb el temps necessari per tornar-ho a fer servir. O sigui que estem en números vermells i amb crèdit a la pròpia terra.
0: Ostres, això sí que és complicat, normal, estar en crèdit amb la pròpia terra.
1: Mireu,
0: perquè
1: amb el tema de la pesca, l'altre dia vaig veure un reportatge davant de les costes d'Argentina, que el govern argentí es va queixar, cap a 2.000 barcos xinesos de pesca, que és una flota de barcos que va recorrent tot el món, perquè com que són tan xinos i han de menjar i mengen peix, perquè no mengen pas malament, doncs 2.000 barcos de pesca que comencen des de la costa de l'Argentina, van pujant, davant d'Amèrica no, perquè els americans no i després giren cap a l'Àfrica, i van baixant des del Sàhara, van baixant totes les costes africanes. O sigui, 2.000 barcos pescant alhora han de fotre una neteja que després de peixos, mm-hmm, com ahir que diu,
2: perquè regenerin,
0: no? I si fan pesca responsable, això ja és una altra cosa, no? El que dèiem dels pezquenyines, no?
2: Quan se'n tiren, quan se'n malmeten, vull dir que hi ha molt poca,
0: a quin preu es venen,
2: molt poc respecte envers el que fem servir. O sigui, la idea aquesta de que l'home és el rei de la natura, un rei el que fa és cuidar el seu territori. I nosaltres el que hem fet ha sigut explotar-lo i
0: que són explotacions.
2: Sí, sí.
0: Jo escoltava un podcast fa un mes, una cosa així, que parlava de la prehistòria, i l'antropòloga que tenien d'experta deia que la culpa de tot la tenia el neolític. I no sé si, no sé per on anava el fet de que digués això, perquè al final no ho va acabar desenvolupant, però potser sí que si continuéssim sent, clar, llavors tampoc la societat no hagués evolucionat com hem evolucionat, això sí, està claríssim,
2: yeah,
0: però que si no haguéssim arribat a descobrir l'agricultura, diguéssim, no? Perquè el neolític, la gran descobriment va ser el sedentarisme i el deixar de ser nòmades perquè vam poder ser agrícoles, com haguéssim evolucionat? No haguéssim crescut tant en població i la terra no estaria sobreexplotada? És que no us heu plantejat mai això?
2: Sí, bueno, no. Sí i no. A veure.
1: Ara ja...
0: No, ja ho sé, que no, ja no hi ha marxa enrere.
2: No, que sí, però el problema no és l'agricultura, és com com ens hem cregut capaços de poder fer més sense respectar el que hi ha. O sigui, per exemple, ja que parlem d'agricultura, l'agricultura d'avui dia, què està fent? S'està carregant els sols.
0: Per això en diguem explotacions agràries.
2: Explotacions agràries, a més, amb unes llavors, o sigui, en mans d'aquests grans empreses, que donen unes llavors que no són reproduïbles, amb el que l'any que ve has de tornar a comprar llavors a ells mateixos, amb uns sistemes fitosanitaris, per dir-ho d'alguna manera, que quan ruixen es vesteixen com si...
1: Sí, com si de la NASA...
2: I després penses, això després tu has de menjar, no?
1: Bueno, ara ja no tant, no? Poder estar vigilant més, això.
2: Cada vegada més, però...
1: Sí, sí, sí. Però hem passat molts anys, els anys 50, 60, 70, 80...
0: I després, que clar, que el que mengem repercuteix en la nostra salut.
2: Hombre, que si hi hagués una agricultura respectable i una alimentació sana, doncs ens estalviaríem molt en medicaments i en metges. Jo no sé si això li interessa a la indústria farmacèutica.
0: No, ara t'anava a dir, jo crec que no els interessa. Hi ha algú que no li interessa això, no? I per això no,
1: moltes vegades s'ha dit que no els interessa curar-te, si no els interessa donar-te una pastilla per la pressió. Una pastilla que tota la vida hagis de prendre aquella pastilla, perquè és el seu negoci, no? Vendre pastilles, vendre medicaments i vendre això. O sigui, no els interessa curar la gent, els interessa que la gent necessiti aquells medicaments.
0: Bueno, m'estàs dient que hi ha malalties que es podrien curar.
1: Sí, segurament.
0: No es curen.
1: No es curen. No es curen perquè llavors et donen un medicament que tota la vida vas amb aquells medicaments.
2: Sense dolor, vas fent... et carrega altres coses, et fa molt bé altres coses perquè tot té efectes
0: secundaris. Però si fos com dius tu, més respectuós, amb una agricultura doncs, més regenerativa, clar, no podríem consumir com consumim, ni podríem ser la quantitat de persones que som al món.
2: Jo crec que al món hi ha prou si es reparteix bé per tothom.
1: Jo no estic força, tan d'acord. Força, no estic tan d'acord amb el sentit de que tu mires la població que estem, són 8.000 milions ja d'això, i això no s'atura.
0: D'això.
1: De persones. D'elementos supersimples.
0: No?
2: Però, bueno,
1: però escolta'm, l'any 2050 serem 10 o 12.000. O sigui, arribarà un punt...
2: No ho sé. Si
1: arribarà, sí, perquè, no, clar...
2: Perquè quan arriba un moment donat, la pròpia natura o la pròpia societat fot això, fot guerres, fot no sé què...
1: Però no tantes com abans.
0: COVID, un altre Covid, no?
1: No sí. Tantes com abans. O sigui, avui, quan hi ha guerra... mor molta gent, molta. Però si comparem amb les guerres d'abans...
2: No, abans, molt abans només morien els guerrers.
1: Vull dir, no, però si comparem amb les guerres, per exemple, a l'època napoleònica, s'emportava un exèrcit de 100.000 homes, que són els 100.000 que van anar a França, a Rússia, i van tornar 10.000.
0: Però, o sigui, però...
1: morien entre russos
0: però bueno, a part de les guerres també hi havia la part de la fam, no?
2: Sí.
0: I de les malalties, clar, en la manera que hem avançat ara...
1: La Segona Guerra Mundial, quan
2: a l'alimentació, quants de menjar tirem entre tots?
1: Home, sí.
2: Ah, vale. Sí. Tirem als supermercats, a la distribució, a la producció, a casa, perquè comprem més del que necessitem i se'ns fa malbé a la nevera i l'hem de tirar.
1: Bueno, perquè en un lloc d'un quilo de préssecs hauries de comprar 5 préssecs o 4.
2: Bueno, préssecs. Els que necessitis els dies que, fins al proper dia que vagis
0: a problema també a vegades és que no sabem els que necessitem, no?
2: Bueno, però
1: crec que
0: a mi em passa això a vegades.
1: Jo
0: que
1: crec
0: no
1: que és
0: comprar.
1: Més bo tenir que anar a mitja setmana a buscar més préssecs que no arribar a llançar-ne dos o tres.
2: Sí, jo també ho penso.
1: I això passa amb compres plàtanos.
0: Jo vaig molt sovint al súper i no ho faig gaire bé, em sembla.
2: No, però és un aprenentatge també de saber organitzar-se i saber veure el que he gastat aquesta setmana, quan se n'ha menjat de més o de menys, quan he hagut de tirar, potser la setmana que ve doncs compro menys. Més d'allò que m'ha fet falta i menys d'això que m'ha sobrat. Jo què sé, és tot... O sigui, que anem així i a més arribes al supermercat i et diuen, compren dos pel preu d'un, apa, compres dos pel preu d'un i els dos
1: potser no els necessites.
0: Bueno, jo vaig fer una cosa, jo vaig anar a comprar els dijous a casa meva es menja pizza i ara jo m'he acostumat que en lloc de menjar-me una pizza doncs, perquè me la menjo, per no menjar-me una pizza sencera m'agafo dos focatges que són com un panet així, bueno, perquè així tinc la sensació de que menjo menys, ja ho sé que no és així, i en lloc de comprar un paquet que era el que necessitava, vaig comprar dos. Perquè hi havia la meva segona casa i dic, no sé si el voldrà tastar, si em voldrà... Bueno, dic que el compro. I ella no em va voler. Diu, congelem. I això tampoc és mala idea. Dic, ho compro a l'engròs, si faig paquetets i ho congelo, vale, perquè
2: si pots congelar,
0: tens l'espai.
2: Sí. Però hi ha vegades que penses que ho gastaràs i no congelar. Per exemple, hi ha coses que no pots congelar la fruita.
0: Mm-hmm.
2: No pots congelar els plàtanos ni les peres, perquè es fan malbé.
1: I una altra cosa, quan cuines... saber les quantitats.
0: Sí.
1: Perquè per 4 fas com a molt 100 grams d'arròs o 100 grams de pasta per persona.
0: Ui, l'arròs. No em parlis de l'arròs.
1: Perquè llavors què passa? Acabes fent per 4 600 o 700 grams d'arròs, després tothom menja i te sobra allà. I l'endemà o l'any ja no ho volen.
2: Ningú vol.
0: Cada cop que hi ha excursió dels meus fills, se n'ocupa el meu home, no? I els hi fa una mica d'arròs blanc i un can rebossada, no? El típic dinar d'excursió. Ostres, me fa unes quantitats d'arròs brutals, brutals. Diu, bueno, així en tindrem per nosaltres de dinar. I dic, ostres, però que menjarem una setmana arròs, ja, saps?
1: Això no, passa, no, passa amb la pasta, amb els macarrons,
2: l'arròs amb no sé què, l'arròs amb no sé quantos, l'arròs amb no sé què més, per diversificar, per no avorrir-me.
1: Bueno, fa, clar, fa, fa també, arròs a la cubana.
2: A veure, abans a les cases menjava sempre el mateix i la gent no s'avorria, no. Ens hem acostumat a la
0: estem molt ben acostumats,
1: sí.
0: Vull dir que,
1: sí.
0: Però abans... que potser haurem de canviar de vida, potser bueno, no podrem menjar tanta varietat.
2: A veure,
0: jo m'he enamorat dels alvocats i ahir estava pelant l'alvocat i pensava, m'encanten, però suposen una despesa d'aigua important. Potser amb el canvi climàtic, doncs, en el meu país jo no podré tenir alvocats i els hauré de comprar lluny.
1: Està a la moda, la gent gasta, i si gasta els que estan al camp, doncs hauran canviat una cosa.
0: Home, jo sé que el sud d'Espanya se'n fan, sí, d'alvocats, sí, sí, sí. I sense problema, no, i mangos també, vull dir...
2: No, que haurem de canviar d'hàbits, segur, de moltes coses. D'entrada, o sigui, pensem que les renovables no són contínues.
0: No, no.
2: I llavors, o fan falta molt amagatzematge, que també requereix de territori, i aquí veurem què passa, o ens haurem d'adaptar als fluxos de les renovables.
0: A consumir quan hi hagi l'energia, no?
2: Clar, i a lo millor al vespre no tindrem tele.
1: Bueno, això ho dubto, perquè aquí hi ha una empresa que et cobra, té un benefici perquè tu tinguis tele a la nit, perquè és la companyia elèctrica.
2: Ja ho veurem,
0: potser hauràs de pagar un emmagatzematge per poder-lo veure, i no ho sé,
2: Si pots.
0: Potser, clar, potser no tots podrem, potser hi haurà aquí unes diferències a nivell econòmic.
1: Jo veig canvis molt, o sigui, veig canvis al llarg dels anys molt poquets. O sigui, canvis,
2: bueno,
1: en el sentit aquest de que canvis de coses, per exemple, els envasos, no? Allò del reciclatge i tot això, es parla, ho fem, no sé què, no sé...
2: I vas al súper i tot està envasat,
1: tot està envasat,
2: fins i tot poden
1: envasar-te
2: dos taronges,
1: sí, sí.
2: Llavors...
0: però escolta, si m'envasen aquestes dues taronges, com a mínim que sigui en plàstic d'aquest compostable, de patata, d'alguna història d'aquestes,
1: és més car que l'altre, no els interessa.
0: Clar, llavors
1: això s'ha de fer global, en el sentit que a mi no me diguis que jo recicli mentre el veí del costat, no? I quan vaig,
0: o la gran empresa del costat.
1: Sí, o la gran empresa del costat, per exemple, no ho està fent. Però... o veus aquelles... resulta que aquí tenim unes normes a Europa de reciclatge, de lo que tirem al camp per cultivar i tot això, i te'n vas a l'Àfrica, Llatinoamèrica, Estats Units, la Índia, el Japó, que són milers i milers i milers.
0: Jo crec que el Japó sí que deuen reciclar.
2: Sí, no, el Japó sí,
1: però...
2: O
1: Corea del Sud, però els altres països, tu te'n vas a l'Índia. Un reportatge de l'Índia, o de... bueno, Xina està canviant molt, però sobretot la Índia, Tailàndia, Camboya, bueno, és que és increïble. Clar,
0: molta població.
1: De...
2: això del, per exemple, hi ha una cosa que és de la Unió Europea respecte a l'estalvi energètic, que a mi ja entenc que en el món capitalista en què estem està bé, però són el que en diuen les CAE, certificado de ahorro energético. Mm-hmm. O sigui, que si jo estalvio energia...
0: Sí, que podies vendre, no?
2: Sí.
0: I que algun cop n'havíem parlat.
2: Sí, aconsegueixo un certificat i puc vendre el que jo he estalviat a qui no estalvia. Jo això ho trobo èticament terrible. Comercialment pot ser molt interessant,
0: sí.
2: Però jo
1: trobo per això hi ha països que compren
0: que llavors no, el que no s'aconsegueix amb això és un estalvi mediambiental, perquè si tu estalvies però l'altre no, perquè tu compra tu,
1: no, i polítiques,
0: estan brutint
1: polítiques
0: igualment.
1: Polítiques que veus que a les companyies elèctriques no els interessa, per exemple, la gent que té plaques solars i ven l'energia, resulta que et paguen a 6 cèntims i te la cobren ells a 19.
2: Home,
1: almenys ja que te la...
2: Paga igual.
0: Llavors l'única solució és canviar el sistema o intentar ser antisistema i autosuficient.
1: És molt complicat, perquè fins i tot els països molt diferenciats al capitalisme
0: acaben sent capitalistes.
2: Sí, bueno,
1: per exemple, la Xina és
2: sociocapitalista,
1: la Índia va pel mateix camí, i Vietnam, i fàbriques noves, estan fabricant els mòbils.
0: Clar, a mi, jo la pregunta...
1: Vietnam, que era el país comunista que va guanyar la guerra dels americans. Resulta que cada vegada és més capitalista.
0: Clar, jo el que em pregunto és si és possible viure amb un altre sistema?
2: Jo sé, possible sí.
1: Possible sí.
2: Sí, com és possible? Ho aconseguirem? I... això ja no, no ho sé.
1: I a més, a més...
0: bueno, sí, la segona pregunta és aquesta.
2: El capitalisme té uns tentacles... és el que deia l'altre.
0: Està tan arrelat?
2: No, tan sofisticat que et venen la felicitat... o sigui, és el que dèiem l'altre dia, no? Del vas d'aigua, no?
1: Quan però el pitjor d'això...
2: tu tens set, un vas d'aigua, el segon ja no, i el tercer ja ni et ve de gust. Però esclar, si tu et venen la felicitat dient que si compres això fas aquest viatge, com que la felicitat no l'aconsegueixes fent això, i ho saben, et van tenint enganxat amb una altra cosa, una altra
1: però
2: cosa...
1: Però no només això, no només
2: o sigui
1: això...
2: Si hi hagués una reacció de dir no, ja no caic en aquesta trampa, no sí, sé què passaria, però tot se'ns
1: ho parlaria. Tothom vol. Clar. Però a més d'això, el problema que jo veig és que cada vegada més, en aquesta societat capitalista, estem en mans de grans macrocorporacions que ja no, el poder ja no el tenen els països,
0: no, ni els governs, ja fa temps, estan supeditats a l'economia.
1: Que hi ha unes macroempreses que al final el món serà de 7 o 8 empreses.
0: Ja ho és, sí, sí, sí. 4 o 5 remenen les cireres i els altres, doncs, seguim.
1: Sortirà l'Elon Musk...
0: jo no vull ser una ovella,
1: no,
0: però...
1: No, SpaceX sortirà en bolsa, si SpaceX surt en bolsa tal com està previst, l'Elon Musk serà el primer bilionari del món. O sigui, tindrà...
2: trilionari.
1: O sigui, una passada. La seva fortuna serà immensa.
0: Bé, com que no fa publicitat aquí a Ràdio Vilafant, doncs no el mencionarem més. Nosaltres ens queden, ens separen pocs segons del punt de les 10
1: del matí.
0: I nosaltres ho deixarem aquí, a la tertúlia. Tornarem ben puntuals el dilluns amb el suport de Gestoria Fernández. Que passeu molt i molt bon dia.
1: Bon

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire 10. El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre 10 li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat avui tenir cap coneixement sobre les seves activitats. També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprenen.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: El president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia.
3: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
1: Els col·legis de metges demanen responsabilitat a totes les parts per buscar una sortida a les vagues de facultatius. Els òrgans col·legiats els costa d'entendre que els espais de diàleg no hagin tingut un paper central a la cerca de solucions i enfatitzen que els metges necessiten sentir-se escoltats. El Consell dels Col·legis reclama finançament suficient a la Generalitat per millorar les condicions de l'exercici de la medicina a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. És el segon en pocs dies després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors d'aquests trets. I una troballa fortuita a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre. Els textos van ser localitzats a les cobertes de 2 dels volums i formarien part d'un rotllà de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional. Els informes apunten que els textos datarien de finals del segle XIV i de principis del XV i es treballa la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga.

0: Avui diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: amb més de 30 cançons d'autoria pròpia. Adrián Fuentes és un jove cantautor nascut a Madrid amb només 18 anys i més conegut artísticament com Adrifo. Arriba amb el seu protagonista a les seves mans. Ràdio
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
0: Ràdio Vilafant. Segueix-nos també a Instagram, Facebook o Twitter.

0: Ruta 66. Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon ritme, però sobretot molt bona energia amb aquest The Infinite, Alok i Khalid.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
1: No sé a dónde voy, no es real.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: És sempre un plaer poder estar al teu costat gaudint de la millor música i de l'actualitat que sempre ens acompanya a través del 107.3 de Ràdio Vilafant.

preciosa encisadora que arriba des del país veí amb Luana. Això es diu Mamang. Es vam donar a conèixer el 2013 gràcies a The Voice, aquell programa on es descobreixen els talents, i així arriba també fins al nostre país i fins a Ràdio Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Bon ritme i, sobretot, molt bona energia és el que us intentem transmetre des d'aquest punt del dial. Ens

L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.

0: vols.
1: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat. Així sona una de les cançons que ens presenta Mica, una peça vibrant i emotiva per celebrar la força de la vida, de sentir intensament i creure sobretot en allò que ens fa eterns. Immortal Love amb

0: Ràdio Vilafant.
1: Navegant i surfejant per les ones de la ràdio. Ràdio Vilafant, el 107.3 de la teva FM.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Una lletra molt profunda amb un missatge clar d'amor propi i de superació. Me quedo con

0: 107.3 FM.
1: Al ritme del 107.3 de Ràdio Vilafant en directe per tu, siguis on siguis i sobretot facis el que facis.

0: Mercè Roura, comencem parlant d'un incendi. 18 dotacions dels bombers treballen per apagar el foc en una nau de Montesa Onda, del polígon industrial Torre del Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Allà hi ha el nostre company de Vallès Visió, Albert Maspons. Bona tarda, Albert.
1: Molt bona tarda. Doncs segueixen les tasques que estan fent els bombers per intentar extingir aquest incendi que s'ha originat ara fa pràcticament 2 hores. L'avís s'ha donat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. Des del primer moment, una de les dificultats amb la que s'han trobat els cossos d'emergència, els bombers, ha estat el vent que està bufant en aquesta zona del Vallès, que els hi està dificultant molt les coses, i de fet aquesta és la seva principal preocupació per poder apagar directament aquestes flames. Des de Protecció Civil es recomana tancar portes i finestres d'aquells veïns que els hi pot arribar al fum. Això sí, han avisat que no hi ha cap mena de risc químic.
0: Moltíssimes gràcies, Albert, gràcies per la feina. Estarem molt atents a veure com evoluciona aquest foc. Més qüestions. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin el temps, els desplaçaments, i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent, un dispositiu policial que desplegarà més de 5.000 agents i un dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya. Planteja, per exemple, nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista i estarà coordinat perquè, evidentment, hi hagi seguretat. Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
2: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
0: Precisament la visita implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat, on també hi serà Ferrocarrils de la Generalitat. Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats. Darrer apunt, el grup Buhos acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració especial de Leire Díaz, l'exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ara en solitari.
3: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
4: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
3: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
4: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
3: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Contacta amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials o bé a través del nostre WhatsApp 972 54 63 0.

26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.

0: Clau de Sol organitza el Dinar del Soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 11:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.
1: Ràdio Vilafant, 107.3.

que té alguna cosa especial. Només amb aquestes primeres notes musicals ja pots identificar per on t'aniran els trets estereofònics i temps per There's Always Gone.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que sol intento la ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia.

0: Informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Arriba la música de Tomis Genesis, rapera i model del Canadà, descrita com la reina del rap underground, Miss Rebel d'internet, i que la seva música també incorpora un estil experimental i sovint amb versos sexuals. Girls, girl. If you're girl.

Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. Al nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
2: I que la música no s'aturi. En aquest cas, Cosmic Cathedral amb el Walking in Daylight. Des del 107.3 de Vilafant FM, perquè siguis on siguis i facis el que facis, ens agrada saber que estàs acompanyat i que nosaltres tampoc estem sols.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, segueix-nos també a Instagram, Facebook o Twitter.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els bombers demanen evacuar les naus pròximes per l'evolució de l'incendi a la planta d'Onda, al polígon de la Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. Hi treballen hores d'ara ja 28 dotacions. La nau ha col·lapsat i el foc continua actiu. Les flames han començat a la coberta i s'han

0: dies a causa d'un altre incendi en un tren de mercaderies que ha quedat aturat entre Tarragona i Altafulla. La circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Reus ha quedat aturada, després s'ha reprès, però els trens de la R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en el tram. Els bombers hi treballen, tot i això, el tren no duia mercaderies perilloses. I avui nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit a Mustec. Yolanda Segura, la portaveu d'aquest sindicat, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar.
1: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
0: I el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar aquest bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
2: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
0: I la Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per a la 31a edició de la Fira del Circ al Carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més d'una cinquantena d'espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçar el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com a punt de referència on el circ contemporani pugui créixer.

0: música actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del

0: Ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Com ens agrada sempre saber que estàs a l'altre costat d'aquest punt dial, a l'altre costat del 107.3 de Ràdio.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: Ràdio Vilafant.
2: Així sona la veu i la música inconfusible de l'ex de Police, Sting. Ara és temps per Island of Souls.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Recorda que també ens pots seguir a través de les xarxes socials Instagram, Facebook i X.
2: Jo no sé com aplicar-te a lo

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: A ritme de A Deshores i amb el seu Maldigo descobrim una de les cançons d'aquesta formació de Navarra que va publicar el seu primer àlbum l'any 2022.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Contacta amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials o bé a través del nostre WhatsApp 972 54 63 02.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya todo.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Busco el perquè sempre massa endins, descobrim-se.
2: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
3: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

És la veu i la música de Dani Di Costas, que van debutar l'any 2019 i que ara apareix amb aquest track que es diu Desde Otro Lugar, cantant a la seva manera, que és el que la fa més especial. Hoy me toca...

0: i entreteniment al 107.3 FM.
1: Música, actualitat, notícies, tot allò que tu vols escoltar.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant. 107.

És un dels cantants més exitosos dels últims temps al nostre país. Arriba des de Cádiz, és Abraham Mateo amb Què tal te va sin mi?

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti, un govern que referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta. Jordi Fortià.
2: Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Nubó i han cridat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
3: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny, no és elles contra nosaltres.
5: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
0: 30 dotacions dels bombers segueixen treballant per apagar l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda.
2: La nau afectada ha col·lapsat, però el foc segueix actiu. Ara els treballs se centren en evitar la propagació.

0: d'esperar que els tècnics facin l'estudi corresponent i emetin l'informe.
1: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díaz.
2: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació.
3: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: Òmnium, el Barça i expresidents de la Generalitat envien una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
2: Els Mossos desplegaran el dispositiu policial més gran i rellevant que s'ha fet mai a Catalunya. El coordinador, Joan Salamanya, fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
4: Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
1: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius.
2: La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls a la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores.
1: A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
5: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
6: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència.
1: I en esports, Toni Castro, el Sabadell busca la remuntada davant el Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió.
7: Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols i tindrà el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta. També aquesta nit la penya se la juga a l'Olímpic de Badalona contra el Baskonia per no quedar eliminada del play-off de la CB. El Barça d'handbol s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei, i en hoquei, tercer partit del play-off de l'Hockey Lliga. Ara comença l'Igualada Barça i a 2:15 Calafell Liceo.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. El temps d'aquest divendres ha canviat d'una forma molt evident respecte a ahir. S'han acabat les fortes tempestes i també la temperatura ha baixat. De fet, l'ambient ha acabat sent agradable i una mica càlid les últimes hores, però no s'ha enfilat gaire aquesta temperatura. Sí que podem dir que fins aquest vespre, a primeres hores de la nit, algun ruixadet local s'acabarà produint a cavall d'Osona, del Ripollès, de la Garrotxa i de la Selva, sobretot al voltant de la serralada transversal, però ruixats, remets, molt isolats i poc destacables. Aquesta propera nit i el dissabte al matí despertarem amb núvols a la costa, sobretot la d'Aurada i la de Barcelona, amb algun ruixat local, que no ens sorprenguin perquè hi ha força números d'algun remet en aquesta zona costanera. Després s'aniran trencant aquests núvols i durant la tarda del dissabte sí que apareixeran més ruixats, sobretot al Prepirineu, els més importants al Ripollès. I ja quan es faci de nit, en algunes comarques com el Solsonès o el Berguedà, la nit de dissabte a diumenge, algun xàfec també al Pirineu Lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació d'aquesta hora encara en alguns punts una mica plena, en el cas, per exemple, de l'AP7, ens queda la zona entre Santa Perpètua de Mogoda i pràcticament Granollers, amb lentitud, aturades, tot plegat en sentit nord, en sentit Girona. També la C58 no acaba de millorar, en aquest cas en sentit Barcelona, entre Montcada i l'entrada pel nus de la Trinitat. La C32, on hi ha hagut un accident a Sant Boi de Llobregat, en sentit Barcelona, encara registra aturades en aquest punt i, de fet, també en sentit contrari, en sentit Castelldefels. A les dues rondes i en sentit Trinitat, encara hi ha força moviment, la litoral de zona franca a la Barceloneta i la de dalt entre la zona de Pedralbes i Horta. I pel que fa a altres vies, sobretot vies de costa, tenim l'autopista de Maresme, amb força volum, la zona de Tiana, també a Mataró, la C63 a l'altura de Lloret o en el cas de la C65 a l'altura de Cassà de la Selva. És tot de moment. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. Un govern que es referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta.
2: Avui el sector s'ha manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies. Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital. I al Maresme, una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2.
1: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell.
3: Hi han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000 segons els sindicats. Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han cridat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
4: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
5: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny, no és elles contra nosaltres.
6: Ells diran que no i nosaltres diem que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
3: La vaga d'avui ha estat convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que ha recollit la negativa dels docents a la consulta sobre el preacord. Yolanda Segura reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
7: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar aquest conflicte.
3: Dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, Laura Jané, secretària d'Ensenyament de la CGT.
8: Sembla que el govern no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
3: A la protesta s'han vist cartells reclamant recursos per la inclusió, menys burocràcia i reducció de ràdios.
1: Mentrestant, ho dèiem en portada, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord.
2: En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
9: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
2: Jiménez també ha lamentat que USTEC no hagi assistit a la reunió convocada avui pel departament, després de demanar-la ahir un cop sabut el resultat de la votació.
1: I de la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig.
2: Són declaracions a la xarxa.
10: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
2: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
1: I jornada de vaga general també a les biblioteques a les portes de la selectivitat, una aturada que serà indefinida els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari que depèn de la Diputació de Barcelona.
2: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga avui divendres.
1: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
11: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
12: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política, i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar, esperar i esperar.
11: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Titular també destacat de la tarda, estabilitzat l'incendi que crema a aquesta hora a Santa Perpètua de Mogoda, a la nau d'Onda. S'han hagut d'evacuar els treballadors d'aquesta nau i també dels edificis del costat. Vallès Visió, Albert Maspons.
13: Un incendi que ha començat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda i per al qual els bombers s'han trobat amb el factor advers del vent que bufava en aquells moments. Els gairebé 80 treballadors que es trobaven a la nau han pogut sortir pel seu propi peu i no s'han hagut de lamentar danys personals. Malgrat que s'haurà de fer una investigació exhaustiva, una hipòtesi apunta a les plaques solars de la coberta de la nau. Escoltem a Joan Carles Mingueza, alcalde de Santa Perpètua.
14: Hi ha una hipòtesi, però lògicament hem d'esperar que els tècnics, doncs, facin l'informe, que facin l'estudi i emetin aquest informe. En un principi sembla que en una part de la teulada on hi ha plaques solars, doncs ha produït aquí l'incendi.
13: La nau afectada ha acabat col·lapsant, però el foc continua actiu. També s'ha demanat que s'evacuessin els treballadors de les empreses més pròximes. Malgrat la vistositat d'aquest fum, les autoritats han informat que no és tòxic.
1: I titular polític, Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez i diu que està decebut, preocupat, indignat per la informació que es va sabent.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
15: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
2: També ha anunciat que els serveis jurídics al PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
1: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal.
16: Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
17: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys. No?
16: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
17: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat i hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
16: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat han enviat una carta al Papa Lleó XIV, que publiquen diversos diaris, per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
2: Continua el malestar per com el pontífex farà servir la llengua catalana en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos expresidents de la Generalitat, del Parlament i algunes entitats catalanes com el Barça, Òmnium i l'ANC han signat una carta adreçada al Papa en què li expliquen què és Catalunya. Aquest grup d'autoritats donen la benvinguda al pontífex abans que visiti Catalunya a principis de la setmana que ve i reivindiquen la identitat i la llengua catalanes.
1: Doncs a tot això, els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Viver.
18: Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
19: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
18: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
1: La visita també implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
2: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
1: I en el compte enrere per la visita que el pontífex farà a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
2: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
20: És possible que dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el Papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada mal, és una trobada familiar, una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que ho.
2: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al Si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb la visita del Papa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino.
21: Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
22: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
21: Una Bonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
1: I en territori, el Baix Ebre protagonitza el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic a Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló. Ha passat de 54 a 6 aerogeneradors més grans i amb més potència. Canal Terres de l'Ebre, Caterina Vinyó.
4: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de l'Escolla de Tes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
5: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
4: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
1: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius. La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores a Empordà Televisió, José Manuel Segade.
6: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sonia Hernández.
23: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència i que, doncs, en aquest cas, com en altres àmbits doncs, de la vida i de la ciència, les noves tecnologies ben aplicades ens aporten molt.
6: Sant Pere de Rodes és un dels 5 grans monuments catalans seleccionats per formar part d'aquesta iniciativa de transformació digital del patrimoni, que combina tecnologia, divulgació i educació per oferir una nova manera de conèixer la història del país.
1: I una troballa fortuïta a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Leonor Bartomeu.
24: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts, s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
25: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
24: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Sabadell busca aquesta nit, serà a partir de les 9, la remuntada contra el Real Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència. Per aconseguir-ho, tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que registrarà, per tant, un ple absolut a les graderies. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
3: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
2: I també a les 9 de la nit la penya rebrà el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts de final de l'ACB de bàsquet, amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar un tercer definitiu partit a victòria. En bàsquet, encara el Barça jugarà demà a ser en aquestes semifinals del play-off a Múrcia, en perdre el Palau Blaugrana contra l'equip murcià per 87-90 amb un final polèmic. Escoltem l'alent nord-americà del Barça, Will Clever.
4: Nosaltres tenim moltes ganes de complir dos.
5: The new day, the new game.
6: És un nou partit. Hem d'afrontar-lo com qualsevol altre partit de play-off, contra un rival complicat. Per guanyar com a visitant hem de ser més dur i jugar com un equip. És el que hem de fer.
5: What we gotta do, we can do.
2: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. El conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 i jugarà demà dissabte a les 5 les semifinals contra el vencedor del Nava Conca. El Barça és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva. En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol. Des de les 7 tenim en joc l'Igualada-Barça, amb l'eliminatòria empatada ara mateix a les Comas. Igualada 0, Barça 1, gol de Ferran Font. I a 8:45 el Calafell rep a Liceu el Joan Ortoll, obligat a guanyar per no tancar la temporada. I en waterpolo, demà a 5:45 de la tarda a la xarxa Més es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina. Serà el Natació Rubí, que aporta 3 gols d'avantatge, o al Barcelona.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: Ruta 66.
5: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
7: El Club del Country. The teardrops, and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
8: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972-54.
9: Bona tarda, són 8:15.
10: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
9: Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. Un govern que referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta. Jordi Fortià.
11: Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han creat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
12: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
13: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny. No és elles contra nosaltres.
14: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: Estabilitzat l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda, 30 dotacions dels bombers segueixen treballant a la zona.
11: L'alcalde de Montornès, Joan Carles Mingueza, parla de les possibles causes a l'espera de l'informe dels especialistes.
15: Hi ha una hipòtesi, però lògicament hem d'esperar que els tècnics doncs, facin l'informe, que facin l'estudi i emetin aquest informe. En un principi sembla que en una part de la teulada on hi ha plaques solars doncs, ha produït aquí l'incendi. Però, repeteixo, hem d'esperar que els tècnics facin l'estudi corresponent i emetin l'informe.
9: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez.
11: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació.
16: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia. vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
9: Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat envien una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
11: Els Mossos desplegaran el dispositiu policial més gran i rellevant que s'ha fet mai a Catalunya. El coordinador, Joan Salamanya, fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
17: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
9: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius.
11: Una iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història, per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores.
9: Empordà Televisió, José Manuel Segade.
18: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sonia Hernández.
19: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència.
9: I en esports, Toni Castro, el Sabadell busca la remuntada davant el Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió.
20: Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols i tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta. També aquesta nit la penya se la juga a l'Olímpic de Badalona contra el Baskonia per no quedar eliminada del play-off de la CB. El Barça d'handbol s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei i en hoquei, tercer partit del play-off de l'hoquei Lliga a 7 minuts pel descans, Igualada 1, Barça 1 i d'aquí una hora Calafell Liceo.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
9: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
21: Bona tarda. El temps d'aquest divendres ha canviat d'una forma molt evident respecte a ahir. S'han acabat les fortes tempestes i també la temperatura ha baixat. De fet, l'ambient ha acabat sent agradable i una mica càlid les últimes hores, però no s'ha enfilat gaire aquesta temperatura. Sí que podem dir que fins aquest vespre, a primeres hores de la nit, algun ruixadet local s'acabarà produint a cavall d'Osona, del Ripollès, de la Garrotxa i de la Selva, sobretot al voltant de la serralada transversal, però ruixats, ramets, molt isolats i poc destacables. Aquesta propera nit i el dissabte al matí despertarem amb núvols a la costa, sobretot la d'Aurada i la de Barcelona, amb algun ruixat local, que no ens sorprenguin perquè hi ha força números d'algun ramet en aquesta zona costanera. Després s'aniran trencant aquests núvols i durant la tarda del dissabte sí que apareixeran més ruixats, sobretot al Prepirineu, els més importants al Ripollès. I ja quan es faci de nit, en algunes comarques com el Solsonès o el Berguedà, la nit de dissabte a diumenge, algun xàfec també al Pirineu Lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
9: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
22: Hola, bona tarda, Lali. A aquesta hora queden encara alguns punts amb lentitud, amb aturades, tot i que ara ja a aquesta hora tot plegat ja comença a millorar. En el cas de l'autopista AP7 ens queda la zona entre Santa Perpètua i Granollers amb trams de lentitud, aturades intermitents en sentit nord, en sentit Girona. També a la C60 Argentona, en sentit Mataró i puntualment a l'autopista del Maresme també a la C32 a Mataró en sentit nord. A les dues rondes ara ja sí va millorant el trànsit en sentit Trinitat, tot i que queden punts trams amb lentitud a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Horta i a la ronda litoral de Zona Franca fins a la Barceloneta. I d'altra banda també ens queda trànsit intens a la C55 a Castellbell i Vilar, on aquesta tarda hi ha hagut un accident, ara ja però tot retirat, i el trànsit ja va millorant en aquesta zona també de la C55. És tot, bona tarda.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
9: Milers Milers de docents han tornat a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. Un govern que referma en la decisió d'aplicar el preacord signat malgrat el fracàs de la consulta.
11: Avui el sector s'ha manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies. Prop d'un centenar de docents ha fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital. I al Maresme, una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2.
9: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell.
0: Hi han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000 segons els sindicats. Professors i mestres han reclamat millores al sistema educatiu, han exigit la dimissió de la consellera Esther Niubó i han cridat proclames a favor de l'educació pública de qualitat.
2: Ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
3: Com a famílies avui hem volgut venir aquí, bueno, a donar tot el nostre suport perquè és una lluita que ve de molt lluny, no és elles contra nosaltres.
14: Ells diran que no i nosaltres diem que sí i continuarem lluitant, necessitem un canvi.
0: La vaga d'avui ha estat convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que ha recollit la negativa dels docents a la consulta sobre el preacord. Yolanda Segura reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
23: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure, admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar aquest conflicte.
0: Dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
24: Sembla que el govern no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
0: A la protesta s'han vist cartells reclamant recursos per la inclusió, menys burocràcia i reducció de ràtios.
9: Mentrestant, ho dèiem en portada, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord.
11: En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
25: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
11: Jiménez també ha lamentat que USTEC no hagi assistit a la reunió convocada avui pel departament, després de demanar-la ahir un cop sabut el resultat de la votació.
9: I de la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig.
11: Són declaracions a la xarxa.
26: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
11: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
9: Jornada de vaga general també a les biblioteques a les portes de la selectivitat, una aturada que serà indefinida els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari que depèn de la Diputació de Barcelona.
11: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga avui divendres.
9: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
27: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
28: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració, jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar i esperar.
27: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
9: Titular també d'aquesta tarda: estabilitzat l'incendi que aquesta tarda ha afectat la nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda. 30 dotacions dels bombers segueixen treballant a la zona. La nau ha col·lapsat, però no consten danys personals. Els treballadors d'Onda i de la resta d'edificis pròxims han estat evacuats. Vallès Visió, Albert Maspons, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Doncs segueixen els treballs que estan fent els bombers en aquesta nau d'Onda. Com bé dèieu, ja es troba l'incendi estabilitzat. Això sí, les tasques encara segueixen per donar per finalitzat aquest incendi que començava quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. El vent que bufava en aquells moments no ha ajudat gens a les tasques d'extinció. L'interior de la coberta ha estat una de les parts més afectades des de bon principi. També la coberta, de fet, una de les hipòtesis és que l'incendi s'ha generat a la coberta, just on hi ha les plaques fotovoltaiques. Les tasques segueixen, no hi ha hagut danys personals i els bombers segueixen treballant per extingir, per donar per acabat aquest incendi a la planta d'Onda Santa Perpètua.
9: Moltíssimes gràcies, Albert Maspons, per aquesta última hora des de Santa Perpètua de Mogoda. I titular polític: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent.
11: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
16: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez, y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
11: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
9: I a Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal.
6: Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
7: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que heu anat treballant durant aquests darrers anys.
6: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular, que rebutgen el nou model.
7: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
6: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
9: Òmnium Cultural, el Barça i expresidents de la Generalitat han enviat una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona.
11: Continua el malestar per com el pontífex farà servir la llengua catalana en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos expresidents de la Generalitat, del Parlament i algunes entitats catalanes, com el Barça, Òmnium o l'ANC, han signat una carta adreçada al Papa en què li expliquen què és Catalunya. Aquest grup d'autoritats donen la benvinguda al pontífex abans que visiti Catalunya a principis de la setmana que ve i reivindiquen la identitat i llengua catalanes.
9: I a tot això, els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellver.
8: Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
10: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
8: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
9: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors, que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per ús residencial. Jordi Casino.
12: Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
13: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
12: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
9: I en territori, les altes temperatures de les últimes setmanes han avançat de forma generalitzada la campanya de la sega i la recol·lecció del cereal a Ponent. Això preocupa els agents rurals, que temen que la campanya d'incendis agrícoles pugui ser molt complicada si no plou aviat en aquesta zona. Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
15: Així ho han traslladat durant la presentació del desplegament de recursos per a la campanya forestal 2026 a la regió d'emergències de Lleida, on el cos ja ha demanat als pagesos que no baixin la guàrdia i que comencin a segar els camps més pròxims als pobles per tal de protegir granges i masies, i així no calgui destinar mitjans d'extinció a salvaguardar infraestructures que podrien estar protegides. Llorenç Ricou és el cap dels agents rurals a Lleida.
17: Perquè que hagin de destinar tots els mitjans d'extinció a salvaguardar una granja quan podria estar totalment autoprotegida, això es demana que la prevenció d'incendis passa per tothom, però principalment per la mateixa gent, i sobretot la gent que viu al territori, que aquesta és la clau. S'han d'autoprotegir i el que no poden fer és esperar que vinguin allí 7 camions de bombers a salvar-los la casa si ells no han fet res abans.
15: Pel que fa a la campanya forestal d'aquest estiu, els bombers preveuen una activitat d'incendis molt condicionada per la sega i els episodis de calor intensa.
9: En cultura, el monestir de Sant Pere de Rodes incorpora una nova experiència immersiva que permet als visitants descobrir la història del conjunt monumental a través de la realitat virtual i de nous recursos interactius. La iniciativa forma part del projecte del govern Els Ulls de la Història per apropar el patrimoni cultural al públic amb eines innovadores. A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
18: Ens ho explica la consellera de Cultura, Sonia Hernández.
19: Voldria recalcar molt que al darrere d'això que estem fent hi ha recerca, està sustentat en la recerca, que parlem de personatges reals, però hem buscat la vida quotidiana. I a la vegada ens servim de les noves tecnologies, però que estan justament al servei del relat i al servei de l'experiència, i que, doncs, en aquest cas, com en altres àmbits doncs, de la vida i de la ciència, les noves tecnologies ben aplicades ens aporten molt.
18: Sant Pere de Rodes és un dels 5 grans monuments catalans seleccionats per formar part d'aquesta iniciativa de transformació digital del patrimoni, que combina tecnologia, divulgació i educació per oferir una nova manera de conèixer la història del país.
9: I el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, Conviure i Sobreviure, Brigades Internacionals i Multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro.
1: Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
2: Com una comunitat tan heterogènia com la de les Brigades Internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
1: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
3: També a la premsa es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè té la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
1: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
4: Notícies en xarxa. Esports.
9: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
14: Bona tarda, Lali. El Sabadell busca d'aquí poc més d'una hora, a partir de les 9, la remuntada contra el Real Madrid-Castilla a les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència per aconseguir-ho. Tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que registrarà un ple absolut a les graderies. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
20: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
14: I també a les 9 la penya rep el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de l'ACB, amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar un tercer i definitiu partit a Vitòria. De la seva banda, el Barça jugarà demà a les semifinals del play-off de l'ACB a la pista del Múrcia. Recordem que ahir va perdre el Palau Blaugrana contra l'equip murcià per 87-90 en un final polèmic. Escoltem l'alent nord-americà del Barça, Will Clyburn.
21: És un nou partit. Hem d'afrontar-lo com qualsevol altre partit de play-off, contra un rival complicat. Per guanyar com a visitant hem de ser més dur i jugar com un equip. És el que hem de fer.
14: I en handbol, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei. De fet, el conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 de 14 i jugarà demà a les 5 de la tarda a les semifinals contra el vencedor del Nava Conca. El Barça és el principal favorit per guanyar la que seria la 13a Copa del Rei consecutiva. Escoltem el jugador del Barça, Peter Sikusa, millor jugador del partit amb 6 gols.
22: Hemos salido muy, muy bien. Creo que al final hemos salido dormidos, pero como siempre somos un gran equipo. Creo que al final, si todos estamos al 100%, cada jugador está al 100%, podemos ganar a cualquiera, y hemos salido un poco adormidos, pero bueno, poco a poco, es el primer partido. Mañana semifinales, así que vamos a salir a tope.
14: En hoquei, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, el millor de 5. Des de les 7 tenim en joc l'Igualada Barça amb l'eliminatòria empatada. Ara mateix, a les Comas, partit al descans, Igualada 1, Barça 1. Gol de Matías Pascual per l'Igualada i de Ferran Font pel Barça. I a 2/4, el Calafell rep el Liceo al Joan Ortoll, obligat a guanyar el Calafell per no tancar la temporada. Escoltem l'entrenador de l'equip del Baix Penedès, Guillem Cabestany.
23: Nosaltres tenim moltes ganes de complir dos objectius. En primer lloc, que sigui un gran partit, com han sigut molts aquí a l'Ortoll, o les finals que hem jugat, o els partits de play-off que hem jugat a fora, i per tant esperem que l'afició i que l'equip donin el seu màxim per viure un altre partit històric.
14: I un apunt de tenis per acabar. El català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos disputaran demà a les 11 la final de dobles de Roland Garros contra Elio Vara i Paten. Serà la segona final consecutiva a París per a Granollers i Ceballos, que poden guanyar, atenció, Lali, el seu tercer gran slam.
9: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ruta 66.
2: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: producte de 66.
1: Hola família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts i espero que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Avui viatjarem des de la Gran Bretanya fins als Estats Units. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Comencem!
2: Ruta 66, el més nou.

Too Dangerous és una de les noves cançons de Cheese Kane, una noia anglesa que practica el hard rock melòdic amb aires dels 80, tot i la seva joventut. Aquí a la Ruta 66 la seguim des del seu debut ara fa 4 anys. I ara arriba el seu tercer àlbum d'estudi. La següent que punxarem dona títol al disc, Reckless.

Long Gone és una composició dels anys 80 de Lou Gramm, ex-vocalista dels Foreigner, que va deixar durant dècades al calaix un munt de cançons. Ara, aquest 2026, l'ha recopilat i editat. Release It és el títol d'aquest treball, que inclou 10 tracks. En una d'elles participa Bevan Campbell, dels Def Leppard, la que s'anomena Young Love.

Tell Your Mother Down, composició de Brian May per la seva banda Queen. D'això fa 50 anys. A Day in the Races, el cinquè àlbum de la banda anglesa, es va editar l'any 76. 10 cançons de hard rock, 5 van ser triades com a single. Com aquesta que va escriure el vocalista Freddie Mercury. Parlem de Somebody to Love.

One Vision. Continuem amb els aniversaris dels àlbums de la banda britànica Queen. Ens trobem a l'abril de l'any 1986. En aquest cas, ens trobem amb un disc que inclou pop rock, ideal per les emissores de freqüència modulada del moment. A dins trobem himnes com Friends Will Be Friends i la que dona títol a tot el registre, A Kind of Magic.

The Other Side of Blue. Ha tornat la cantautora de Kansas, Melissa Etheridge. L'acabem d'escoltar duet amb Chris Stapleton, un dels més destacats artistes de country blues. Rise és el títol del seu 17è àlbum d'estudi. La rockera s'acosta més al country rock i a l'americana en aquest treball, amb la producció de Shooter Jennings, fill del legendari Waylon. Anem per la segona de Melissa Etheridge, Been Alive.

I've Still Got You. Des de Carolina del Nord, un dels referents de la música americana des de fa moltes dècades, Jim Lauderdale, amb un track que pertany al seu nou àlbum. I per acomiadar-nos, des de Nashville, Tennessee, una cançó de la ja veterana Ashley Monroe, que segueixo des dels seus inicis ara fa 20 anys. Amb la seva nova composició, I Hate Nashville, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Què és ens patina l'embrague?
1: És un dia de sol.
2: És Neurobic.
3: Neuro què?
2: Sí, agilitat mental.
0: És salut mental, empatia, mindfulness.
1: Au, una altra patinada.
0: Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
1: Ah, doncs sí que ens sona ara que ho dius.
3: Ei, i carpe diem.
2: Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
3: Ara sí que l'hem fet grossa.
0: I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
1: Això ja m'agrada.
3: A mi també.

0: Benvinguts i benvingudes a Ens Patina l'Embarague, l'espai on les converses agafen velocitat i les històries ens porten per camins inesperats. L'educació no és una preparació per la vida, l'educació és la vida mateixa, deia en John Dewey.
1: Avui ens acompanya una persona que va agafar un camí professional inesperat en un moment de la seva vida. Ens compartirà els seus projectes i les seves ganes d'oferir oportunitats d'aprenentatge. Ajusteu-vos al cinturó que comencem. Abans ens presentem als locutors que avui participarem en directe.
2: Hola, sóc en Daniel.
1: Bona, sóc en Saül.
3: Bon dia a tot el dia, sóc en Josep. Aprofitem per saludar-los, saludar a la nostra companya Anna, que avui ha vingut com a observadora, i esperem que aviat pugui locutar com jo, que avui m'estreno. Benvinguda, Anna.
1: Comencem l'entrevista professional amb el nostre convidat, el senyor Xevi Planella, director de l'Estudi Mecanogràfic Audiovisual Gironí. Benvingut.
4: Bon dia.
2: Hola, Xevi. Mira, hem preparat unes preguntes per tal de saber una mica més sobre la teva tasca professional.

0: Què és l'EMAC i com heu canviat des dels inicis?
1: Bueno, l'EMAC el funda el meu pare el 1980, en fa l'EMAC de Girona, també en fan a Figueres i a l'altre Olot. El de Girona ha quedat a la família, el porta la meva germana durant 10 anys. A l'any 95 hi ha un relleu, la meva germana no pot seguir, l'agafo jo, i a partir d'aquí doncs hem anat fent camí. Estem al 2026, vol dir que des del 1980 fins ara portem 46 anys treballant.
2: Quins cursos oferiu i quin curs és el més demanat?
1: Nosaltres vam néixer com una acadèmia de mecanografia i en aquell moment, parlant del 1980, que fa molts i molts anys, es portava molt el que era la taquigrafia i el tema de pràctiques d'oficina, però la vida va evolucionant. Llavors, nosaltres, el nostre fort segueix seguint la mecanografia, perquè aprendre a teclejar sense mirar el teclat i amb tots els dits permet guanyar molt de temps. Llavors, aquest és el puntal fort. I amb el temps hem anat evolucionant. Hem tret la taquigrafia, que està en desús, i va néixer la informàtica i va haver-hi un boom als anys 90 de la informàtica. Llavors, t'has d'anar adaptant a tota l'evolució que hi ha dintre de l'educació i l'ensenyament.
2: Quin tipus de reforç podeu oferir als vostres alumnes?
1: Bueno, específicament com a reforç, tot el tema de suport escolar, bàsicament, que el nen aprengui a estudiar, que optimitzi el temps d'estudi. Hi ha vegades que per estudiar un tema hi ha algú que pot trigar una hora, però si té unes pautes o unes tècniques associades a aquest aprenentatge, pot fer-ho molt més reduïdament. I de suport, això, el tema de suport escolar. Ara, nosaltres oferim tot el tema de la mecanografia, la informàtica, les tècniques d'estudi. És bàsicament buscar cursos que la gent l'ajudi a l'àmbit laboral o a l'àmbit de si està estudiant, guanyar temps al temps.
3: Pel que fa a l'àmbit empresarial, quines són les assignatures i matèries en les quals oferiu suport? A part d'això esmentat, clar.
1: Sobretot treballem amb alumnes de primària. En el pas de primària a secundària hi ha un salt molt gran. Jo recordo que a la meva època, a 14 anys, acabaves l'EGB i t'anaves a fer un primer d'FP, un primer de BUP. Avui el nostre sisè, el meu sisè, amb 12 anys se'n va a un institut. A vegades hi ha un decalatge que l'alumne que ens ve a l'acadèmia encara no ha fet aquest pas de maduresa, perquè té 12 anys, no en té 14 com podia tenir jo a la meva època. Llavors hi ha un salt entre la primària i la secundària, per tant, una de les coses que intentem ajudar sobretot és en aquest pas. Per tant, és aquí on te pot ser a vegades fiquem més incís, no?, de guanyar el temps.
3: Entenc. I, per exemple, comptabilitat per adults, etcètera,
1: això també...
3: ens paieu fins a tot això?
1: Sí, això també és una cosa que ha anat evolucionant, perquè jo faig la carrera d'empresarials, llavors els primers anys que agafo l'acadèmia una de les coses que fem és donar molt de suport universitari. Els meus companys de carrera van acabant, fins que no troben una feina que s'ajusta a el que havien estudiat, venen a l'acadèmia a fer classes, i fem classes de totes les matèries d'empresarials, d'ADE, d'econòmiques, i també d'altres assignatures, d'altres carreres, on hi haguessin assignatures que poguessin oferir el suport que demanaven, per exemple les matemàtiques de qualsevol carrera, no? També hi ha el meu germà, que durant uns anys m'ajuda molt, perquè ell és físic, i llavors... m'ha pot donar sortida a totes les carreres d'enginyeria on hi ha física i química. Però també hi ha, és com tot, a vegades si vols abarcar moltes coses acabes fent moltes coses i potser no en fas cap de bé, i a vegades centrar-te en allò que tu realment veus que el servei que estàs oferint és el bo i adequat, sense parar distreure't amb altres cursos o formacions, penso que és més honest per les famílies o per la gent que ens fa confiança. Llavors ens hem centrat molt en coses que nosaltres creiem que donem molt bon servei des de fa molts anys, i les altres van i venen. Vull dir, també fèiem oposicions, has de tenir bons formadors. La gent també va fent anys i això també va evolucionant. Si tu tens un formador de confiança que acaba una edat que ja no vol donar aquella formació, costa molt a vegades trobar un relleu. Per tant, ens hem focalitzat molt en coses que nosaltres creiem que la gent que dona el servei de formació és vàlida, i ens hem focalitzat en aquestes tres branques que t'he dit anteriorment.
3: Això sobreentén. Aquesta empresa familiar té continuïtat de cara al futur una vegada et retiris?
1: No ho sé. No ho sé, la veritat és que no ho sé. No és quelcom que li hagi donat voltes,

0: Jo soc molt de viure el dia a dia i a més soc una persona relativament patidora, pateixo bastant per tot, per tant el dia a dia a vegades no em fan més enllà de 3 mesos, que és per fer planificacions del trimestre, no per pensar d'aquí 10 anys què passarà amb l'acadèmia. Per tant, m'agrada més el que estic fent i la planificació que és més propera, que la tenim d'aquí al trimestre vinent o d'aquí 2 trimestres, doncs més o menys anar-la planificant tot de manera correcta, no pensar d'aquí 6 anys si algú dels meus fills agafarà o no agafarà l'acadèmia o alguna de la boda. No, no hi dono voltes d'això, sincerament.
1: Partida a partida, no?
0: Partida a partida, com diu.
2: Com has viscut o vist l'evolució del paquet Office des dels teus inicis, des dels seus inicis fins a l'actualitat?
0: Bueno, aquest és el món tecnològic i vosaltres, que alguns de vosaltres heu estat amb mi des de fa temps, ja veieu que evoluciona molt ràpid. Hi ha programaris que no existien fa 5 anys i el que tenim la memòria de quan jo començo l'acadèmia, que és el Windows 3.1, l'MC2, comença a haver-hi un Linux que dona suport a les xarxes, ha evolucionat tot molt i crec que evoluciona cap a facilitar la tasca a l'usuari. És a dir, no t'ho compliquen excessivament, sinó que les eines que incorporen al programari són més còmodes de treballar i més àgils, i fan fer més virgueries també, vull dir, són coses així. Per dir una cosa, quan jo agafo l'acadèmia, bàsicament es basa en el Windows 3.1 i el paquet ofimàtic, i hi havia l'OpenOffice. Llavors, al cap d'un parell d'anys, comença a haver-hi un boom d'internet. Era tot nou, havíem d'anar amb un mòdem petit, que anàvem amb la línia telefònica, que si et trucaven, o sigui, era un altre món. Avui en dia tot això ha canviat molt, surten programes que et fan vídeos amb intel·ligència artificial, o hi ha programes que pots fer pòsters i qualsevol cosa. Abans hi havia un dissenyador que feia això, no la gent. Avui ho diu, pot fer tothom a casa. Des del punt que un ordinador ha acabat siguent com un electrodomèstic més, perquè qui més qui menys, sobretot els nens que van a l'institut o així, li donen el portàtil per fer les tasques. Des d'aquest punt han començat a sortir programaris per facilitar molt les coses.
2: Com vareu sobreviure a la dura època de la pandèmia pel Covid?
0: Mira, doncs quan penso en aquesta pregunta em venen molts de records. Va ser dur, perquè com tots és una cosa que hem passat i hem viscut. A nosaltres ens van tancar l'acadèmia, el primer any va ser duríssim, vam estar des del març fins al mes de juny tancats. Jo, per la formació que faig jo i per la meva manera de ser, no creia en la formació online tampoc, perquè crec que sóc dels que penso que l'alumne, si té una persona propera que el guia, se sent més còmode, i si té un dubte a distància no saps mai si l'alumne està fent una cosa o n'està fent una altra. Però jo sóc una persona molt propera, però els 3 primers mesos això tampoc ho pensava. Ens va fer molt de mal el segon tancament a lo que és a nivell acadèmic, perquè a l'estiu ens van obrir, però si us en recordeu ens van tornar a tancar al cap de poc, va haver-hi un rebrot, i vam tenir la sort de que les escoles i els instituts estaven oberts. Llavors van dividir les classes amb el nombre d'alumnes que deia el departament, i això ens va permetre poder continuar la tasca. Però van ser moments molt i molt complicats, i el que sí que he agraït sempre, perquè això ho faig molt, és la gent que ens va fer confiança, perquè hi ha gent que va seguir tot i estar aturats, quan es van poder obrir van tornar a venir. Això ens va donar molta força. També la Fundació Drissa van poder continuar fent cursos amb vosaltres, amb aules amb espai reduït, amb grups reduïts a l'espai de la Fundació, i fèiem classes allà. Per tant, va ser una època complicada i dura per tothom, a tots els nivells, emocional, econòmic, laboral, però bueno, som aquí, no?
1: Sí. Què és allò que més et motiva de la teva feina?
0: Ajudar els alumnes. Això és una de les coses que amb els anys, quan m'heu preguntat quin és el meu canvi i tot això de la docència, jo crec que la vida, si ens ajudéssim entre tots, seria molt fàcil. I jo tinc la sort que els meus alumnes també m'ajuden molt. No és una cosa que diguis, no. Jo crec que trobar sinergies és el més maco de la vida. I llavors tu has de fer els possibles perquè la gent que ve a fer un curs estigui còmoda i que rigui quan toca riure, però que ens fiquem serios quan toca ficar-se serios. Vull dir, una miqueta com aquí a la ràdio, no? Que podem fer una broma, però hem de fer les respostes que toquen. Llavors, el que més m'agrada de la meva feina és poder ajudar.
1: Ara que està en boca de tothom, què en penses de la IA?
0: totes les revolucions porten pros i contres, totes, i jo crec que la IA és una eina que evidentment ajudarà a molts sectors de la nostra societat, però hi ha altres sectors que penso que si se'n fa un mal ús ens pot complicar una miqueta la vida. Llavors, com que tothom és com és, tothom decidirà quin ús en fa, però jo un nen de 14 anys no pot fer els deures amb IA, per dir una cosa. Un nen de 14 anys ha de llegir un llibre i fer un resum perquè li han encomanat, no demanar a l'IA que li faci un resum d'un llibre, per exemple, o resoldre un problema de matemàtiques. Jo penso que hi ha sectors que s'ha de controlar molt. Ara, evidentment, és un gran avenç i segurament ens ajudarà molt en sectors concrets, medicina... O sigui, jo crec que ben portada és una revolució, això.
3: De quina manera t'agrada impartir les classes?
0: Bueno, com estem fent aquí a la ràdio, participant entre tots. O sigui, jo m'agrada... vosaltres veniu amb mi, ho sabeu, m'agrada, evidentment, explicar un temari, però fer partícip a l'alumne, preguntar i donar graus d'autonomia, perquè un aprèn quan és autònom, i això és així. Vull dir, si algun tio fes una cosa i tu la fas, doncs la fas perquè te la diuen, no perquè tu l'hagis après.
3: Llavors, és una distesa, a més a més.
0: Correcte, i vosaltres que veniu sabeu que les classes intenten ser divertides. Quan toca aquest punt d'això, fem aquells descans que sempre va bé per desconnectar una miqueta.
3: Sí, em consta. D'acord, doncs. Molt sovint heu de renovar el material de l'EMAC?
0: Sí, el que passa és que pel tipus de programari que fem nosaltres podem allargar el que són els equips electrònics i ordinadors, teclats, o sigui, sí que s'ha d'anar fent perquè és una cosa que s'ha d'anar fent, però no ha de ser de manera molt continuada. I de fet, també vosaltres com a usuaris ho sabeu, que nosaltres quan fem canvi de material, jo proposo als meus alumnes, si algú els vol emportar un dels ordinadors que jo canvio, perquè em faci ús ell, perquè són ordinadors que encara tenen vida útil, per tant, us ofereixo, perquè jo faig un canvi perquè he de ficar un programa que potser em demana més, però per fer un Word a casa aquell ordinador t'anirà bé.
3: Ben trobat.
2: És fàcil ser autònom i portar la gestió del centre?
0: Amb l'edat cada vegada és més difícil, però suposo que és amb tot això, vull dir, l'energia, l'empenta que un té encara hi és, però costa més temps fer les coses. Saps el que vull dir? T'he preparat una classe a vegades, si ho has de fer en 30, potser ara destines 45 minuts. Bueno, jo crec que els autònoms, jo crec que qualsevol treballador va veient que amb la seva evolució hi ha coses que els fa per inèrcia i relativament ràpides, però a vegades veus que la feina s'acumula. Jo crec que és un component de l'edat, això.
2: Com d'eficaç és ajudar els alumnes a nivell personal?
0: Molt. Jo particularment veig a l'alumne com una persona en qui hem d'establir un vincle perquè el que vingui a fer a l'acadèmia li generi un retorn que pugui aplicar el dia de demà, i per mi és el més important. El que deia abans d'un comença amb 20 i pocs anys agafant una acadèmia i té una visió, i amb 50 en tens una altra de visió, i el més enriquidor en la meva feina és poder formar la gent, ajudar-los.
1: Ens pots explicar com va sorgir el vincle col·laboratiu amb Fundació Drissa?
0: El vincle col·laboratiu neix a través de la Gemma, que treballa a Drissa, que ja ens coneixíem. Ella ve durant dos estius, porta un dels seus fills i em proposa això. Creu que tinc un perfil que es pot ajustar a lo que és la formació que podem oferir a Drissa. M'ho planteja, jo és que com que no hi havia caigut mai tampoc a plantejar, dir, vaig a tocar la porta de la fundació per dir, puc fer aquests cursos, sinó que va ser una cosa que va sortir, i me n'alegro molt de que m'oferís, tot i que en el moment que m'ofereix soc cert una mica escèptic, perquè no sé, no l'he fet mai aquesta formació. Llavors vosaltres el primer dia que feu el programa de ràdio tampoc sabeu com anirà, o sigui, llavors és de les coses que realment em sento més orgullós, que aquesta persona hagués fet confiança i m'oferís això, perquè la veritat és que han estat 7 anys, em sembla que portem junts, que a nivell personal he crescut molt també.
3: Ara que ve l'estiu, parlem una mica del vostre casalet formatiu. Quines són les activitats docents que oferiu als nens?
0: Bé, és el que més o menys és el que he dit abans, no vull ser repetitiu, que igual l'entrevista avorreja la gent, però vull dir, bàsicament el que es tracta és de fer guanyar temps al temps a l'alumne que vingui, no? Llavors tenim tres maneres de fer guanyar temps a l'alumne, que és que teclegi de pressa i no amb dos dits, és a dir, teclejar amb dos dits pots trigar a fer un full una hora i mitja, però si teclejar amb tot el dit igual trigues mitja hora, per tant guanyes una hora de vida per fer altres coses. Per tant, busquem que la mecanografia ho aprenguin, la informàtica, perquè tu decideixis com fer el treball, en quin programari usar, i que quan faci servir un programari, ara que feu el curs d'informàtica, sabeu que per ficar segons quina comanda la busquem més ràpid que no pas quan no ho sabíem. Per tant, busquem agilitzar també el procés de realització del treball, i el que deia abans, les tècniques d'estudi, que el que busqué és que l'alumne sàpiga fer esquemes, que l'alumne entengui el que són els mapes conceptuals, que l'alumne sàpiga sintetitzar, tot això perquè a l'hora d'estudiar guanyi temps. Per tant, busquem que invertim en temps. Sí. Els pares i mares inverteixen en diners, però l'alumne inverteix en temps, i que aquesta inversió tingui un retorn. Tant als pares que han dit, o sigui, he aprofitat el meu fill o la meva filla ha aprofitat els diners, com l'alumne que ha fet, home, abans trigava dues hores de fer-ho i ara trigo mitja hora. Per tant, busquem això.
3: I tant. I per acabar, tema xarxes socials, en quines us podem trobar?
0: Nosaltres, bueno, jo les xarxes socials és quelcom que tampoc em faig molta difusió, però estem Facebook, Instagram, X, però no fa... avui he pujat una publicació perquè hem acabat totes les escoles del segon semestre i em pujo quan pujo una notícia a la web, però aquestes tres, el Facebook, l'Insta i a X.
3: D'acord.
2: Molt bé, Xevi. Hi ha alguna altra cosa que vulguis afegir abans d'acabar aquesta primera entrevista?
0: La veritat és que no, perquè m'heu fet sentir molt còmode. I la veritat és que amb les preguntes que hem fet jo crec que hem donat resposta a el que realment havíem d'explicar, no?
2: Molt bé, doncs en una estona curta tornem amb tu per fer-te unes preguntes més divertides, d'acord?
0: Ah, ja pateixo, eh?
2: No.
0: Ah, vale.
2: Vinga. Gràcies. Donem pas a les seccions personals.
4: Fins a l'infinit, més enllà, amb en Patina d'en Braga.
5: Molt bones a tots i totes. Aquí en Jordi amb la secció de Heavy Mental. Amb tots vosaltres una setmana més aquí ens patint l'embragué. La banda alemanya de metalcore The Narrator va llançar el seu esperat segon àlbum Phosphor fa apenes dues setmanes. El nou disc analitza en 10 pistes el pes emocional d'un món en crisi amb una intensitat crua i catàrtica. Explora temes com l'esgotament intern, la resiliència, paraula que ens agrada molt aquí ens patina, i una molt prima línia entre l'esperança i l'autodestrucció. Segur que en donarà per parlar. Avui us porto Iron Grip, una de les cançons més potents del disc. Representa entre les seves lletres la fermesa necessària per no rendir-se davant les pressions externes i les crisis de salut mental. Ara us deixo gaudir de The Narrator amb Iron Grip.

Bon dia, patinadors i patinadores. Soc en Javier i avui us parlaré sobre alguns actors i actrius vegans. Nombroses cares conegudes a nivell nacional i internacional han adoptat una dieta i estil de vida basada en plantes. Els motius principals d'aquestes eleccions són l'ètica i el benestar animal, la sostenibilitat ambiental i la salut personal. Al panorama nacional tenim Dani Rovira. L'actor malagueny és un dels abanderats del veganisme a Espanya, destacant la tranquil·litat mental i emocional que li aporta aquesta decisió. Clara Lago va adoptar el veganisme per motius ètics després d'informar-se sobre el maltractament animal i l'impacte mediambiental. Pablo Puyol, actor, cantant i col·laborador actiu amb entitats com Igualtat Animal. Penélope Cruz, actriu madrilenya, va fer una transició progressiva des del vegetarianisme fins a consolidar un estil de vida vegà i ecològic. Al panorama internacional tenim Joaquín Fènix, vegà ètic des dels 3 anys i un reconegut activista antiespecista que utilitza la seva fama per defensar els drets animals. Natalie Portman, una de les referències més antigues a Hollywood, advoca per al veganisme des de fa més de 2 dècades. Brad Pitt, l'actor, ha manifestat públicament la seva postura ferma contra el consum de carn. Ariana Grande, la cantant pop, ha adoptat aquest estil de vida ajudant activament santuaris i d'animals. Brie Larson, l'actriu guanyadora de l'Oscar, manté una alimentació basada en plantes per millorar el seu rendiment físic i control de pes. Billie Eilish, l'artista, és una de les veus més joves influents utilitzant les seves xarxes socials per promoure el veganisme. I això és tot per avui, patinadors i patinadores. Espero que us hagi agradat.

Benvingudes, patinadores. Avui en Jimmy parlarà d'un viejo recuerdo, l'Alice Cooper, amb una trajectòria musical de més de 50 anys, de música i espectacle, sent un dels pioners en fer servir el cuir i el maquillatge a l'escena del rock, sent, a més, pioner amb el rock psicodèlic, però avui en dia encara fa música, però tirant més al glam rock. Als inicis va ser criticat per l'Elvis Presley, dient que mai seria un bon músic, fent de les seves crítiques un grup de seguidors que eren els més esbojarrats. I ho deixo amb el tema Million Dollar Baby. Fins la propera.

0: sóc en Saladin, avui us parlo del Paris Saint-Germain. PSG és l'actual bicampió de la UEFA Champions League després de conquerir els títols de les temporades 2024-2025-2026 sota la direcció tècnica de Luis Enrique. El club parisienc ha aconsegut trencar la seva històrica sequera europea encadenar dos campionats consecutius. El club francès té dos títols, un subcampionat, la màxima competició europea. Temporada 2024-2025, campió al PSG, va aconseguir la seva primera orelluda de la seva història el 31 de maig de 2025 amb una contundent històrica golejada per 5-0 davant de l'Inter de Milán. Aquell any l'equip també va signar un triplet en guanyar la Ligue 1 i la Copa de França. Temporada 2025-2026, campió, l'equip va defensar amb l'èxit la seva corona el 30 de maig de 2026 al Puskás Arena de Budapest després d'empatar 1-1 al temps reglamentari contra l'Arsenal. El PSG es va imposar per 4-3 a la tanda de penals. Espero que us hagi agradat. Adeu, fins la propera.
1: Ens patina l'embrague.
2: Bones patinadores i patinadors, sóc en Daniel. Avui us porto la cançó Rocketman, interpretada per Elton John. La lletra, escrita per Bernie Taupin, company de composició d'Elton John, utilitza la metàfora d'un astronauta que va a l'espai per explorar temes d'aïllament, la desconnexió amb la vida quotidiana i la pressió de les expectatives alienes. El protagonista de la cançó s'enfronta a la societat i al distanciament de la seva vida a la Terra, simbolitzat per l'espai exterior. Hi ha una part que es pot interpretar literalment per estar a l'espai o suggerint un estat de desconnexió emocional o mental. La menció de mar com un lloc impossible per la vida familiar reforça la idea d'aïllament i la incomprensió cap al seu treball, que encara que admirat no és plenament comprès per ell ni pels demés. Descriu un estat amb la sensació d'un viatge sense fi i la dificultat de tornar a connectar amb la seva vida anterior. Revela una crisi d'identitat on se sent incomprès i atrapat en una imatge que no reflexa el seu verdader ser. La cançó és un reflex de la lluita interna entre la identitat personal i la imatge pública. I fins aquí la meva secció. Desitjo que us agradi la cançó.

0: patint l'embragué, la nostra fortalesa emocional és sintonitzar amb l'harmonia. És a dir, apreciar el que ens envolta.
1: Hola patinadors i patinadores, sóc en David. Avui us parlaré del grup de música ABBA. ABBA és un grup de música pop més exitós de la història, originària d'Estocolm, Suècia, i activat entre el 1972 i el 1982. Famós pel seu estil europop, harmonies úniques, i està format per Agneta Falsko, Annie Hrid, Lindstad, Frida, Bjorn Ulvaeus i Benny. ABBA va ser un grup musical de popularitat i ventes a nivell mundial, entre 180 i 400 milions de còpies. El grup musical més important de Suècia. El grup de música suec tenia influències de folk i rock i abordava temes com l'amor, el romanticisme. I ara us deixo amb la cançó d'ABBA, Chiquitita, i fins la pròxima, patinadors i patinadores.

0: Continuem amb el programa d'avui amb el nostre convidat, el senyor Xevi Planella, director de la MAC a Girona. Ara donem pas a unes preguntes més divertides i informals. Estàs preparat?
1: Sí, sí.
0: Doncs som-hi.
2: Ara que arriba l'estiu, on t'agradaria viatjar i quant de temps?
1: A mi hi ha un lloc que m'agrada molt anar-hi, tant si és a l'estiu com si és a l'hivern, i cada vegada tiro més cap a llocs del nord, i tot el que és la zona d'Islàndia, per exemple, que hi he estat alguna vegada, doncs seria un bon lloc per anar i perdre. No,
3: de quina manera et desfogues quan estàs estressat?
1: Bona pregunta aquesta, perquè l'estrès és de mal portar, eh? Depèn, o canto, o si em ve d'aquí i vol fotre un crit, no ho sé, depèn del moment.
0: El teu somni és aixecar la Champions amb el Barça?
1: Sí, que ha estat molt bona. Però jo, aixecant-la jo.
0: Ja.
2: Si haguessis d'escollir entre aquests plats de menjar, quin seria? Macarrons de l'àvia, calçots amb salsa romesco, lluç a la biscaïna o botifarra amb mongetes?
1: Mira, dels quatre n'hi ha tres que segur que sí. Jo no sóc gaire de peix, per tant el lluç no, però els calçots em porten molt bons records, per tant segurament agafaria els calçots. Sí.
3: Quin és l'esport que t'agrada més? En practiques algun?
1: L'esport que m'agrada més és el futbol, i practicar no practico gaire cosa actualment, tot i que m'hi hauria de ficar-hi perquè és important fer esport.
0: Què li demanaries a un geni dels desitjos si li haguessis de demanar un sol desig?
1: Aquesta ja... Però aquesta me l'havia d'haver preparat, no? Perquè aquesta és una pregunta...
0: Pots fer passaparaula, eh?
1: No, felicitat.
2: Molt bé. Amb quin heroi o villà t'identifiques més? Hèrcules o Hades? Thor o Loki? Batman o Joker? Princesa Aurora o Malèfica?
1: Thor i Loki.
2: Molt bé.
3: Si et donessin a escollir viure entre aquests videojocs, quin seria? Sims, Pac-Man, Street Fighter, Warcraft?
1: Bueno, jo no, de videojocs no en domino, però Pac-Man també em porta records d'infància, perquè tenia una maquineta que et passaves bastant de temps entretenint-te menjant boletes, però segurament el Pac-Man porta records d'infància, això.
0: Vale. T'agrada col·leccionar coses? Si és així, el què?
1: Bueno, ara com fèiem la pausa t'he comentat que com que surten cançons dels anys 70, a mi m'agradava molt la música. Bueno, m'agrada molt la música, i va haver-hi una època que col·leccionava molts de discos. Era una cosa que m'agradava molt. Bueno, jo amb la meva dona, la Laura, pues, anàvem a botigues a buscar discos i trobàvem alguna cosa que teníem en una llista apuntada. Però col·leccionar discos és una bona cosa.
2: Molt bé. Quina estació de l'any, quina de les quatre, vaja, t'agrada més i per què?
1: Abans m'agradava molt la primavera. Sí. I ara cada vegada m'agrada més la tardor. Mira, suposo que són coses de l'edat, però ara me quedaria amb la tardor.
2: Les variants de marrons, potser, no?
1: De marrons, del temps, els bolets.
2: també, clar.
1: Que ja en parlem a classe alguna vegada, anar-ne a buscar.
2: Sí que és veritat.
1: Sí que en parlem, sí. Bueno, no, però vull dir, abans la primavera és sortir de l'hivern, que és molt fos, molt tristot, i ja comença a sentir les orenetes cantar, i ara m'agrada més això, passar l'estiu, que normalment són molt calorosos, i passar la calor i començar a fer coses més
2: les
1: de tardor.
2: Les festes de Sant Narcís, suposo.
1: També.
2: Molt bé, doncs.
3: Quan va ser l'última vegada que vas anar al cinema i quina pel·lícula vas anar a veure?
1: Aquesta és una bona pregunta perquè no ho recordo.
3: Jo tampoc.
1: Per tant, deu fer bastant de temps que no hi vaig. L'última pel·lícula, no sé si va ser Avatar, i vam anar-hi amb la meva, amb la Laura, però no et vull dir una cosa per una altra, per tant podria dir passa paraula perquè no me n'en recordo, no?
0: L'Avatar fa...
1: Bueno, Avatar no sé quanta versió l'han fet, no?
0: La primera no. És com has dit que feia molt temps,
1: però és que fa, de l'última deu fer bastant de temps, no? Però jo diria que fa bastant que no vaig al cine. Al cinema, sí.
0: Molt bé, hem d'anar acabant aquesta entrevista. Moltes gràcies per haver vingut al nostre programa i esperem poder trobar-nos en un altre moment.
1: Jo ha estat un plaer i us vull agrair primer de tot la vostra amabilitat i la vostra ajuda, i sobretot m'ha fet molta il·lusió que em convidéssiu. Ens veiem cada setmana amb vosaltres, avui els que som aquí ens veiem aquestes setmanes en concret, però m'ha fet molta il·lusió que penséssiu en mi per poder entrevistar. Moltes gràcies a vosaltres, sou molt amables. Vinga,
0: vale, gràcies.
1: Parlem, adéu.
3: Hem arribat al final d'aquesta entrevista i hem tingut la sort d'haver compartit aquesta estona amb en Xevi. Comunicar no és només es tracta de parlar i escoltar. La comunicació és com la respiració. Comuniquem sense parar, fent frases i gestos amb alegria i felicitat.
0: Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. A vosaltres, que ens escolteu, a les ràdios amigues que ens difonen i a tot l'equip de ràdio de la Fundació Drissa. Ens retrobem ben aviat amb més convidats i converses, noves històries i, com sempre, en l'embragatge a punt de patinar. Fins la setmana vinent,
3: patinadores i patinadors.

0: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una invasió, l'hora d'en Joan Jumpy Good.
1: What are we waiting for? Let's have some music.

U-S-A-M-A-M-A-A-U-S-U-R-M-A-B-U-S. Marvelous. Marvelous.

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, què tal? Una edició més. Arriba Hot Dance 80 a la vostra sintonia. Avui farem un programa dedicat a la música dance dels 90. I és que ens agrada fer 80s, 90s, funkies. Ja sabeu que ens agrada remenar tota la música des del començament de l'època dance fins a presentar novetats. Normalment presentem temes dels 80, però com hem dit, avui començarem amb música dels 90s.

Doncs ballar cançons tan importants com aquesta de Me and You, d'Alexia. O aquesta, Buscant un àngel. Ells són els Real Life.

Quins records que ens porta la música de Real Life, Send Me an Angel. Anem a escoltar una dona que va triomfar amb aquesta cançó i no va fer grans coses, però això sí, això va ser un hit. Ella és Lonnie Gordon i això és Happening All Over Again des del teu programa Hot Dance 80.

0: Dues discogràfiques es disputaven els millors artistes a la dècada dels 80 i dels 90. Estem parlant de Max Music i de Blanco i Negro. Blanco i Negro editava això. Forty Niners, i això és Touch Me. Una cançó dels 90, però estem escoltant ara un remix editat al 2010.
1: Tres maneres de posar-te en contacte amb nosaltres: Facebook, Twitter, correu electrònic, adreça hotdance.

que varen triomfar a dues dècades, no podien ser uns altres que els que estan sonant. Technotronic. El Palm of the Jam es va editar el 1989. I després, als 90, al començament dels 90, triomfaven a les pistes de ball amb cançons com aquesta, el Get Up Before the Night is Over.

Això és el teu programa Dance, el teu programa setmanal de 60 minuts, en el que recordem la música que triomfava a les pistes de ball ja fa unes dècades. Avui estem recordant la dècada dels 90. Amb música com la de Technotronic o la d'Alexia.

Avui el Hot Version escoltarem Missing, una cançó original d'Everything But The Girl, un duet anglès format a la ciutat de Hull el 1982, composada per la seva veu principal i en ocasions guitarrista Tracy Thorn i el guitarrista, solista i vocalista Ben Watt, molt recordats pel seu àlbum Amplified Heart. Varen publicar l'estiu de 1994 especialment l'exitós tema Missing, que escoltarem avui. A més, són parella i són molt reservats en la seva relació i la seva vida personal. Anem a escoltar aquest gran èxit d'Everything But The Girl.

Todd Terry va néixer a Brooklyn, Nova York. És DJ, productor i remesclador de música electrònica especialitzat en l'estil house. Degut a la seva gran influència com a pioner del house i la seva maestria tècnica musical, Todd Terry és anomenat pels seus seguidors a Serrims com el déu Todd Terry. Les produccions de Terry poden descriure's com una variada col·lecció de samples barrejant els sons de música disco clàssica amb el son més introspectiu del pioner Chicago House de principis de la dècada dels 80. I alhora, doncs, demostrant el que és capaç de fer, perquè té un segell molt i molt personal.

Fins aquí ha estat el Hot Version d'avui, dedicat a un tema de la formació Everything But The Girl i remixat per tot Terry. I al Hot Dance 80 seguim amb més històries.

0: El ritme, la canya, la força d'aquest single. Paul Love. És la música de Double D. Això és record de Hot Dance 80. El teu programa en el que et pots posar en contacte amb nosaltres de tres maneres.
1: Tres maneres de posar-te en contacte amb nosaltres: Facebook, Twitter, correu electrònic, adreça hotdance80@gmail.com.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
0: I got the power. És la música de Snap. Un altre dels grans protagonistes a la dècada dels 90. Connectem amb The Power.

Quan passava els 80, els 90 també es feien coses ben diferents. Tot dins de la pista de ball, però amb produccions diferents com aquestes. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Snap era més electrònic i Hathaway era més comercial. Això és What is love?

Recordant avui la música que triomfava als 90. What is love? What is love? Baby, don't hurt me. I de la música de Hathaway a la de Corona, a

Dissabte a la nit. Això és el que li cantava Whitefield. I ara acabarem aquesta edició de Hot Dance 80 una mica més tranquils. Les ves, una forta encaixada qui us ha estat acompanyant des de la coordinació tècnica Barbarroja Show i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te voy a joder, recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, ¿pa' qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.